0: sentir-se més relajades i amb menys estrès.
1: La meva pregunta és per què ha de dir la notícia com si s'estigués tapant el nas, fixeu-vos.
0: No lo que ustedes piensan, oler el sudor masculino. Y ojo, porque este simple gesto tiene beneficios para las mujeres.
1: Sembla que s'estigui tapant el nas mentre es donava aquesta notícia.
2: Doncs en el metro haurien d'anar molt relaxades moltes dones.
1: Home,
3: sí.
2: Aquí,
1: home, tu imagina't, dius, arribes a casa, què tal, nena, què tal el dia de feina? Ui, mira, avui he quedat relaxada, una cosa fina. Diu, home, això m'agrada, agafa més el metro, eh? Que allò, estàs molt tens, agafa el metro. Doncs
3: pues mira que és desagradable, bueno, per mi és molt desagradable.
1: Home, jo crec que et relaxes veritat, perquè...
3: Em poso una mica més, i a més se'm queda l'olor aquella ja, estic tot
1: no,
3: el dia.
1: No, que hi ha gent que només entra al vagó i et relaxa, o sigui, sí. Perquè dius, mare meva, buf,
3: i et tomba,
1: exacte, no és que et relaxis, que et tomba, o sigui, caus de costat, com perquè a sobre, que a més jo et dic una cosa, avui tornant amb el metro d'entrenar, he de dir que m'ha donat la sensació que allò per agafar-te, com si diguéssim, les barres d'agafar-te estaven molt altes. Sí. Amb la qual cosa hi havia gent que per agafar-s'hi ha d'estirar molt el braç.
3: Clar.
1: I si estires molt el braç, tot el que seria l'aixella, tota la zona de l'aixella, queda molt exposada. És a dir, vulguis o no...
3: Exposada, em sembla a mi, eh?
1: Clar, clar. O posem barres, diguem-ne, al mig, saps? Que separin, sí, i que t'agafis d'allà, o necessitem més zones d'on et puguis agafar. No ho sé. Jo també t'he de dir que cada cop noto més. Ara feia molt que no agafava el metro, però tinc la moto al taller. I m'estic adonant que al jovent li passa una cosa. I dic al jovent, ja estan amb el jovent. No, no. És que 10 de cada 10 casos del que diré, només és el jovent. Què li passa? Que és que van amb uns auriculars que... Vamos, per passar pel costat has d'orbitar-los. Són tan grans, sí. Són uns auriculars enormes, porta el jovent. No sé jo, sí. Nosaltres buscàvem el més petitet, el de botó, sí. Saps? Allò, una coseta petita. No, no, el jovent va amb uns cascos que ja pots, home, pots sí. Anar a l'hivern, pots anar a un iglú que et tapa les orelles, cosa fina. I no s'enteren de res. Entren i com ja han entrat es queden a la porta i no miren si algú més ha de pujar. I això m'hi trobo constantment i em desespera, perquè a dins hi ha més espai. Però pensen, clar, ui, no, jo no vull anar fins al passadís, jo em quedo aquí. No, escolti, clar, aparta't com a mínim, però no feu un tap. T'has trobat, Marta, no, perquè no agafes el metro. No,
3: no, jo el metro no l'agafo, no. Però l'he vist a l'autobús també, eh?
1: Clar, l'autobús també, també segur que passa.
3: Sí, no, i alguns alumnes també tinc, eh? Alumnes que van amb els cascos aquests.
1: Imagina't.
3: Que sembla que portin un casc de moto.
1: Home, és quasi,
3: exacte. Que l'haurà ella.
2: I després se'ls baixen i els porten al coll,
1: sí,
2: i jo
1: sí.
2: Penso, acabaràs amb mal de coll.
1: Home, t'ho imagina't.
2: Has d'anar una mica contracturat, no? Al
1: sí,
2: final.
1: Sí, sí, és com portar una boa constrictor allà agafada. No, no, totalment d'acord. Vull dir que no ho sé. Bueno,
3: no, perquè són costums. On t'ho posen, això? O sigui, o han de portar una bossa, una motxilla,
1: sí,
3: que fiquin dintre, i llavors, clar, s'ho posen al coll.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno...
3: No. I a més, però, us en recordeu? Jo me'n recordo quan era petita que el meu pare tenia uns auriculars d'aquests grans, però eren molt d'aquells antics del principi, i ara s'assemblen molt.
2: Sí, en general tot hi ha hagut un moment que era molt gros, s'ha
3: sí.
2: fet més petit o més petit o més petit i torna una altra vegada a créixer, és com els mòbils.
1: Els mòbils principalment, però hi ha una teoria sobre això, eh? Sobre lo dels mòbils, no sé si la coneixes, David. La teoria va ser que a mesura que va avançant la tecnologia, els mòbils es van anar fent més petits, més petits, més petits, fins que es va començar a fer servir internet i van veure que es podia veure porno. I llavors van dir, no, no, cada cop més gran, més gran, més gran, que així no. veig més la pantalla. Hi ha una teoria que diria això.
2: La Però meva bueno. teoria seria una altra. Seria que, com que hem anat creixent amb els mòbils, a mesura que han passat els anys, la presbícia no perdona.
1: Això també podria ser.
2: Necessitem mòbils més grossos, també.
1: Això també podria ser. Anem a conèixer un cas que us crida l'atenció. No fem burla ni fem mofa del fet de que realment hi ha gent, doncs, que moltes dones que pateixen la violència masclista, per suposat, però que anem a conèixer un cas que crida l'atenció perquè el nivell de de morro, diguem, pot ser nunca visto. Escoltem-lo.
4: Denuncia por malos tratos a su novio con el que llevaba pocos meses, ocupa su finca y la utiliza como plató para grabar vídeos de una plataforma de contenido para adultos. Una jueza ha archivado la denuncia de esta mujer y otra le ordena que abandone la finca, pero al parecer ella se niega a salir de allí.
5: Gracias a la denuncia, ella consiguió una orden de alejamiento y la ha aprovechado para quedarse a vivir en la finca de su exnovio. Sin embargo, el insólito uso que hace de las instalaciones puede traerle consecuencias. Ahora es él quien la denuncia a ella porque, según dice,
6: se ha visto privado de su casa para que sea un plató para grabar escenas pornográficas.
4: Y además, con todo el morro, se hace llamar Ocupa Finca, porque no hay ni pudor.
1: Ocupa Finca, me sembla meravellós. Búscanle en las redes sociales. És al·lucinant, no hi ha límit, Sembla que... No sé, doncs això, que no hi hagi límit de...
3: La gent no es talla ni un pèl.
1: No, clar, tu imagina't,
2: Ocupa finca.
1: Ocupa finca, és que clar. Sí, és no ho sé. Bueno, és allò que diem. Sé que avui estem escoltant molts casos que dels companys de Telecinco, perquè és que realment han recollit unes notícies espectaculars. Si aquest cas us sorprèn de què pot arribar a fer la gent, el següent cas ja a mi em té totalment desquiciat. Escoltem-ho. Davant.
4: Más extrema. Es un poco fuerte, ¿eh? Fracturarse las piernas para ganar altura. Tras la operación, los más afortunados crecen alrededor de un milímetro al día durante meses, pero también corren el riesgo de no volver a caminar.
7: Les fracturan los huesos de las piernas y les colocan clavos y varillas metálicas para ir separando el hueso milímetro a milímetro. Como se pueden imaginar, el riesgo es elevado.
8: Sale mucho más barato, menos peligroso, trabajas un poco la autoestima. La autoestima no se mide en centímetros.
1: M'ha encantat aquest senyor, aquest doctor, era un doctor qui ho deia. Tu imagina't, on arriba... És al·lucinant,
2: A veure, això hi ha casos en què sí, es fa. Jo vaig conèixer un noi... però patia de nanisme.
1: Clar, sí.
2: Se li va fer a una determinada edat, encara era jove, i per millorar-li una mica i fer-lo una miqueta més alt, en el seu cas, estava molt justificat.
1: Sí, està clar.
2: Per qüestions mèdiques, però hem arribat a un punt en què veiem, que jo crec que és una cosa que també s'hauria de vigilar molt, determinats metges... quines coses arriben a fer única i exclusivament per diners,
1: sí.
2: Saltant-se qualsevol aspecte ètic.
1: Sí.
3: Per suposat.
2: Sobretot en l'àmbit de la medicina estètica.
1: Sí. No, és que és totalment... Vamos, és totalment al·lucinant.
3: Ara les especialitats, el MIR, l'especialitat que agafen, però com amb diferència amb altres, és la medicina estètica i la dermatologia.
2: Sí. Bueno, són les que donen més diners.
1: Sí.
3: O sigui que... No has de fer guàrdies. Si te'n vas a la privada, després guanyes més diners. I ja està.
1: Sí. No, és impressionant. És impressionant. Vull dir, que és d'aquelles coses que...
3: Doncs clar, la medicina al final s'ha convertit en un negoci.
1: Sí.
3: En aquest cas.
1: Sí. No, és així. Però volem escoltar...
3: Això hauria de ser l'ètica del metge, que dir-li, pues no, miri, això no li puc fer perquè això no és... No, el que vostè ha de fer és això, fer un tractament, el que li diu el metge, no? També t'estima i o altra cosa, no sé, alguna cosa. I deixar això per l'últim.
1: No, però bueno, és el que diem, que coses que tenen un sentit en casos extrems, doncs, bueno, la gent li va... Això, falta autoestima i falta, doncs, això, no? Simplement no voler tots passar pel mateix... Perquè després cada persona és un món, com el David em compartia aquesta notícia, aquest cas, la típica persona que entrevistes pel carrer per fer una enquesta, en aquest cas Argentina, tornem a Argentina, perquè volíem fer una enquesta sobre Milei, Y aquest és el testimoni, escoltem-ho.
9: ¿Tu nombre?
10: Calipso.
9: Calipso, ¿sabías cómo entra el colectivo, el subte, el tren?
10: Sí, sabía. Y yo creo que no es más que la terminación de un proceso de decadencia que está viviendo la Argentina hace unos 2-3 años, ¿no? Con un presidente que toma políticas neoliberales. Lo que pasa es que la gente, la memoria histórica es muy frágil de nuestra población, ¿viste?
9: ¿A qué te dedicas?
10: Soy actriz, profesora de historia y puta. en algunos tiempos libres.
1: En algunos tiempos libres. Gracias, Calipsto. Pues ja sabeu a què es dedica Calipsto. Doncs bé, la típica persona que entrevistes pel carrer, doncs és això, és actriz, sent aparentment bastant noi. Bueno, en fi, aquestes coses que passen. He volgut guardar pel segon tram, no només fer-ho en el primer, perquè sabem que és un dels temes claus. Avui dia he seguit tractant el tema del Reborn. En aquest cas, una festa infantil, és a dir, queden unes quantes mares amb els seus Reborns per fer una festa infantil. Escoltem-ho.
11: Nos invitaron al cumpleaños de una bebé Reborn y obviamente que voy a ir. Ya están todas las invitadas ahí. Faltábamos nosotras.
1: Fa molta grima, eh?
11: Hola!
1: Però aquí saluda.
11: Hola, bienvenidas!
1: Sí, perquè què vivo, eh?
11: Sí, siéntala ahí.
1: Sí, l'única que diga buida que hi ha.
2: Ai, quants crits de nens, de veritat.
1: Sí, és un no parar, eh?
11: Vean ahí todas las invitadas.
1: Sí, hablando de sus cosas, claro.
11: Así es como una fiesta de bebés reborns. Todas las invitadas son bebés reborns.
1: Sí, por eso no se escolta.
11: Y obviamente sus mamás. Las mamás están sentadas acá. Así que aquí me voy a sentar yo.
1: Espera, sí.
11: A esperar la comida que ya la están empezando a repartir. En lo que espero les voy a enseñar un poco de la decoración.
1: Sí, sí, porque lo que son manjando.
11: La piñata por allá.
1: Una piñata.
3: Oh, qué impresión, que tus nens.
11: Sisplau. Que acá están sirviendo la comida. La mamá de la cumpleañera.
1: Está preparando el menjar.
11: Vean qué bonito todo.
1: Sí, precioso.
11: Por cierto, la cumpleañera está cumpliendo 3 años. ¡Ay, no les enseñé la cumpleañera!
1: ¡Ay, no!
11: Esta por acá es la cumpleañera.
1: ¡Ay, mira! Está igual que cuando va a hacer 2.
11: Anda con un vestido de mariposa. Y esa es la decoración. Vamos a esperar la comida ahora.
1: Sí, okay. ¿Y qué se menja, eso? Ah, las mares.
3: Las mares, no.
12: Ya siempre me han asustado medio untadas. Aquí viene ya le mame.
11: Bueno, aquí está mi comida, como que le falta pollo.
1: Vale.
2: ¿Ah?
11: Hay esquinas vacías, así. Así no me gusta a mí, oiga.
1: De manera una mica especialeta, la nena.
3: Sí.
1: La nena no está menjant res.
3: No.
11: Ya comimos y ahora es hora de cantarle el Happy Birthday a Seira.
1: Home, yo no me voy a perder.
11: Ya todas las niñas tienen el gorrito puesto.
1: Qué bé.
11: Y ya canta el Happy Birthday.
12: Vamos a estar encendiendo la velita del
1: pastel. Sí, pero no sé qué bufa.
13: Happy birthday to you.
1: Molt bé.
2: Oy, cha, cha, cha.
1: Cha, cha, cha. Encanta que esta versión.
13: Happy birthday, Seila. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel.
1: Molt bé.
11: Y ahora es hora del pastel. Yay.
1: Sí. Quina manera d'embrutar tot per després haver de netejar. Em perdonareu, eh?
2: Sheila també en menjarà de pastís.
1: Espera, que li està donant a la pinyata.
12: Que fuerzas tiene que quemar.
1: Sí, que, bueno, és la mare amb una mala llet que té, que li està donant...
11: Y bueno, chicos, entro la noche, nosotros vamos a seguir celebrando.
1: Sí, millor anar-se'n cap a casa, que no li va bé anar-se'n a dormir tard, és que clar. Per això estem molt agraïts del vídeo que va fer Calab a Instagram, escoltem-lo, meravellós.
14: Soy Lolo, monitor de guardería de bebé Reborn. Aquí no se para, solo yo estoy a cargo de 3 nenes. O sea, es que hay que estar a 1000 cosas. Hostia, el niño. A ver, la matrícula son 1200 euros, pero es verdad que luego te compensa, porque yo creo que... Yo se lo digo a los padres, somos Montessori, aquí se trabaja así. El bebé Reborn. Di hola, Iza.
1: El bebé Reborn.
14: Los padres dan más guerra que los chiquis. Ya se me ha quejado algún papá, bueno, el papá de Ethan, que dijo que se le había ido a su chiquillo un poco la pintura por un golpe. Se ha movido, ¿no? No tenía el brazo así antes. Una vez se me quedó uno cerca del radiador y... Prefiero no hablar de ello. Que yo solo no puedo con todo. Que viene el avioncito... Y da igual. Yo pensaba que los niños como que olían a nenuco, pero estos huelen más a caucho. A las madres es que les encanta comparar. Es que mi Chloe ya mira. Pues claro que mira, señora, porque la han dibujado mirando. Quítalo, por favor. Una vez viene una madre con un bebé de verdad, llorando, moviéndose. Aquí no estamos para eso. Fue súper incómodo. Claro. Les canto siempre canciones de bebé. Me entiendo que como ellos también son bebés, pues conectan más, ¿no?, con ella. Malo, malo, malo eres. No te daña quien se quiere, no.
3: Pero que son muy petits, ¿no?, aquests que tenen.
1: Sí, aquests són més, són més petitons, bueno, perquè és per fer el gag, vull dir, són, aquests són típics nenuco d'això. Bueno, i se li estan caient tota l'estona al terra, que és, la, que és part de la gràcia del xou que fa. Bueno, necessitem aquestes, aquestes injeccions d'humor per veure realment doncs, el món en el que estem, allò que deien, ver per

0: creer, no?, en moltes sí. d'aquestes coses. Però perquè...
1: sembla ser que per temes de d'enfermetats neurodegeneratives com l'Alzheimer o el dol d'una pèrdua d'un ser estimat, això ajuda a jugar amb un nino d'aquests.
0: Tornem a el que deia el David abans. En casos mèdics prescrits, em sembla fantàstic. Ara, gent que aparentment és normal i que fa això simplement per sortir després a les xarxes, és quan és una altra cosa.
1: Clar, perquè aquestes senyores clar, no deuen tenir moltes coses que fer, no? No se'ls hi veu.
0: Treballar em dona la sensació que no treballen.
1: No, se'ls veu bastant ocioses.
0: Sí, diria que tenen molt de temps per aquestes coses, perquè si haguessin de treballar, ja et dic jo que l'últim que farien, més que un reborn, es relaxarien, ni que fos amb l'olor del metro. Sí. Però voldrien... Sí. Sí, voldrien sí. relaxar-se una mica més, ja t'ho dic jo, perquè, mare meva, com està la cosa i que, en fi, que no deixen de sorprendre'ns aquestes notícies que anem a veure. Tenim una altra cançó, aquesta ens la va passar l'Alan Jorneta, que li enviem una abraçada ben forta. És una cançó d'aquestes que és molt important, i més ara que potser torna bé, doncs que ens hem de tornar a rentar molt les mans, eh? I és d'aquelles que ens agraden. A veure si l'escoltem.
2: Washi, washi, before yummy, yummy. Washi, washi, before yummy, yummy. No washi, washi, no yummy, yummy.
0: Val, si no et neteixes les mans, no menges.
1: Clar.
2: No washi washi, no yummy yummy.
3: No washi washi, no yummy yummy.
0: Mare meva.
1: Ja està bé, ja.
0: Sí, se queda... Estan fent... Mare meva, comencen a fer angúnia aquestes senyores, eh? Això no sé si era... semblava com un creuer o un hotel, no queda clar el que és. Sí queda clar el missatge, no washi washi, no yami yami. És a dir, si no et neteixes les mans, no pot haver menjar. Ara jo et dic una cosa, la Marta González Peláez entra a un restaurant i li surt qualsevol d'aquestes tres persones que estava cantant no washi washi, no yami yami, i la Marta no menja en aquest restaurant. La Marta fa el washi washi i se'n va.
1: Sí.
0: Home, que fan angúnia aquesta gent, eh? Vull dir
1: sí,
0: que...
1: fan una mica, sí, una mica de grima.
0: Fan molta grima aquesta gent. Vull dir que sí. A vegades la bona intenció la pots perdre per una mala posada en escena, és a dir, que mira, podria fer certa gràcia, no? Però en alguns casos d'aquests, doncs pot semblar quasi, escolta, que t'estan coaccionant una mica, no? Fins i tot, eh? Potser seria més senzill, no ho sé, indicar-ho d'alguna manera, no? Fer com un passadís o fer alguna cosa, no? Perquè si no és com...
1: Sí, alguna cosa que fos pues, una mica
0: més natural,
1: més amena, sí. I que invités a fer-lo sense tanta...
0: Sí, no, jo ja et dic, si vaig a un hotel i em fan no washi washi, no yami yami, jo els dic, mira, jo el mi yami me voy a hacerlo a otro lado, y aquí no ñami ñami, aquí jo no ñami ñami i no pagui, eh?
1: Vosaltres... És un creuer, no, això? Sí, és un creuer.
0: Te dona la sensació que és un creuer.
3: Sí, sembla.
0: Un creuer.
1: El creuer és tanta gent allà ficada dintre tants dies.
0: Hi ha molta gent que vol yami yami i, no. I si no washing washing...
1: Amb aquelles moquetes que...
0: Oi. Aquelles moquetes tenen... que han viscut, tenen pèls sí, de milers de persones. Tenen...
1: Jo he fet un creuer fa molts anys, eh? I vaig...
0: Com va ser l'experiència, Marta? Explica'ns.
1: No, ja sabia el que era i ja no tornaria.
0: I que ja està, eh? I que ja n'has tingut prou. Que era d'un dia per anar a Mallorca o era de... No. O vas anar...
1: Van ser 4 dies.
0: 4 dies, Marta? Sí. 4 dies vas estar dins d'un creuer sense poder sortir?
1: No, la veritat. I ara que el degà de la Facultat de Nàutica, el degà, el que ara s'ha jubilat aquest any.
0: Sí.
1: Era capità, que va estar navegant molts anys.
0: Sí.
1: I ens ha explicat històries dels vaixells, que no us podeu arribar a imaginar.
0: Oi, oi, oi,
1: les rates, quan va explicar, em diu, una cosa de les rates, va dir...
0: Oi, oi, oi, oi, oi.

0: va sortir, que era una nena que feia 2 anys que havia acabat la carrera.
1: Val.
0: I va dir, és que, claro, les rates se suben por las cuerdas y no sé qué, no sé cuánto.
1: No, claro.
0: Es muy difícil erradicar, pero bueno, claro, está todo muy limpio.
1: Sí, home, vas a parar, escolta, que siguin rates de primera qualitat, no, en tot cas, claro. O que siguin cavalls immudades, ja que estan allà.
0: Qualsevol dia se les mengen.
1: No, clar, escolta, que si hi ha... Escolta, que l'antenavirus que no ens deixen... No ens deixen anar a port... Doncs que no falti proteïna, si no hi ha grillo.
0: Clar, jo me'n recordo que un dia estàvem parlant d'això i em deia, les pel·lícules, vosaltres heu vist pel·lícules de quan éreu petits, de que a les bodegues sempre hi havia rates?
2: Sí,
1: home, és l'habitual. Ja,
0: pues, tothom va dir, sí, doncs pues, no ha canviat res.
1: No ha canviat res. No ha canviat res.
0: I almenys, perquè clar, a més com que hi ha tanta gent, perquè és que el problema és la quantitat de gent, imagina, són ciutats.
1: Sí.
0: Jo he estat veient buits, quan han fet escala aquí, quan feia el màster, donava classe al màster de turisme, que era de creuers, de hospitality i els creuers, i bueno, anàvem a veure amb els alumnes els vaixells quan estaven buits, perquè baixava la gent, feia l'escala aquí a Barcelona, i clar, tu veies tot allò. I jo me'n recordo que les moquetes sí que els hi vaig dir dic, per què no posen aquí una mena de material que sigui calent,
1: sí,
0: però que amb lleixiu i aigua, sí, es pugui, sí, rentar bé, no? Perquè, sí, clar, que tanta gent que passa per
1: que
0: sobre...
1: Que es pugui desinfectar, diguem, no? Sí.
0: Clar, clar, clar. I a més, clar, la gent passa... Uns passen amb sabates, els altres passen descalços.
1: Ai,
0: vull dir...
1: Ai, ai, ai. Ella i jo va agafant...
0: Clar, allò es va agafant. I a més, les moquetes no s'acaben de netejar,
1: no, no,
0: mai, perquè no, és molt difícil.
1: No, no,
0: i més amb tanta gent, perquè no dona temps.
1: Quines ganes...
0: Arriben a port i a vegades estan... Clar, un creuer de 3.000... L'últim que vaig veure va ser de 3.800 persones.
1: Ostres, t'ho imagina't.
0: És una barbaritat.
1: T'imagina't.
0: Netejar allò, sí, tenen 2 dies per netejar-ho.
1: No, clar.
0: Però 2 dies allò és impossible netejar-ho a fons, impossible.
1: Mare meva, doncs...
0: No vull fer-me contra els creuers, però...
1: No, no, aquesta secció que està patrocinada per cruceros, tal, no, no.
0: Però la higiene, però és que és lògic, amb tantíssima gent, amb
1: sí,
0: tantíssims
1: sí,
0: llocs, racons,
1: sí, sí,
0: per netejar.
1: No, no, t'ho imaginaràs.
0: I després el tema dels llocs comuns del dinar, bueno, ja... Sí, bueno, això ja és cadascú que faci el que vulgui, no vull desanimar ningú perquè
1: sí, sí,
0: és molt romàntic.
1: I a mi em feia molta gràcia un company que deia, diu, a mi em fa, és divertit que surti la Shakira anunciant uns creuers d'aquests, a mi m'agradaria veure la Shakira fent cua amb la plata, perquè li posin allà el plat de llenties i el no sé què, bueno, en fi, no? El que diuen d'aquestes.
0: Sí, clar, perquè a més han de fer cua per tot, perquè
1: tot,
0: és tot,
1: tot.
0: Una mica ranxo,
1: Sí, sí. Sí, sí, que a mi sempre...
0: O uns quants restaurants
1: sí, sí, sí, sí,
0: de luxe, però cada dia no pots anar al restaurant de luxe perquè et costa un ronyó.
1: No, no, està clar. Que a mi sempre m'ha semblat curiosa aquesta... Com ho podríem dir? Aquesta correlació entre una cosa que és molt cara, no? Que semblaria que ha de ser com això, com molt de luxe, amb una cosa molt de... d'anar de barato, d'anar
0: molt
1: econòmic.
0: Vulgar, molt vulgaritzat,
1: sí, sí,
0: amb el sentit de molt popularitzat, clar.
1: Exacte,
0: perquè...
1: sí, per això sí, dic que és
0: veritat, que hi ha molta gent que ha viatjat i que té l'avantatge que no has de moure maletes i tot això, i que això, en aquest sentit, és molt còmode, no?
1: Mm-hmm.
0: Però clar, no és el Titanic, no?
1: No, bueno, però mira, almenys el Titanic no va arribar.
0: No, clar, però el Titanic, clar, sí. Efectivament. Però bueno, vull dir, les instal·lacions, no? I no, hi ha creuers, a la zona del Carib hi ha creuers molt luxosos. Però clar, són per 4 persones.
1: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, i escolta, ara que dèiem això de Shakira, aquesta setmana ha sortit la notícia de que Shakira li han de tornar 60 milions d'euros als d'Hisenda, que ha guanyat el judici. T'ho imagina't, Està lo, lo, lo, lo, lo, lo, ha d'estar contenta cantant la cançó del Mundial, perquè clar,
0: Bueno, ara treure una altra cançó.

0: Sí,
1: contra
0: no,
1: Hisenda.
0: Contra Hisenda, clar. Ara, sí, sí, gané jo, les mujeres facturen i cobren, i me sale devolver.
1: La Hacienda me devuelve dinero.
0: Sí, sí, sí, les mujeres facturen i les sale a devolver. Doncs sí. Escolta, això va així. Bueno, per anar acabant la secció del Dima Kraus, avui la Marta González Peláez ens ha preparat alguna de grossa. Tens coses, sí. Marta, per avui?
1: Sí, sí, hi ha coses molt interessants.
0: Molt bé. Doncs endavant, David.
2: A Nits de Ràdio, no guaixi guaixi, no, les coses de la doctora Marta González Peláez.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor. Avui hem fet guaixi guaixi, per tant ho podem escoltar. Endavant, Marta.
1: Clar, sempre parlem de coses escatològiques,
0: sí,
1: de caca...
0: Sí, normalment sí.
2: Tenim aquesta tendència.
1: Clar, hi ha una cosa que no hem parlat, em sembla... Alguna vegada ho hem tocat, però em sembla que no massa vegades.
0: Val.
1: Que és renovar la roba interior.
0: És important, oh, aquest tema. És important, eh? Aquest tema, sí.
1: Cada quant temps la gent renova la roba interior?
0: Quan dius renova vol dir tirar-ne i comprar-ne de nova?
1: Exacte, perquè, clar, què passa?
2: Quan la goma ja no aguanta.
0: Sí, senyor. Els homes és així. La majoria d'homes, el nostre criteri és quan ja se't cauen, que no aguanten, és moment de tirar-los. Sí. No és una qüestió de transparència, perquè podrien aguantar, eh? Per transparència, podrien... no, encara aguanta. Però si la goma no aguanta, és a dir, si es cau allò que t'has d'estar constantment pujant-los cap amunt, és el... ha llegado el momento de separar nuestros caminos, eh? Que clar. Diu el clàssic. Sí,
1: però
0: sí,
1: clar, com renta la gent la roba interior? Perquè clar, la roba interior s'ha de rentar d'una manera per poder eliminar els bacteris, els ongos i l'ècoli, perquè hi ha molt d'ècoli. Perquè clar, l'ècoli fa la caca.
0: Sí, hi ha
1: molt d'ècoli. I sempre queda molta gent i queda restes a la roba interior. Mm. I això, què passa? La gent, suposem que es canvia cada dia, no? O dues vegades... Bueno, si fas esport, potser et canvies dues vegades al dia, no?
0: Sí,
1: sé.
0: Sí.
1: O se suposa, bueno, un cop al dia. Bueno, tu no rentes aquella peça en aquell moment. Te guardes el cistell de la roba o on sigui, o on guardis la roba bruta per rentar-la després. I clar, allò és terrible, perquè fermenta.
0: Ostres!
1: Clar, doncs s'hauria de rentar cada dia.
0: Val.
1: Perquè si no, i a més, perquè si no, és que els bacteris no marxen. I
0: o sigui, no podem deixar la roba, el cubell de la roba bruta, no podem deixar roba interior perquè
1: no,
0: jo faig xup-xup.
1: S'ha de deixar part.
0: S'ha de deixar part.
1: Part.
0: Val.
1: Eh?
0: Amb àcid sulfúric, Marta, o...
1: Amb urinari, i cistitis i coses així.
0: Val, és a dir, que la cistitis pot venir de que sí, allò hagi fet criadero.
1: Efectivament.
2: És a dir, que de fet, el més pràctic seria que tinguéssim uns d'aquells de paper,
0: sí,
2: i cada dia els llancéssim.
0: Sí, sí,
1: clar.
0: Sí, sí.
1: Però mira, tu que tens una terrassa gran, a David Morales,
2: sí,
1: tu també tens una terrassa, no? Estàs a dalt. El sol és el millor que podem fer. Estendre la roba al sol.
2: El problema és que a l'hivern no em dóna el sol, Marta, a la terrassa.
0: Ah, veus?
2: Llavors, no tinc solució.
0: Clar.
1: Perquè el sol mata tots els bacteris. I una cosa que no s'ha de fer mai és guardar la roba humida. La roba interior no, perquè allò crea és un foco d'ongus.
0: Imagina't, eh?
1: Ho dic perquè, clar, llavors, la millor forma és, clar, fer-ho amb lleixiu i canviar-la cada 6 mesos.
0: Val.
1: Fer una renovació cada 6 mesos. Però quanta gent canvia cada 6 mesos la roba? Han fet un estudi, una universitat, i què diu? Que és cada 6 mesos un 2% de la població.
0: Només un 2%, eh?
2: És que si tinc en compte l'última vegada que vaig anar a comprar-me calçotets, no són 6 mesos.
0: Fa més, eh?
2: Sí.
0: Ho vas comprar en pessetes, David?
2: Tampoc no.
1: Va, si compres molta quantitat i tens més per canviar... Pues,
0: ja t'entenc, vols dir que fas una compra gran. Diu, mira, tinc per diversos anys amb això, saps?
1: Clar, efectivament, Sí, sí. Llavors, clar, 60 graus de temperatura...
0: A 60 graus, s'ha de rentar, això?
1: Clar, 60 graus, què passa? Que les gomes no resisteixen molt de temps, perquè el que dèieu abans,
0: aquest és el problema.
1: Després es donen de
0: la goma es dona, eh?
1: Clar, llavors, el millor és rentar-ho a mà.
0: Pensa que el millor és incinerar. I ja...
1: Ho rentes a mà, sí. Li poses una mica de bicarbonat,
0: val,
1: ho deixes amb aigua, amb el bicarbonat, o lleixiu, però clar, el lleixiu...
0: Una mica d'espècies també, de pebre, sal...
1: No pots posar-li lleixiu perquè te la carregues.
0: No, clar.
1: I a més el lleixiu s'ha d'anar en compte perquè també si li poses massa et crema la roba.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs, què passa amb el tema de la roba interior, sobretot de dona?
0: Sí.
1: És d'aquesta que no és de cotó, que és de polièster amb molta punta, que clar, tot això... si ho rentes amb lleixiu, te la carregues.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I llavors això, clar, això té una quantitat de bacteris impressionant.
0: Els que tenen així coses riverdetes,
1: clar, perquè es renta amb molt poca temperatura, amb molt poc sabó, ja, perquè no es faci malbé la punta.
0: És a dir, que el que és delicado són les bacteris que viuen allà, no? És un lavado delicado.
1: Això mateix.
0: Pues serà delicat. Guardaràs la roba, però també guardaràs tota la vida que hi ha.
1: Clar, llavors, hem de pensar que hem de renovar almenys un cop l'any la majoria, anar fent una tria.
0: Sí, sí, sí.
1: I bueno,
0: sí.
1: Si tens el típic, no?, que dius unes que s'estan fent malbé, doncs les deixes en un racó i dius, bueno, doncs això per fer esport o el que sigui, no sé.
0: Sí, sí,
1: i quan
0: sí,
1: estan
0: sí.
1: Ja un any, canviar-ho.
0: Canviar-ho tot. Sí, sí.
1: Llavors, la gent canvia mai un 30% de la població.
0: Què vol dir mai?
1: Que no canvien quan es trenca i ja no es poden aprofitar.
3: Ah, val, pensava que era que tenien els mateixos de la primera comunió i encara els utilitzaven.
0: Els porten pels turmells, perquè allò no, la goma aquella ja no aguanta res, el tenen pels turmells.
1: Que dius, bueno, jo que a l'any, mira, canvio i això està... És allò que mires i dius, home, doncs això no està malament, encara està...
0: Encara pot aguantar això, sí, home, i tant.
1: Pues, això hi ha gent que ho deixa molt de temps.
0: Molt bé.
1: Bueno, un 30%, fins que se li fan forats.
0: Sí, sí,
1: perquè aquest estudi han vist que hi ha gent que porta roba interior amb forats.
0: Imagina't-ho.
1: Sí, és complicat, eh?
0: No, és molt complicat. És molt complicat, això.
1: Clar, i llavors què passa? Ja s'han d'evitar teixits que retinguin la suor.
0: Val.
1: Perquè, clar, segons afirma un neuròleg, quan retenen la suor després allò fermenta, perquè tot això hi ha molts bacteris i això fermenta, i això és perjudicial per la teva vida, més que per la teva salut.
0: Sí, sí, sí, sí. Tu imagina't, eh?
1: O sigui, no, jo de veritat, quan vaig llegir la notícia, dic que això tinc que explicar-ho.
0: No, és fantàstic, i hi ha molts oients, principalment més homes, perquè les dones teniu més cura amb tot això. Ara mateix hi ha molts oients que estan fent, ja tenen la bossa de deixar-la plena, que han dit tot fora.
1: La roba interior, inclús rentada,
0: sí?
1: Pot guardar 10.000 bacteris vius.
0: Ostres.
1: 10.000, eh? Això ho diu un estudi de la Universitat d'Arizona que es va publicar en un diari científic.
0: D'Arizona Aerogen, en aquest cas.
1: Arizona, però... sí, de...
0: sí, sí, sí. D'Arizona Públiques, sí, sí. És impressionant, sí, sí. 10.000, sí.
1: No, i les matèries... el que és matèria fecal,
0: sí,
1: és impressionant, perquè, clar...
0: No, és matèria fatal, en aquest cas.
1: Amb l'Alan sempre parlem. L'Alan i jo som del bidet.
0: Sí, sí, sí, sou defensors de...
1: És una manera d'evitar molts bacteris.
0: No, t'ho imagina't allò, eh? Doncs 10.000 podeu tenir... Jo m'estava pensant, això m'ho puc desgravar a la declaració, perquè, clar, som molta gent a casa, som 10.000, 10.001 en aquest cas, no? Em trobo entre satisfet per la informació, per la utilitat de servei que ha fet la Marta González Pelay, al mateix temps inquietat per quants mesos fa que no compro roba interior i potser ha arribat el moment. Potser ha arribat el moment. Ara potser...

0: serà el preu, ja veuràs tu, perquè tothom estarem fent la comanda ara al mateix temps. Sí.
1: No, però potser comprar menys, però més sovint,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, perquè al final acabes, a mi de vas rentant, sempre t'acabes posant els mateixos, una mica passa això,
1: clar.
0: Eh?
1: Sí, sí. Sí.
0: El de confiança, el de les grans ocasions, sí. Sempre tens un...
1: Virus de salmonella i hepatitis també, eh?
0: Clar, perquè la salmonella es passa pels ous, no? Sempre s'ha... sempre s'ha dit que...
1: L'hepatitis també.
0: L'hepatitis també. Al final, tot el que toqui ous...
1: Els ous que són molt delicats.
0: Són molt delicats i de seguida es fan molt bé. I passen aquestes coses.
1: I clar... Ha de ser 60 graus perquè hi ha bacteris que poden sobreviure a temperatures de fins a 40 graus.
0: Imagina't, 40 graus ja aguanten els bacteris.
1: O sigui, que te'n vas allà a la platja i mira aquesta calor d'agost.
0: Diu, jo no aguanto més, però els meus bacteris es quedarien tot el dia aquí. Perquè clar, a 40 graus, tu imagina't el que aguanten, eh? Ostres, els bacteris, eh? Doncs mira...
1: Llavors, la secadora
0: sí.
1: És una bona mida,
0: clar.
1: Però clar, què passa? Que la secadora l'has de posar a una temperatura alta.
0: Clar, clar.
1: I a més ha de quedar molt ben sec, tot ha de quedar molt ben sec, perquè l'humitat és fatal, també, eh?
0: Sí, sí.
1: Després, bueno, hi ha moltíssims estudis, que han fet...
0: Sobre la roba interior, Marta?
1: Sí, pues, la roba interior.
0: Pues la setmana vinent seguim parlant d'això, perquè aquest tema m'ha semblat molt interessant.
1: Home, és un tema important, eh?
0: Molt, molt, molt. És un
1: home,
0: tema que portarà
1: calaix, jo ho pensava, tens un calaix amb la roba interior
0: sí.
1: I al final allà hi ha roba interior i habitants.
0: Clar, jo ara estic calculant el caixón, tinc la roba interior, estic multiplicant per 10.000 per cada exemplar de... De diferents colors deuen ser, perquè sempre m'agrada tenir roba variada de colors.
1: Jo ja em veig amb un aparell d'aquells com el que surten a les pel·lícules, d'aquell de la
0: sí,
1: sang, d'ultravioleta.
0: Mare meva. Però tu, per comptar els 10.000, eh? Diu, mira, aquest només en té 8.000. No, home, feinada es gira en sí, tot sí, això. Sí, sí. En fi, sempre aprenem moltes coses.
1: Tenia una cosa, un animal, molt un animaló,
0: sí.
1: Molt original...
0: Val.
1: És un mamífer que és el topo de nariz estrellada.
0: M'encanta això, Marta. M'encanta sí. Això. Acabem amb el topo de nariz estrellada molt millor que amb els calçotets i els seus habitants. El
1: clar,
0: topo de nariz estrellada.
1: Polp, perquè sembla un petit polp, de veritat. Ara us enviaré la foto.
0: Vale. No, tots els oients ho estem buscant.
1: Tots els rosats al nas.
0: Vale.
1: I vist de prop, pues, clar, el nas sembla com una estrella, no? Té una forma de, com d'estrella.
0: Sembla que una aranya, el nas.
1: Sí,
0: sembla una
1: criatura estranya.
0: Sembla un alienígena. Sembla un alienígena.
1: De tan estrany, perquè les mans les té, ja les veureu, les mans les té com si portés la manicura d'aquestes ungles així, llarguíssimes.
0: Sí, sí, sí. Hi ha gent que paga molts diners per tenir les ungles així, Vull dir...
1: S'alimenta de cucs, insectes i petits crustacis.
0: Escolta, si heu vist, perdoneu, si heu vist Stranger Things, us semblarà que és un personatge de la sèrie, perquè, sí. Mare meva...
1: L'has vist tu, la foto?
0: No, estic mirant per internet i...
1: Ara us la passo, espera, que us la poso.
0: No, és horrorós, t'he de dir que és directament horrorós, l'animal.
1: El veieu?
0: Sí, sí. No,
2: oi, oh, però...
0: No, és, que... no, és lletja matada.
1: Sembla més una planta. Si
2: sí. Sí.
0: És lleig amb
1: que té les mans, no? O sigui, que té, a més, els dits semblen ungles aquestes de...
0: No, fa molta angúnia.
1: Només a l'hivern només dorm.
0: No m'estranya, perquè ningú li vol donar conversa a aquesta criatura. Sí. És molt lleig,
1: Els
0: nostres... Mira, es diu Condylura cristata, si voleu el nom... Així en llatí, Condylura, amb Y, Condylura cristata. I és més bonic el nom que la criatura.
1: Ja us sí, la criatura és horrible.
0: És lletja a rebentar. És una cosa que... Mira que a mi em sap greu, no sóc de criticar per l'aspecte físic, però aquest talp...
1: Sí, però és
0: si, el,
1: que...
0: si el Darwin no l'hagués pujat al vaixell, tampoc hagués passat res, No, és que de veritat, vull dir, no calia que n'agafés un parell, el Darwin, el Noé, jo estava dient el...
2: Jo ara pensava...

0: M'he perdut alguna part de la història.
1: No, no, volia dir Noé. Darwin jo crec que no el va voler dibuixar en l'estudi de l'evolució de les espècies. Va dir, jo aquest no el dibuixo, per això no hi devia sortir. És el Noé, jo dic el Noé, el que... Noé Darwin, sinó Noé. En fi, déu-n'hi-do. Doncs Marta, quantes coses hem après aquesta setmana? El dimecres...
2: A canviar la roba de... d'interior.
1: I si mai us diuen, mira que et portaré un animaló de companyia, no accepteu el talp de musell estrellat, que és com es diu en català. Talp de musell estrellat. Doncs ben allunyat a poder ser. Un plaer sempre escoltar la Marta González Pelaez. Fins la propera setmana.
2: Bona nit.
1: Bona nit, David, t'escoltem de seguida.
0: Fins després.

0: Va passar tal dia com avui, 21 de maig del 1994. Pulp Fiction s'estrena a Cannes. El Festival de Cannes es convertia en l'escenari d'un dels moments més decisius del cinema contemporani amb la primera projecció de Pulp Fiction dirigida per Quentin Tarantino. El que el públic va veure aquell dia no era només una pel·lícula, sinó una sacsejada en tota regla les formes narratives i estètiques del moment. Una obra que, sense demanar permís, venia a canviar les regles del joc. Des del primer minut, Pulp Fiction deixava clar que no seguiria els camins habituals. Històries creuades, estructura fragmentada, diàlegs llargs i aparentment quotidians i una combinació explosiva de violència i humor. Tot plegat, embolcallat en una estètica molt marcada que bevia del cinema de sèrie B, del còmic i de la cultura popular nord-americana.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

Recordem així que va ser un dia com avui, un 21 de maig de 1994, que s'estrenava al Festival de Cannes Pulp Fiction.

0: És evident que la ciència avança, que és una barbaritat, que deia el clàssic, eh? Tot el que té a veure doncs, amb la investigació, amb la intel·ligència artificial, cada cop podem saber més coses, estem constantment més observats, amb més estadístiques, amb més dades, i tot això té una aplicació i una utilitat més que evident en el món de la medicina, però també comporta uns determinats riscos o tocs d'atenció. Si deia allò de l'Spider-Man d'un gran poder requiere una gran responsabilitat, doncs amb tots aquests avanços i totes aquestes dades també cal saber que se'n faci un bon ús. I per això volem parlar amb Oriol Lloguero, que és investigador de l'E-Health Center de la UOC i que porta moltíssims anys en investigació. Oriol, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
0: A veure, parleu de la importància que la bioètica i la tecnologia que s'han d'humanitzar aquests progressos digitals aplicats concretament a la salut. I és que, per exemple, en el món de les dades, clar, és fantàstic que un aparell ens pugui medir les pulsacions i tot, el ritme cardíac, però clar, tota aquesta informació mal gestionada és un perill també, no?
1: Bueno, bàsicament perquè no sabem fins on arribarà, no? I una mica la bioètica no pretén frenar el desenvolupament, no? Sinó que siguem conscients i que ens preguntem què pot passar amb aquestes dades i quines precaucions hem de tenir, no? Perquè realment la informació en termes de salut és molt important, dona molta informació i es pot utilitzar de moltes maneres, no? Quan parlem de dades, i hem d'estar segurs de qui gestionarà aquestes dades, qui les podrà utilitzar, amb quines finalitats, per a què la voldrà, no? I a partir d'aquí doncs, es regula sense cap tipus de problema, perquè evidentment si pot aportar informació doncs està bé que ho fem, però sí que ens puguem plantejar quines són les dificultats que potser en 5-10 anys puguin aparèixer i que després no diguem, ostres, quan ho van plantejar ningú va pensar, no? O no van pensar que això podia passar, perquè després potser no hi haurà volta enrere, no?
0: Clar, i evidentment el registre de la protecció de dades ja es regula, no? Doncs especialment les dades que tenen que veure amb medicina són les que estan més castigades, diguem-ne, si no es fa un bon criteri, no? De com es gestiona, de com es poden eliminar, dels anonimats, de tot això. Però és que, clar, les avantatges, Oriol, des del punt de vista... Jo l'escoltava fa un temps a una d'aquestes aplicacions doncs, que va creixent, que explicava que, clar, per exemple, si només agafem dades de la gent, no?, biomètriques, quan ja entra, perquè li fa mal alguna cosa i entra doncs, a urgències o el que sigui, i l'Oriol ha treballat en urgències molts anys, doncs, clar, podem fer un seguiment a partir de que ja ha entrat, a partir de que ja té la dolència. Però si totes aquestes dades ja les tinguéssim prèviament, és a dir, que haguéssim vist com ha anat a parar en aquell punt en què ja s'ha produït aquesta dolència, tindríem molta més informació i podríem detectar molt abans situacions que poden passar, no? Com per exemple infarts.
1: Exacte, no? Però després hem de preguntar, la gent està disposada, clar, a que sapiguem tant abans de que passi res?
0: Sí.
1: És a dir, són també preguntes que ens hem de preguntar, no?
0: Totalment.
1: Si realment a qualsevol persona que passi pel carrer li fes amb un estudi genètic i poguéssim saber quines mutacions té, quin risc té, potser la gent no ho voldria saber perquè això condicionaria la seva vida, no? I,
0: sí,
1: per tant, són preguntes que a vegades en prou de la ciència deixem de perdre l'essència humana de no saber què és el que passarà, que també
0: la perspectiva,
1: no va ser bé per la incertesa de què és la vida, no? Però són preguntes que a vegades ens hem de preguntar si realment, a vegades quan creem aplicacions o creem eines digitals, ho fem pensant amb els pacients, però no hem preguntat als pacients si allò realment els és un benefici, no? O estem pensant moltes eines perquè la gent gran que està sola tingui algú que els vigili, però li hem preguntat a la gent gran si realment vol que els vigili un robot o prefereixen que el seu fill, el seu net o algun voluntari vagi a jugar cartes amb ells.
0: Que interessant.
1: No? Aleshores, són les preguntes que ens hem de fer, no? I com una cosa tan fàcil com la teleassistència, que es va pensar doncs perquè la gent quan caigués doncs tingués algun recurs, doncs molta gent, molts dels que el resultat és el que ens

0: ensenyen és que moltes vegades la gent utilitza la teleassistència per parlar.
1: Clar.
0: És a dir, que tenen algú amb qui parlar, un humà que li conteste, que li pregunte, doncs aquesta també és una finalitat i no està pensat per això, no? Doncs una mica quan passen aquestes situacions amb el que amb l'ètica hem d'anar pensant, perquè a vegades suposem, només pensant en els beneficis que jo pot ser com a metge o com a investigador puc pensar, però no com a usuari o com a persona gran, són totalment diferents, no?
1: Una de les dificultats que té tot el que té a veure amb la intel·ligència artificial aplicada, doncs, a que hagin estat entrenades, a que detectin, és que poden aparèixer petits biaixos, no? Algorítmics, el que en diuen sesgos en castellà, que és que per la falta possiblement de varietat en les dades, perquè estiguin això, no? Que tinguin una mica de desviament, no? Per entendre'ns. Clar, això ha passat, per exemple, a nivell de fàrmacs, per exemple, que s'havien provat més en homes que en dones, o al revés, no, Oriol? I tot això fa que clar, que hi hagi d'haver alguna entitat, com promoveu, no? Alguna organització o normativa, no? Que pugui avalar que allò, que aquell estudi està ben fet i des d'un punt de vista bioètic, no?
0: Sí, i això s'està realment, Europa està treballant molt perquè està molt preocupat doncs, per totes aquestes conseqüències del que pot passar i de les implicacions que pot tenir, no? I realment nosaltres no pretenem jutjar ni criticar ni frenar res, sinó ajudar a la reflexió,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I ara, per exemple, que estem treballant amb els pacients, doncs què esperen ells d'aquestes eines que podem fer i que quan alguna cosa falla ens ho puguin dir per intentar millorar, perquè evidentment les màquines sí que hi ha molt aprenentatge i no s'equivoquen, però a vegades doncs fallen i no sabem quina és la magnitud d'aquest error i quines conseqüències pot tenir per a aquesta persona. A vegades la gent ve a urgències perquè han ficat una analítica o un preocupat del ChatGPT doncs a un símptoma i li ha fet un diagnòstic i evidentment falla, no? Com podria fallar un humà, però li atribuïm una infal·libilitat a la tecnologia que no és veritat, no?
1: Clar.
0: Llavors hem d'estar preparats també perquè a vegades la màquina s'equivoqui, doncs no passa res a l'haver l'humà per contrarrestar què és el que passa, no? I tot això està anant tan ràpid que i a part hi ha una generació jove doncs que està molt ficada i que utilitza
1: que
0: molt...
1: Que s'ho creuen que tot, el que els hi digui el ChatGPT, que els hi pregunten, Oriol, qui va ser el millor jugador de futbol, si Pelé o Messi, i això els hi ha de dir un ChatGPT, i el que és més greu, i s'ho han de creure, això?
0: Bueno, perquè això també va vinculat, no?, amb aquesta societat de que no tolerem per a res la incertesa i que en un moment immediat han de tenir resposta per tot, no? Són la generació de la immediatesa de que no, tinc aquest dubte. Doncs, bueno, doncs pensa, no ho haig de resoldre ara,
1: exactament,
0: no? Perquè el sistema està acostumat a donar-los tot el que necessiten en qualsevol moment, no? I, evidentment, ara tot això també doncs, entra en joc amb això.
1: Per tant, és molt important que es divulgui, no? I que es creï aquesta consciència, no? De que tot això no només està en mans, doncs, de l'empresa privada o no només està en mans del desenvolupament sense més, sinó que hi hagi un criteri ètic, no? Professionals que vetllin perquè jo estigui fet de forma diguem-ne segura i també dieu que arribi, no? Que sigui justa, que pugui arribar a tothom,
0: sí.
1: Que perquè pot haver, diguem-ne, doncs aquestes bretxes, no, que en diuen aquests que és complicat.
0: Les bretxes digitals.
1: Sí.
0: Bueno, perquè de fet és molt important i ja es va veure a Barcelona, per exemple, amb el tema de la vacunació de la Covid, que hi havia molta gent que no es podia vacunar perquè l'única forma de demanar cita era a través d'un mòbil.
1: Efectivament.
0: I per tant, hi havia persones o que no tenien un mòbil amb la tecnologia suficient com per poder-se demanar cita o que no tenen internet o que no tenen accessibilitat i aquestes persones ja les estem excloent del sistema o quan durant molt temps tu només podies accedir al teu CAP si demanaves cita prèvia mitjançant una aplicació.
1: Clar.
0: I tota aquella gent que no té aplicació o que no té fills que els puguin ajudar o que estan sols o que no en saben, doncs això també és una cosa que hem de pensar de que la justícia digital i els determinants digitals de salut doncs també tenen el seu impacte i no podem dir, ai, no hi vam pensar, doncs pensi-ho, no? Perquè ja tenim exemples de que no és el mateix dir, no, tothom haurà d'utilitzar aquest mòbil. Bueno, doncs la gent gran no, potser no pot utilitzar, aquesta aplicació ha de potser tenir sensibilitat per les persones amb diversitat funcional, una persona que no hi sent bé, una persona que no hi veu bé, amb l'assistència presencial aquests problemes no existeixen, no? Perquè tu tens la persona davant i la persona ja ho veus, no? Però si ho deixes a les mans d'una màquina, doncs surten tots aquests problemes, o la gent que viu al Pirineu o en zones
1: Sí,
0: despoblades on a
1: sí.
0: vegades la xarxa no arriba. Doncs aquestes persones les estàs excloent de molts beneficis que pot tenir algú que viu a la ciutat, no? Per tant,
1: És
0: també ho hem
1: claríssim.
0: de ficar de manifest.
1: És claríssim, és a dir, el que no es poden fer són missatges buits, és a dir, si per exemple fem un
0: Clar.
1: missatge de anem a repoblar d'això perquè hi ha massa gent a la ciutat, però jo crec que tothom el compraria. Ara el que has de fer és que hi hagin els serveis, no? En aquest
0: Claro.
1: joc, si arriba l'internet bé, de qualitat, si arriba la llum, si arriba l'aigua, la gent poblarà el que faci falta, perquè a
0: Clar,
1: buenas
0: exacte.
1: bodas me invitas. Ara, clar,
0: Sí.
1: el que no pots pretendre és que la gent ho faci per la seva banda. I clar, possiblement el que ha passat, Oriol, és que com amb tantes coses estem detectant, hem passat d'un extrem a l'altre, és a dir, de que tot era l'atenció personalitzada, a de cop i volta és, ho pot fer una màquina, pues que tot ho faci una màquina, no? I hi ha el punt
0: Clar.
1: intermig, no? Que
0: Exacte.
1: aquesta complicitat, no? Aquest anar de la mà, tecnologia i factor humà, no?
0: Sí. Vull dir que jo crec que és en la bioètica que té quatre principis, no, fonamentals que sempre parlem, que són la beneficència, la no maleficència, l'autonomia i la justícia. Quan ho apliquem a salut digital, tot hem de veure, no? Realment és beneficiós, això realment li farà un bé o no li farà mal, permet que el pacient pugui exercir la seva autonomia o el ciutadà en contacte amb el sistema i sobretot que pugui arribar a tothom, no? Per tant, aquestes són les quatre preguntes bàsiques que ens fem cada vegada que hem d'avaluar una tecnologia, que hem de pensar si realment allò servirà per alguna cosa, si podrà accedir a tothom, si li aportarà un benefici, perquè si no, doncs ara el que és veritat és que molta part de la investigació i dels avenços que estan fent ho fa l'empresa privada perquè de forma legítima està intentant aconseguir un
1: Evident,
0: benefici,
1: com
0: no?
1: sempre ha fet la farmàcia, les
0: Exacte.
1: farmacèutiques, eh?
0: Doncs aquí passa el mateix i és il·lícit, no? Perquè pues, si fiquen diners és obvi que vulguin guanyar diners, però per això estem a les institucions perquè aquest guany sigui complint unes normes d'ètica, de
1: Sí.
0: recerca efectiva i d'utilitat, no? I servei públic.
1: Totalment. Oriol, una última pregunta. Hi hauria la possibilitat, o que, clar, imagino que és molt complexa, no? Que hi hagués com algun tipus de segell, no? De dir, escolta, compleix, no? Les recomanacions, igual que hi ha els ISOs i totes aquestes
0: Sí.
1: coses, doncs que compleixi aquest procediment, aquesta empresa, aquesta entitat, compleix aquestes normatives que ens hem posat entre tots, no?
0: Bueno, ja hi són, és a dir, de fet, els comitès d'ètica de la recerca que avaluen molts d'aquests projectes ja treballen i és a dir, quan tu fas un projecte de recerca, quan un comitè d'ètica ho ha avaluat, ja existeix, no? Vull dir, ja
1: Perfecte.
0: hi ha molta gent que està treballant, que certifica l'Associació Espanyola del Medicament i dels Productes Sanitaris, el que a vegades sembla de que fiquen com moltes traves perquè fan moltes preguntes, no? Però precisament, principalment és per protegir el ciutadà dels interessos que pot tenir un tercer i que, a veure, en aquest cas, gairebé sempre és culpable fins que no demostri el contrari, no? Llavors, ells actuen generalment amb aquesta perspectiva perquè moltes vegades amb paraules, com deies, buides o missatges molt bonistes, s'amaguen interessos que no coneixem, no? Llavors, doncs, al moment, jo crec que encara estem en moments molt restrictius, de molts dubtes, de moltes preguntes, i que a mesura que anem veient, doncs, com es treballa i quins beneficis té, doncs jo crec que anirem canviant una mica la perspectiva i facilitant, doncs, aquesta recerca perquè ja tindrem més mecanismes per controlar-ho, no?
1: Fantàstic. Doncs ha estat un plaer poder escoltar l'Oriol Lloguero, que és investigador de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i fins ben aviat.
0: A vosaltres, gràcies per comptar amb mi.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: la evaluación, hacemos en profundidad todo ese tipo de cosas.
1: Ya en consulta lo miráis. Porque ahí también una cosa que se dice mucho ahora, ¿no? Que igual que se ha comprobado que ante, por ejemplo, un problema físico, como puede ser un tumor o como puede ser un cáncer, hay los factores pues hereditarios, internos, etcétera, como los externos, oralita, ¿no? Tabaco, etcétera. Pues con la salud mental también hay los internos y los externos, ¿no?
2: Exacto. Exacto. Sí, sí, los externos sí. Juegan como disparadores muchas veces.
1: Vale. Como potenciadores, ¿no?
2: Exacto.
1: Claro. Pues ahí lo que hace falta es que conozcamos, que se hable, que se comente, que se lea y que todos tengamos, pues si no dos cursos como tengo yo, pues algunos créditos convalidables de psicología leyendo libros como Tu ansiedad bajo control, una guía para entenderla y no dejar que te domine, de Thais Pérez Domínguez y Sergio García Morilla. Ha sido un placer que pasaréis por Nizza Radio y hasta la próxima.
2: Muchas gracias.
0: Igualmente, muchas gracias. Un saludo.
3: La agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: L'exposició Rodoreda, un bosc sobre Mercè Rodoreda es pot visitar fins al 25 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Perquè les pedres... Seguim amb l'exposició Les pedres que parlen, que es pot visitar fins al 24 de maig al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. La visita 1938, Memòries d'un hospital, es fa el 23 i 24 de maig a Mas de Colom, Casa Borges, amb entrada gratuïta. I La Camarata, d'Eduard Toldrà, actua el 24 de maig a l'Auditori Eduard Toldrà, amb entrades a 17 euros.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
5: Són les 4, les 3 en Canàries. Noticias en Onda Cero.
6: Muy buenas noches. El ejército de Estados Unidos ha anunciado el despliegue en el Caribe de su portaaviones de propulsión nuclear y un grupo de ataque. Así lo ha anunciado en X, el Comando Sur estadounidense encargado de las operaciones en Latinoamérica, a excepción de México. El anuncio coincide con la acusación formal de la Fiscalía de Miami al expresidente cubano Raúl Castro del asesinato de 4 estadounidenses en el derribo de 2 aviones hace 30 años. Al expresidente de Cuba se le imputan los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de 4 aviadores, 3 de ellos ciudadanos de los Estados Unidos.
7: Todo ello está enmarcado en el endurecimiento de la campaña de presión del gobierno de Donald Trump sobre Cuba. El ministro de Exteriores, Marco Rubio, ha ofrecido a la población cubana una nueva relación entre Washington y La Habana, condicionada a que el país caribeño introduzca cambios radicales, dice, en su economía y lleve a cabo elecciones libres y con distintos partidos.
8: Y una nueva Cuba, donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica e incluso a tan solo 90 millas en Florida.
6: Bueno, pues como acostumbra Trump a dar una de cal y otra de arena, sepan que ha descartado de momento una escalada en Cuba, un aumento de esa escalada, y dice que pronto habrá un anuncio sobre el bloqueo petrolero. Ha sido preguntado por los periodistas, en concreto hasta cuándo se va a prolongar el bloqueo petrolero que impuso a la isla, y el presidente estadounidense ha asegurado ante la prensa que pronto habrá un anuncio al respecto. Mientras tanto, seguimos muy pendientes de esa advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que ya saben que ha activado la alerta máxima internacional ante un nuevo brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo y extendido también a Uganda.
7: La epidemia ha causado ya más de 130 fallecidos y alrededor de medio millar de casos sospechosos, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a intensificar las medidas de contención.
6: Pues bien, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en rueda de prensa, ha advertido de que el riesgo de propagación es alto en los países afectados y en el conjunto de la región, aunque por ahora el impacto global se mantiene en niveles bajos.
9: We expect Esperamos que estas cifras sigan aumentando dado el tiempo que el virus estuvo circulando antes de que se detectara el brote. La epidemia se ha expandido a varias áreas urbanas. Las muertes entre personal sanitario indican transmisión asociada a la atención médica y hay un movimiento significativo de población en el área.
6: El brote preocupa especialmente porque se trata de una nueva cepa para la que no existe tratamiento específico ni vacuna disponible, lo que complica el control. Y en nuestro país, el Ministerio de Sanidad, SEPAN, ha anunciado la ampliación del programa de detección precoz del cáncer de mama que pasará a incluir a mujeres de entre 45 y 74 años, extendiéndose así el rango de edad actual.
7: La implantación de este nuevo sistema será progresiva, ya que las comunidades autónomas dispondrán de un plazo de hasta 6 años para adaptarse y alcanzar una cobertura cercana al 100% en los nuevos grupos de edad incorporados. Así lo ha expresado la ministra de Sanidad, Mónica García.
10: Hoy hemos aprobado la ampliación del programa de cribado de cáncer de mama para incluir también a mujeres de entre 45 y 49 años. Y de entre 70 y 74. Hasta ahora este programa llegaba a mujeres de entre 50 y 69 años con revisiones cada 2 años. Y ahora lo ampliamos para que llegue también antes y acompañe durante más tiempo a millones de mujeres.
6: Y fallo de sistema. El asesinato de una mujer de 33 años en Figueras, en Girona, ha puesto el foco en posibles fallos del sistema judicial y de protección a víctimas. El presunto agresor, su expareja, había sido detenido y puesto en libertad apenas 24 horas antes del crimen, a pesar de haber incumplido en varias ocasiones la orden de alejamiento que tenía en vigor.
7: El ataque se produjo a plena luz del día en un parque y fue presenciado por numerosos testigos. El hombre apuñaló a la víctima de forma reiterada hasta causarle la muerte en un acto de extrema violencia. Tras la agresión fue detenido y retenido por personas presentes en el lugar hasta la llegada de los Mossos de Escuadra.
6: Escuchamos a continuación al alcalde de Figueras de Girona, Jordi Másquez.
11: Nosotros nos hemos de preguntar qué ha pasado, que una persona que había o que merecía protección y que la había pedido y que la protección se había acordado, pues que el resultado haya sido de muerte. Esto nos hace llevar a una reflexión sincera y profunda, que es que el sistema ha fallado.
6: Declaraciones de Másquez en ese minuto de silencio celebrado por la víctima.
3: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre 2 dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o al pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
5: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Això és la ciutat. Miriam Frank.
12: Passen gairebé 6 minuts de la una, seguim en directe aquí a la ciutat. I ara us volem parlar del projecte Mans Agrosocials de la Fundació Catalunya La Pedrera, que té com a objectiu la integració social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat. I per saber-ne més ja tenim aquí a l'estudi el Jordi Valari, director de Mans Agrosocials. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
12: Mans es defineix com un projecte de persones abans que de productes, joves i persones en situació de vulnerabilitat que troben una oportunitat real de futur. Què sents quan veus com aquesta missió social es converteix, es concentra en històries de vida dins la Fundació Catalunya La Pedrera?
13: Bé, bueno, el que realment emociona de Mans no és només que som una empresa que ens dediquem a la comercialització de fruita i verdura, fruita seca i llegum, sinó que és un espai on les persones poden recuperar aquesta confiança, aquests hàbits, aquesta autoestima i aquestes oportunitats reals que els oferim per poder fer el salt a l'empresa ordinària. No? I aleshores veure gent que arriba a un estat o amb unes dificultats i que amb el temps va guanyant aquesta seguretat i aquesta confiança, doncs entens la veritat el sentit que té el projecte de la Fundació Catalunya La Pedrera.
12: I aquesta aliança entre Mans i Alícia, que neix d'un compromís de compartit amb el territori, la salut i una alimentació amb valors, com explicaries en paraules senzilles què fa tan especial aquesta relació i com es tradueix en el dia a dia a l'obrador de Mans?
13: Bé, aquesta relació amb Alicia és una relació molt especial, no? Perquè al final som tots de la casa. I a més, combina dues coses que són molt potents. Una cosa és el coneixement gastronòmic que té Alicia i l'altra banda és el compromís social que té Mans, no? I la unió d'aquestes dues coses doncs, fan que sigui molt potent. En aquest sentit, Alicia el que fa és que ens ajuda a transformar aquests productes doncs, tan senzills com és la llegum, en plats saludables. I Mans, doncs això, doncs a l'obrador de Mans els cuinem i els comercialitzem doncs, perquè la gent els pugui gaudir en els supermercats.
12: Uns llegums que són boníssims, ecològics, de proximitat, sí. Cuits amb cura perquè mantinguin la seva textura i el sabor autèntic. Escolta, quan tasteu al vostre entorn aquests llegums, què us diuen les persones que els proven per primera vegada?
13: Bé, el que més sorprèn, o el que més ens diu la gent que els sorprèn, és que molta gent espera un llegum que sigui correcte, vull dir, normal, però que quan els tasta destaquen la textura, el gust natural i el fet de que no sembla que sigui un producte industrial. Perquè el procés que fem nosaltres de cocció és un procés amb una tècnica diferent que dona aquest valor afegit que, bueno, doncs que fem que els productes, en aquest cas la llegum, tingui doncs, organolèpticament totes les seves propietats.
12: Parlem de dades, de tones de producte o de punts de venda, però ho dèiem, al darrere hi ha persones, mirades i canvis reals. No sé si hi ha alguna experiència, un moment concret relacionat amb Mans que t'hagi marcat especialment i que resumeixi el sentit d'aquest projecte.
13: Bé, bueno, a veure, de moments hi ha molts, no? Perquè des del 2013 que estem treballant al mercat, doncs el que sí que és veritat és que per definir un moment doncs em quedaria amb els moments en què les persones entren a Mans en una situació de dificultat, en una situació de vulnerabilitat, i que en el moment en què entren doncs, comencen a sentir-se útils, a sentir-se valorats, capaços, i que això fa doncs, un canvi de mirada que és molt potent. No? I al final, doncs, vendre llegum, vendre fruita seca o vendre fruita i verdura no deixa de ser el vehicle perquè aquestes persones doncs, puguin passar i fer aquest traspàs a la vida ordinària, que en diríem doncs, a l'empresa ordinària. No?
12: Fem ara una mirada per acabar cap al futur, cap a les noves línies de plats de verdures i llegums i la seva arribada a més canals. Quin somni t'agradaria que es fes realitat amb aquest projecte? Com t'agradaria que Mans transformés la manera de menjar i de viure al nostre territori?
13: Bueno, transformar la manera de menjar és molt agosarat, no? Però el que sí que, si parlem de somnis, doncs diríem que Mans ajudi a fer que la gent doncs, mengi més fàcil, mengi millor, que sigui més proper, més conscient, que els llegums que treballem nosaltres, que són plats doncs, amb llegums amb verdures o llegums amb altres productes que estem fent, doncs arribin a moltes llars, a moltes escoles, hospitals, podrien arribar també a diferents menjadors, a col·lectivitats, i que la gent que entengui bueno, que darrere d'un aliment bo també hi pot haver-hi territori, també pot haver-hi salut, sostenibilitat i, sobretot, un impacte social.
12: Jordi Balari, director de Mans Agrosocials, moltíssimes gràcies per tornar aquí a la ciutat.
13: Gràcies a vosaltres.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
12: I com cada dimecres a aquesta hora anem al cinema, avui paga l'entrada i les crispetes l'Eugeni Osàcar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal? Molt bon dia, com estàs?
14: Molt bon dia, Míriam, i molt bon dia a tothom.
12: Estem sorpresos avui.
14: Sí, sí, sí.
12: Amb aquesta sèrie.
14: Ho dèiem, que...
12: Sí, sí, sí.
14: Sí, perquè... Va, anem a dir el títol ràpidament, tot i que ho hem de recordar. Jo sempre, a veces.
12: Una gran sorpresa.
14: Exacte. Hem de recordar que l'últim dia, quan ho vam dir-ho, o almenys quan ho vaig comentar a Mantena, vaig dir no l'he vista, perquè pràcticament feia una setmana que estava, diguem, a Movistar, perquè és una sèrie original de Movistar Plus. Sí. Però com havia guanyat un premi al Festival de Cannes Sèries, que s'està convertint just... En fi... just pràcticament al moment de l'estrena, que es va estrenar el 23 d'abril, doncs vam dir, vinga, endavant, anem amb aquesta sèrie. I, en fi, ara ho comentarem, però ho diem sempre, molt recomanable, però amb aquesta sèrie potser hauríem de dir que passin el primer... Si algú té dubtes, que espero que no, després d'escoltar-nos, que passi el primer episodi i veurà com a partir del segon episodi hi ha un canvi, fins i tot hi ha una elipsi, hi ha un salt temporal, i a partir d'aquí es trobarà, no dic amb una altra sèrie, però ben diferent de com comença.
12: Totalment d'acord. Jo m'he quedat amb ganes de més.
14: Eh que sí?
15: Jo sí.
14: Sí, perquè és una història que dona.
15: Sí, sí, sí. Sí.
14: Diuen que no, és una història tancada, sí, perquè les pròpies cocreadores han dit, doncs, que és una història que és la que, molt, en part és molt vivencial dels seus entorns, de part d'elles. Fixa que estem parlant tota l'estona en femení, perquè realment, a nivell de creació, de direcció, de guió i de protagonista, tots són dones.
15: Expliquem una miqueta de què va. Sí.

0: Sí, sí, sí, mira, el que dèiem, eh? Vull dir, està creada per la Marta Bassols i la Marta Loza, i també és important aquest cas que pel punt de sensibilitat està coproduïda amb la productora Suma Content, que és la productora dels Javis, eh? del Javi Calvo i el Javi Ambrosi, que evidentment hi haurà donat un recolz i segurament aquesta distribució es veu relativament ràpid, perquè són 6 episodis sí, de 30 minuts, per tant, amb 30 hores, en 30 hores, amb 3 hores la tenim vista, i com dèiem, es va estrenar el 23 d'abril, i aquella mateixa setmana la van presentar al Festival de Cannes Sèries, que va en paral·lel al de Cannes, que està aquests dies, i va guanyar el premi al millor guió. De fet, el guió és un guió conjunt de 3 persones, de la pròpia Marta Bassols i la Marta Loza, junt amb l'Almudena Monzú, per tant, en aquest sentit. I a la vegada, com també dèiem, doncs està dirigida per 3 directores, la pròpia Marta Loza, la Clàudia Costafreda i la Ginesta Guindal. Per tant, a partir d'aquí podia imaginar-nos que giraria al voltant d'algun aspecte que toqués amb alguna dona, i en aquest cas concret la trama gira al voltant de la Laura, que és la debutant Anna Boga, que, com comentàvem, en fi, ho comenta tothom, no estem dient cap novetat, és debutant, però, en fi, si...
1: Recordeu aquest nom, eh?
0: Exacte, Anna Boga, perquè realment fa un paper extraordinari, creïble del primer moment. Sí. Entrevistes que he pogut escoltar, en fi, ella també feia relativament poc que havia estat mare, per tant, lliga una mica amb tota la pròpia història. I diguem que és una noia que es queda embarassada, no ho explicarem massa, però això ho han explicat, ho posa la mateixa sinopsi, que després d'una setmana de conèixer el Rubén, que és el David Menéndez, podem dir en un moment molt intens, diríem, d'amor, de sexe i de drogues, fins aquí aquesta història l'hem vist moltes vegades, però que a partir de l'episodi 2, a partir del capítol 2, fa un salt temporal de 15 mesos, i ens trobem doncs, que la Laura té un nen petit, que es diu Mario, ja té uns quants mesos, i que ja no viu amb el Rubén. I a partir d'aquí, en fi, tota la història de les dificultats econòmiques, però també emocionals, i que es veuen d'alguna manera molt ben plantejat, reflectit amb els diferents capítols, que a excepció de l'últim, que és Berlín, i el primer, que és Pròleg, els altres 4 són el nom d'una casa. És a dir, si recordo malament, la casa dels pares, la casa de les amigues...
1: La casa de l'artista
0: i després la casa dels esperits, sí. Que marca una mica aquesta pròpia, diguem, itinerari vital que ella va passant per Barcelona, amb totes aquestes dificultats d'una mare, en fi, que té grans problemes per seguir endavant amb la seva vida a Barcelona, i que introdueixen aspectes com la família, o les famílies no tradicionals, les parelles, i les precarietats i expectatives que poden tenir doncs, gent de la seva generació, però que, bueno, que fa que es desenvolupi molt bé. Ja ho diu el propi títol, no? Jo sempre a vegades ja diuen que el títol abraça aquestes contradiccions al voltant d'un tema que he de reconèixer que jo com a concepte no el coneixia, que és el de la maternitat dissident. Aquestes maternitats no vol dir no desitjada, vol dir no planificada, o fins i tot una maternitat, diguem, no convencional. I, per tant, algunes d'aquestes directores, guionistes i part de la producció doncs, també han passat per situacions, diríem, similars o inspirades del que li passa doncs, a la Laura.
1: És que la història és totalment creïble, segur que qui més que menys coneix un cas semblant, i és el que enganxa no, d'aquesta sèrie, i la manera d'interpretar, que a vegades penses... Van en guió, no van en guió... Està molt ben fet.
0: Molt honesta i molt realista.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I és molt, molt creïble.
1: És el que enganxa.
0: Han treballat molt. Es nota doncs, que el conjunt de productores, guionistes, directores han treballat molt còmodes i molt bé, perquè te la creus en tot moment.
1: Totalment.
0: Te la creus.
1: Doncs vinga, per on vols començar?
0: Mira, la pel·lícula hem dit, és a dir, està pràcticament tota rodada a Barcelona i als voltants, i també hi ha un capítol que està rodada a Berlín, perquè tot i que no ho hem dit, ella, just quan està a Barcelona, malgrat que ha nascut aquí, ve de Berlín durant uns dies, perquè, en fi, ella treballa allà en temes de concerts, decideix quedar-se aquí, i, en fi, després Berlín torna a tenir una mica de protagonisme, i es va rodar durant l'any passat. Bé, el que farem aquesta vegada, com hi ha bastantes localitzacions, no fàcil de trobar, perquè tot és, hi ha moltes seqüències nocturnes, molt plans tancats, però, en fi, ja sabem que això ens agrada especialment. I per
1: no és
0: tant...
1: un problema per l'Eugènia.
0: No, sí, sí, és un problema, però com a mínim intentem minimitzar-lo perquè no ho sigui, o que sembli almenys quan estem aquí que no ho sigui.
1: Exacte. Val?
0: Llavors el que farem és parlar de dos barris o dues zones,
1: vale,
0: que passen bastantes coses durant la sèrie, i amb la mesura que tinguem temps, parlem d'una tercera i potser millor un parell d'espais.
1: Vale, perfecte. Doncs
0: comencem per el poble sec Montjuïc. Dic poble sec Montjuïc perquè té bastant protagonisme des del primer episodi, és a dir, ja pròpiament al primer episodi veiem a Laura i a Rubén, és a dir, els dos protagonistes, que s'acaben de conèixer i després d'una nit intensa de passió, de sexe i de drogues, ella li diu a ell, perquè en teoria el dia següent ella marxa a Berlín, li diu, escolta, unes amigues meves m'han dit que a Montjuïc, a un lloc... En fi,

0: que canvia cada vegada, hi ha una festa rave, una festa rave, no? Uh-huh. Anem cap allà. Llavors hi ha un salt des d'on estan al centre i els veiem. Tot això que direm ara dura amb el metratge aproximadament uns 10 minuts i tot és nocturn. Per tant, de cop i volta els veiem caminar per un carrer. Aquest carrer en concret és el passeig de l'exposició, és a dir, aquell del passeig del Poble Sec, diguem que d'alguna manera lliga el que seria la pròpia muntanya amb el Poble Sec, a la part més elevada. Veiem un salt, de cop i volta els veiem pujar per unes escales amb un mur. En concret, aquest és el carrer Margarit. És el carrer que puja, diguem, cap al jardí Joan Prats, que ja dona, diguem, el jardí, ja dona l'avinguda Miramar. Això, d'alguna manera, si no has estat per allà, és una mica complicat saber-ho, però hi ha diverses escales que pugen amb bastants grafitis. Una de les parts que es veu un mur és del camp de futbol de la Satàlia. Llavors, això, repeteixo, és una mica complicat identificar-ho perquè és de nit. Hi ha algun contraplà, llavors, si coneixes alguna de les cases del passeig de l'exposició, doncs pots anar una mica relacionant. I una miqueta de treball de camp. Moment per allà i acabant d'identificar. Per tant, pugen per aquestes escales.
1: Has fet tot el recorregut?
0: Aquest sí, menys la festa rave, que jo crec que és algun muntatge a l'altra banda del port i crec que no interessava i per tant aquest l'he deixat. Però sí, tot l'altre ho he fet, no com passa la sèrie perquè van fent salts de llocs un altre, però sí, els he fet tots la setmana passada. Doncs llavors els veiem de cop i volta asseguts amb el que sembla uns jardins, també amb un pla molt tancat. Estan als jardins de Miramar, allà la gran esplanada de Miramar, el que és aquell gran mirador tan espectacular, construït en el seu dia i dissenyat tant per Rubió i Tudurí com per Forestier. I hi ha un moment que es pot identificar que estan a la font aquella propera perquè darrere es veu una escultura, i en aquest cas hi ha diverses escultures femenines allà, i una d'elles és la Pomona, o la Bremenadora, que, en fi, és la deessa, és una escultura d'en Pablo Gargallo, que és, diguem, la deessa romana de la fruita i la flora. Per tant, aquesta deessa o aquesta escultura està allà i, per tant, ja identifiquem que estan allà. Sí. D'allà fan un salt i tornen cap a darrere, el que seria la part de la carretera de Miramar, que és el mirador. Allà també hi ha una escena divertida entre ells. Continuen, els veiem més o menys per la zona on hi ha el túnel que passa a l'altra banda del Jardí Botànic, és a dir, la plaça Carlos Ibáñez, i de cop i volta veiem que tornen a estar en un carrer d'aquests, diguem, de gran rampa que puja cap a dalt de la muntanya. En concret és el passeig Martràs, que de fet el que fan és possible que hagi passat més d'una, de dos i de moltes vegades, pugen per aquest petit passeig, que és, diguem, peatonal, vianants, allà evidentment no pot haver circulació, i és on està una de les portes, diguem, de la part de darrere dels jardins del Teatre del Grec. Vull dir, llavors ells el que fan, evidentment, aquella hora on van ells està tancat, i el que fan és salten als jardins, al jardí del Teatre Grec, i veiem algun en fet aquests jardins que, en fi, si algú no els coneix encara, els recomanem molt, molt, més enllà de fins i tot quan hi ha espectacles a l'estiu del Festival del Grec, perquè és un jardí d'aquests estils francès, amb aquells camins, amb tots aquells parterres geomètrics, que els anem veient mentre ells van passejant i es van explicant coses, i clar, no podia ser d'altra manera, si arriben allà, doncs també hi ha varis plans que veiem al Teatre de l'Aire Lliure, si el Teatre Grec, que fins i tot ens expliquen alguna cosa personal vinculada a aquest teatre. És una passejada interessant, que van lligant diverses coses i que, bueno, que ens permet amb salts anar d'una banda a l'altra persona. I pràcticament podríem dir que aquest passeig acaba al Castell de Montjuïc. Per tant, fixeu-vos que van cap endavant i cap a darrere, en concret el fossat. El fossat està a baix, que fins i tot ella li diu, escolta, jo crec que aquí no podem estar. I llavors després també una història una mica sorprenent que queda una mica aquí, li diu, escolta, marxem d'aquí. Però bé, veiem, fan tot això i just d'aquí hi ha alguna altra escena que no val la pena comentar i al final acaben amb aquesta rave. Per tant, és tot un passeig, diguem, per la muntanya, que no es pot fer d'aquesta manera, però que és interessant de fer-lo.
1: Ells ho han fet així. Seguim al Poble Sec?
0: Sí, ens quedem al Poble Sec, perquè a l'episodi 3 hi ha un moment que veiem just al començament del capítol, veiem a la Laura amb el seu nen, el Mario, així, diguem, el porta davant agafat, penjat, i veiem que hi ha una diada de castells, i en concret hi ha un moment que, si ens fixem, són els castellers del Poble Sec, i en concret estem a la plaça del Sortidor, una de les places més característiques del Poble Sec. Algú pot pensar, tots són plans tancats, com és possible saber que és aquesta plaça? Hi ha un moment que hi ha un pla amb una façana, aquella façana d'aquell color blau i vermell, blau, pertany als maristes Anna Rabell, i per tant allò és Blasco Garay, llavors
1: ja, en fi,
0: ja ho identifiques, ho acabes de controlar i veus que és allà, davant està un dels restaurants que darrerament en moltes pel·lícules i sèries n'hem comentat. I per acabar, hi ha un moment, la continuació, diguem, d'aquesta seqüència amb els castells, que es troba el grup d'amigues, que també tenen una mica de protagonisme, que entre elles de que les seves amigues està la Marta Bassols, és a dir, la que és co-creadora i co-guionista, i hi ha un moment que Laura, amb uns grafitis que hi ha darrere, fa un ball de twerking, doncs bastant important, amb la qual jo sempre he dit aquests balls tan rítmics de, en fi, de glutíssima lux.
1: Ho fa molt bé, eh?
0: Ho fa molt bé, més enllà de que seria absolutament incapaç de fer un sol moviment, hem de dir que ho fa molt bé. No sé quantes vegades m'ha assajat, però ho fa molt bé.
1: Molt bé. Ara sí, sortim del poble.
0: Ara sortim i ens anem a l'altre barri que té un gran protagonisme, que és el Raval. El Raval, darrerament, hem passat moltes temporades dient que no es rodava pràcticament res a Raval.
1: I
0: aquesta temporada crec que amb aquesta és la quarta pel·lícula o sèrie que té gran protagonisme a Raval. I continuem. Aquí el té, és a dir, pràcticament podem dir que dels primers plans i seqüències de la pel·lícula passen a ells dos quan es troben, la Laura i el Rubén, després d'una trobada intensa. Els veiem al carrer caminant, en concret és també nocturna, tota nocturna. En concret és al carrer Sant Rafel, és a dir, al costat de la Rambla Raval i on està la Filmoteca. Els veiem caminant, si identifiquem el carrer, just hi ha un moment que es veu unes vidreres, són les de Casa Leopoldo. Això sí que no, si no saps que està al carrer Sant Rafel és impossible perquè no es veu el rètol. I entren just en un hotel, el gran hotel que hi ha en aquella zona que dona la Rambla Raval, que és l'hotel Barceló Raval, un 4 estrelles, un hotel important de la zona, però sobretot que es caracteritza, diguem, per una, podríem dir, il·luminació i decoració entre molt moderna i, en fi, molt confortable, però sobretot aquest edifici de forma el·líptica que té aquesta, diguem, aquesta mena de pell d'acer inoxidable que el fa, diguem, reservat des de dins i que, per tant, des de fora no es veu. Doncs allà tenen una... Ells dos tenen una seqüència que no diríem res més, amb la que participa la Neus Asensi, que es diu Salut, i que tu t'imagines que va d'una cosa i la seqüència va d'una altra, i per tant, bueno, és curiosa la seqüència.
1: És curiós,
0: tota aquesta seqüència passa, diguem, a dins del que és el bilunch, el que és el lobby d'aquest hotel.
1: Marc, el coneixes, aquest hotel, perquè si no jo no el vaig...
0: Bé, a la que moment situes i que va a Sant Rafel de gires, ja l'identifiques, sobretot una mica aquesta decoració amb aquests colors roses, liles, aquest bar que té molt modern, és un lloc també recomanable, que evidentment el bar el pot utilitzar tothom. I d'un bar saltem un altre, saltem al bar 49 Robador, que està al carrer d'en Robador 49, és a dir, el que està a l'altra banda d'aquesta plaça, la plaça Salvador Seguí, que és la plaça on està la Filmoteca, carrer Sant Pau, perquè ens situem. Allà passen dues seqüències. Aquest bar és un bar petitó, com tants de la zona, però utilitza part, com fan tants altres ara, la terrassa que dona la plaça Salvador Seguí, i per tant allà hi ha dues seqüències en les quals trobem diferents trobades entre el Rubén i la Laura, quan ja estan separats, alguna vegada per qüestions econòmiques, altres per l'intercanvi del Mario. Ho dic d'aquesta manera perquè amb les dues seqüències que apareix, que és el primer episodi i el tercer, fan plans diferents. Un fan mirant cap al carrer d'en Robador i sembla un bar, i un altre mirant cap a la Filmoteca i sembla un altre bar, però estem al mateix.
1: S'ha d'aprofitar, tu.
0: Exacte, i de fet els havien rodat un darrere l'altre, i per tant, repeteixo, el bar 49 Robador, just, diguem, en aquest sentit allà. I per acabar tota aquesta zona, allà és on viu el Rubén. El primer episodi no es pot saber ben bé perquè és molt nocturn i no es pot veure, però hi ha dues vegades que ella s'apropa i sabem que és aquella zona, en concret és el carrer d'en Robador 31. No sé si el pis és allà dins, perquè clar, això no ho podem saber, però la porta segur, perquè en fi, localitzant-la i veient...
1: Sí, és bastant típica d'aquest barri.
0: Exacte, és el carrer Robador 31. Per tant, també tota aquella zona, diem el Raval, però pràcticament podem dir aquells quatre carrers, Sant Pau, Robador, Sant Rafel i Rambla Raval, aquesta quadrícula que fa que on van rodar, suposo que van rodar un dia o dos,
1: van
0: i van
1: aprofitar
0: rodar totes les seqüències.
1: On anem ara?
0: Doncs anem al tercer barri, o a la tercera zona, més que un barri aquí, que és el Parc de la Ciutadella. I fem un salt i ens anem a l'episodi 4, en el que després d'una situació tensa, que no podem dir que passa amb el pis que ja està vivint, que en tot cas intentaré parlar-ne ara, doncs hi ha un salt de dir, escolteu, calmem-nos una mica, portem un capítol de moltíssima tensió, francament, amb aquesta, no diré pobra noia, però a aquesta noia li passa de tot, al final, com diu en el moment, jo també vull que algú es preocupi de mi, perquè, en fi, no és gens fàcil la vida que porta. Després d'aquesta situació, la veiem dins d'un espai tancat, amb molta vegetació, que entra la llum per les teulades, etc etc. Això és l'Umbracle, un d'aquests espais que s'ha renovat, un espai que torna a estar obert a la ciutat, en el sentit que està molts anys tancat, i que si hi ha algú que ens escolta que no el coneix, val molt, molt la pena veure. És una mena d'espai, diguem, amb molta vegetació forània, que s'intenta doncs, reproduir diguem espais o condicions climàtiques de boscos d'aquests ombrívols i boscos humits, que té uns bancs, que entra la llum per les arcades que hi ha de ferro, amb un ferro d'aquest, diguem, colat i vigues de ferro. Repeteixo, passa en un petit moment només a la sèrie, però que val molt la pena veure-ho, perquè a més a dins està tranquil, està molt bé.
1: No me'n recordo ara d'aquesta escena, estic intentant recordar...
0: Just a la part final...

0: pren durant la, durant la sèrie.
1: Ah, sí, m'ha vingut el...
0: Ara sí, eh? Ara, ara la veus. Sí, sí. Després, la continuïtat de la seqüència, o diguem, de tot aquest tram, la veiem a les, aquestes majestuoses arcades del Passeig Picasso jugant amb el cotxet amb el nen. La tornem a veure a dins de, del Parc de Ciutadella i com surt per la, part, la porta que dona al Passeig Picasso i allà arriba amb un cotxe Rubén i fan, diguem, anava a dir l'intercanvi.
1: Sí.
0: Per tant, diguem que tota aquesta zona també té un protagonisme important. I no sé com anem de temps.
1: Anem bé, anem bé.
0: Anem bé? Sí. Doncs escolta, anem a parlar també, dèiem, aquestes quatre cases. Hi ha la casa dels pares, que tot allò no hem dit, però que és a Santa Coloma Gramenet, al barri de Singuerlín.
1: Ho diuen, no? En un moment, em sembla.
0: Sí, a més, els carrers es poden identificar, fins i tot els dos bars, però lògicament hem de prioritzar, i en aquest cas hem escollit uns altres. I quan deies que tu deies la casa de l'artista, està en una festa amb les seves amigues, llavors l'Ivan Morales, que fa d'un amic, però que no diuen res més, amb aquesta festa diu, escolta, diu, he de marxar dos mesos a Nova York, si vols vine a casa perquè necessito algú que em cuidi els gats. La veritat és que quan entres a aquella casa hi ha gats per tot arreu, o sigui que o t'agraden molt els gats, o tens... Aquest és l'episodi 4, que es diu La casa de l'artista. Allà li succeeixen altres problemes. A cada casa, amb els pares, amb les amigues, la casa de l'artista, a cadascun ha tingut una situació que podien dir no ha sigut còmoda. I aquí la situació complicada, ho podem dir obertament, és perquè just la porta del costat és un apartament turístic, és un allotjament turístic, i per tant ja ens podem imaginar el que li passa, les dificultats que té doncs, per poder dormir tranquil·lament. Doncs tot això passa al carrer Ample, és a dir, al barri gòtic, en concret al carrer Ample 37, per tant entre la plaça La Mercè i l'edifici de Correus, que tants cops en parlem. També algú pot pensar... si no surt cap exterior, només veiem l'entrada, que es pot fer, perquè hi ha un parell de plans, fins i tot quan hi ha aquesta situació difícil que hem vist abans, que ja entra, surt de casa i entra en un restaurant que, si ens hi fixem, es diu Pizza Passa, i que és just davant. Per tant, localitzat aquest, que està al carrer 44, localitzat davant, i com hi ha un pla general a dalt de les dues terrassetes o balconets, ja veus que és exactament allà.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, anem dient de tant en tant algunes historietes, truquets, perquè la gent digui, però com pot ser? Potser s'ho inventa? No, mai m'invento res. Si algú no ho conec, doncs no ho diem, però sempre hi ha alguna referència que ens pot portar una pista, i això sí, després una miqueta treballa a camp.
1: Així que quan veieu una sèrie que recomana l'Eugeni, doncs feu tot aquest procés i jugueu una mica a localitzar a tots aquests llocs. Eugeni, on anem la
0: setmana? Doncs el proper programa, que vam estar a punt de fer un canvi, però no, vindré el dia 3, que és just un dimecres abans del dimecres, que serà una de les estades del Papa, un dels dies que estarà a Barcelona. Per tant, ja sé que fareu un programa, com tots, molt xulo, però aquell especial de...
1: Intentarem fer.
0: A prop de Sagrada Família. Sí. Jo no hi podré ser-hi, però llavors el que farem la setmana anterior, el dia 3, farem un programa especial de pel·lícules i sèries rodades a la Basílica, és a dir, a la seva família. Algunes n'hem comentat, però en comentarem fins i tot algunes que no és gens habitual, que han estat rodades a dins. Per tant, temporalment parlem d'algunes pel·lícules sèries que no n'hem parlat, i d'altres, diguem que ens explayarem una mica més amb la localització, que és la Basílica de la Sagrada Família. Per tant, farem una mena d'homenatge previ la setmana anterior per parlar de la Basílica de la Sagrada Família, i així vosaltres podeu continuar després, segurament d'un lloc molt privilegiat, explicant a tots els oients quines són les coses, allò que diuen que se cuece por los alrededores, no?
1: Home, segur que hi ha moltes sèries que s'han rodat allà a la seva família.
0: Moltíssimes.
1: Segur que em demanaràs més temps de...
0: Però a dins molt poques, eh?
1: Sí?
0: A dins, sí, molt poques.
1: Bueno, tenir el permís, imagino que no.
0: És complicat i, a més, fins fa relativament poc, el que és el recinte com a tal no era fins i tot visitable, per tant l'atractiu era especialment la façana naixement. Però intentarem parlar de façanes, places i interior.
1: Doncs això serà d'aquí dues setmanes. Eugeni Osàcar, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Molt bé, a reveure.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui hem convidat al programa un home que a l'escenari d'un teatre sap fer dues coses importantíssimes. Fer reflexionar amb el seu monòleg i il·lusionar amb la seva màgia. És un home que no pretén ni mossegar ni tampoc adoctrinar mentre que fa teatre. Només pretén posar l'espectador davant del mirall de les seves pròpies batalles internes, d'aquelles coses que potser encara no ha resolt o que tampoc té clares. I tot això ho fa mentre arrenca un riures a la platea del teatre.
3: I entre les reflexions que planteja n'hi ha una que és el fil conductor de tot plegat. La llibertat. La que no senten les persones políticament correctes sempre dins d'una cotilla. Això si parlem de la llibertat d'expressió, però és que també hi ha la de pensament o la de comportament. La llibertat empodera l'individu.

0: en David Cervelló. David, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu? Un fruto seco que se cae en la piscina.
0: T'ha agradat,
1: eh? És seco o és mojat? Jo sóc molt fan del Piedrey. Sí,
2: com sí, parla sí. I quina gràcia natural que
0: ens
2: té.
0: Ens ha deixat enamorats
2: sí,
0: a tots.
2: Sí, és fantàstic.
1: Sí, home, sí, totalment. Molt bé, molt bé. Doncs escolta, va, anem a... parlant d'enamorats. Va, ben lligat. Comencem en pronto. Sí. Bueno, no. No, però el Robert volia cantar.
0: Sí, quan no vol cantar?
1: Exacte, quan no. Bueno, per això t'ho dic. No, però a veure si... Ho hem de convertir en un musical, això, sí, algun dia, d'anar fent diferents cançons.
3: Vam dir que abans que acabi la temporada farem una cançó tots junts aquí, una cosa així, un musical.
0: No t'inventis coses. Sí.
3: Però, és que no
0: te'n recordes quina cançó és, i estic jugant amb això.
1: Serà l'últim dia perquè igual no ens renoven. Però bueno, en fi, comencem en pronto. Famosos conquistados por Leticia.
0: Oh. És una ronda de corazones o què?
3: No, home, clar, és que qui no conquereix aquesta dona?
2: La llista de Leticia,
1: Sí.
0: Perquè, més... Ah, però no són els de baix, no?
1: No.
3: Són una sèrie que estan aquí dintre.
2: La Pantoja, t'imagines?
0: M'he perdut alguna cosa.
3: Però hi ha algú que cregui que és una mala representant de la institució que
0: ostenta? Jo crec que no.
3: És el millor que els ha passat en aquesta institució en segles.
0: Bueno. Sí. No sé si diria tant, però...
3: En quant a imatge pública, jo crec que sí. No sé, és la meva opinió.
2: És la que, de les poques, que ha ensenyat una miqueta d'humanitat.
3: Per favor.
1: Sí. Vinga. Sí. Bueno, doncs escolta, famosos conquistados por Leticia, eh? Si em fessin un article famoses conquistades per mi, s'acabava l'article, no m'he de titular, perquè
2: pàgina
1: no seria
2: blanc.
1: Cap.
3: Hauríem de fer, sí.
1: Pàgina en blanc. I hasta aquí les famoses.
0: Però, famosos conquistados por David, punto.
3: David, m'agradaria destacar que damunt del cap de la Leticia, en el muntatge de la portada,
1: hi ha
3: un...
1: Hi ha una corona?
3: No, hi ha una especial de verano, no? Hi ha?
0: Ja?
1: Sí. Sí, és molt interessant, perquè és un obsequio coleccionable que diu adelgaza según tu edad.
0: Que pereza.
1: Que està molt bé, tu.
3: Que el posin damunt de la Leticia.
1: Sí, home, depèn de la...
3: Sí, sí.
1: Sí, bueno, clar, ella té edat de que ja no pot adelgazar más, però bueno. No. Anem amb Isabel Pantoja. Lo que esconde la reconciliación con sus hijos.
0: Bueno. Cling, cling.
3: Clar, els diners esconde. Bueno.
2: I tant.
1: És que és així, eh? És aquí. I, però, ojo, sin pasarse. Del precio justo, eh? És que és així, eh? Bueno, anem amb Colate. Colate acusa a Paulina...
0: Com?
1: D'agressió.
3: Verge Santa.
0: Quants anys fa que no estan junts aquests?
3: 25 o 30.
0: Sí, no?
3: Es van divorciar, jo crec que el 2002, no sé.
0: Mare de Déu. I a ella, eh?
4: En què any se divorciaron Paulina i Colate?
0: Està parlant amb la
1: senyora. Sí, a veure.
2: La acusa a la Paulina, eh?
3: Diu, en marzo de 2012 se separaron formalmente Paulina Rubio i Colate Vallejo Nájera, que és el germà de la Samantha del Masterchef.
0: Sí, sí, sí.
1: Imagina't. Doncs, escolta, és el que... Home, la Paulina, allò, cabrejada, ha de ser molta Paulina.
0: Sí, molta Paulina.
3: Bueno, i no cabrejada també,
1: Sí, també, exactament.
3: Jo me'n recordo... Acabo de recordar quan la Paulina estava... Em va pensar que em callaves de cop.
0: No.
3: Quan la Paulina estava...
2: No, estava fent un altre gest.
1: No, ha viatjat en el temps. Saps allò com a les pel·lícules, quan estàs recordant una cosa, que fan com un zoom en
2: Sí, un flashback.
1: Ups, un flashback, eh?
0: Sí.
3: Quan la Paulina Rubio estava amb el Ricardito Fillos, us en recordeu?
0: Home, sí. Però me'n recordo quan es van casar. Sí, va ser la boda de l'any.
2: El hambre i les ganes de comer, eh?
3: Això mateix.
1: Jo el que hauria pagat per escoltar una conversa d'ells dos. Allò, una conversa tranquil·la, allò relaxada d'ells dos.
3: Recordem quan la Paulina va recomanar-nos a tothom que ens quedéssim a casa per la pandèmia.
0: Sí, estava molt...
3: Molt perjudicada.
0: Sí. Vinga, i Kate també surt, no? La Letizia, Kate,
1: la... Sí, la princesa de los niños. Enamora todos en Italia.
0: Aquesta sí que ha fet molt per la institució, també.
3: També.
1: Sí. Molt bé. Doncs anem a Mola. Hola, Núria Roca. Nos abre las puertas de su nueva, de su nueva casa, un paraíso en plena naturaleza. I aquí sembla que tingui 22 anys, la Núria.
0: Totalment.
1: És impressionant. És impressionant.
3: I ja en deu tenir 50...
0: Llargs. Sí, però estàs tot...
1: Imagina't.
0: Quan se la veu a la televisió, ja se la veu, que està molt bé.
1: No, espectacular. Diu, és un lugar muy mágico, siempre había soñado con tener un hogar así.
0: Bueno, clar, tu i tots.
2: Sí, tots.
1: Sí, està com en un gronxador, com una cadira així gronxador, i preciós, no? Escolta, molt bé. Doncs sí. Bueno, anem amb imatges exclusives. Està animant Miranda, inaugura... No és Miranda inaugura, de cognom. No, Miranda inaugura Soberano en Marbella, el plan de madre e hijo con Miguel.
0: Una cosa, estem a 20 de maig, què vol dir inaugura Soberano en Marbella? Però si ni tan sols hem arribat a l'estació...
3: A Marbella i és verano.
0: Sí, clar, és verano todo el año, però vull dir...
3: Però una...

0: cosa.
1: Anem a dir que amb Rodalies pràcticament ningú ha arribat a l'estació en general. Ja estiu, ja...
2: Aquí no arribem a les estacions. No.
1: Aquí no, no, aquí no arribem. Diu, quan arriba a l'estació? Propera estació, estiu. Vagi esperant. Bueno, també tenim Eugènia Silva, eh? No és el verb, eh? No és Eugènia Silva, el sujeto,
2: verbo... No és com Miranda Inaguda, eh? Aquí sí que és el cognom.
1: Exacte.
2: No?
1: Exacte.
3: Una pregunta,
1: exacte.
3: Una pregunta. Sí. La Miranda que surt aquí és la Miranda, sí, del Julio Iglesias,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí,
1: ah, val,
2: sí.
1: Val. Entenc que sí, sí, la Miranda...
2: Ens ho pregunta ella, a nosaltres, eh?
1: Sí, sí, perquè, sí, sí, sí, sí,
3: perquè
1: sí,
3: fa 30 anys que jo els veig junts en aquesta parella, vull dir...
2: Però estan junts, no? Estan...
3: Tu els has vist?
2: No, no he vist mai jo el...
4: Perdona, ell... No se'ls ha trobat per la Boqueria.
3: Ell viu a Bahamas i ella crec que viu a Miami, vull dir que...
2: Així no se separaran mai.
1: Bueno, per això els hi va bé, perquè fan un living a part d'Illes, sí, Together, sí, saps? Vull dir, està molt bé. Eugènia Silva, primera entrevista de su nueva vida. Molt Estoy bé. En un momento muy creativo, siempre dando prioridad a mis hijos.
2: Molt això...
4: Molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
3: Ho aprovem.
1: Bueno.
3: I ara ve el drama, veure, de la, sí, setmana, no?
2: Upa!
1: Sí, anem amb setmana. Anem amb setmana, que és molt fort.
3: El drama
1: perquè...
3: de la setmana.
1: Sí, sí, és que el que veiem és la Tita en molt mal estat.
3: Molt mal estat.
1: O sigui, veiem la Tita, sí, molt
3: decaiguda. Decaiguda, la Tita està decaiguda.
1: Sí, la Tita està molt decaiguda. Tita Thyssen, estem parlant. No, home, Tita Thyssen. Tites.
3: Recordem que va ser Miss Espanya, la Tita Thyssen.
2: Bueno, però és que la gent fa anys, vull dir. Quants anys té aquesta dona?
3: Doncs ara buscaré. Quants anys té Carmen Thyssen?
1: 128, deu tenir, Tita Thyssen.
3: En té ara mateix 83.
4: 83.
2: Pensava que havies dit 63.
3: És de l'edat de la meva mare. La meva mare és de novembre i ella d'abril. El dia de Sant Jordi va fer anys.
2: Ta mare està molt bé.
3: Sí, bueno. El dia de Sant Jordi va ser l'aniversari de la Tita.
2: Ah, mira.
1: Molt bé. Sus hijos son su gran apoyo en estos momentos, eh? Su hijo la apoya, eh? Diguem-ne Tita.
2: Vale, fantàstic. Ja no és.
1: No, la ja veritat, està, ja està. Ja, no, jo simplement tinc la informació d'això. I la família Prat, tu, tenim la família Prat, molt de bé. Comunión.
2: Ah, molt bé.
1: Joaquim Prat, bueno, aquesta gent ha passat menys la diguem-ne la mare, sí, han passat tots per la televisió.
3: Sí,
1: eh?
3: Sí. De fet, hi segueixen.
1: Doncs, escolta, molt bé. Sí, sí, vull dir que...
2: Una saga televisiva, sí, sí.
1: Saga televisiva total i... Mira, a mi sempre m'ha semblat que deuen ser bones persones, sí, no ho sé. Bueno, sí, sí. Donen aquesta, transmeten
2: família,
1: aquesta cordialitat.
2: Família unida,
1: sí,
2: eh? Sobretot.
1: Sí, sí, sí, total, total. Sí. I la gran protagonista de setmana és Rosa López, rompe por sorpresa con su novio...
2: Què vol dir por sorpresa? Sorpresa, te dejo.
1: Bueno, no? Sí, pot ser, per un dels dos ha sigut sorpresa.
2: Pues, sí, porta molts anys junts.
3: Sis anys junts.
1: Seis anys, diu. Sí,
3: sí. I planes de boda,
1: sí, sí, sí.
4: Clar, aquí diu de mutu acuerdo, però és el que deia el David. Aquí hi ha sorpresa per, sí, una de les, per un dels dos components de la parella.
3: Ningú se separa de mutu acuerdo. Oblideu-vos d'això. Ningú, ni a la feina, ni a casa. Ningú se separa de
4: mutu acuerdo. Sempre hi ha algú que fa el pas.
1: Sí, sí. Algú en fa la cuerda i l'altre fa el mutu i a la gàbia.
3: Bueno, que truqui algú que hagi dit a l'altra part... Què? Ho deixem estar? Ho deixem estar. Si ho han fet així, magnífic.
1: Vinga, sí.
2: Vinga, i el Kiko?
1: Fins aquí.
2: Parlant de ruptures.
1: El Kiko... Bueno, sí, Kiko Rivera, el nuevo dueño de Cantora, prepara acciones legales.
2: Uau,
3: però no entenc aquest titular. Vol dir que Kiko Rivera ja és propietari de Cantora o que el nuevo dueño, que és una altra persona...
2: Potser ho hem de relacionar amb el titular de Pronto de lo que esconde la reconciliación de sus hijos.
3: Recordem que es va explicar a la herència envenenada que el Paquirri, el seu pare, va deixar uns trajes de torero en una...
2: Sí.
3: En un racó d'allà de la Cantora.
2: Que ens queden poca estona... Vale. Sí. 10 minuts, anem amb 10 minuts, perquè si no, no ens dona temps.
1: Sí, no, no ens queden 10 minuts, anem amb 10 minuts. Sí, ta mare, más centrada que nunca en sí misma, eh? Perquè ta mare, más centrada que nunca, ja estaria bé, ja seria una notícia. En aquest cas, más centrada que nunca en sí misma.
2: Clar que sí.
1: Bueno. Ensimismada, podríem dir. Que sí. Diu, sigue una dieta estricta, entrena 6 dies a la setmana i està volcada en su trabajo. Trabajo.
2: ¿Qué trabajo?
1: Bueno, té un trabajo.
2: Ah, vale.
1: ¿No? Bueno, sí, está bé. També la llama Joaquim Prat, con su hijo en la comunión de su sobrino.
2: Molt bé.
1: Bueno, més Prats, tenim Prats aquí, mare meva. Antes todo estarán Campos y Prats, vull dir, és el que té. Sí, també tenim Alejandra Rubio.
3: Que és una Campos.
1: Espero que mis hijos... Sí, exacte. Prats i Campos, sí senyor. Espero que mis hijos estén orgullosos de mi libro.
2: Bueno.
1: Bueno. Es que...
2: bueno sí. Millor no diem res.
3: És el que dèiem ahir, sí, d'algunes... Fora de micro, dèiem, d'algunes persones que no tenen síndrome de l'impostor.
2: Sí.
3: Aquesta nena no res.
2: No, totalment.
1: No, no, que és quan diu, ai, tengo el síndrome de l'impostor, diu, no. No, en tu cas, no. Bueno, no en tu cas. Tenim el tema Shakira, tant a 10 minuts com a lectures.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dijous 21 de maig de 2026, tot i que ja sabeu, us portem acompanyant des de 2:15 amb el Dima Kraus, moltes més històries, ara també el cor en la ciutat, perquè la tornem a escoltar, i ja en el tram despertador d'aquest dijous 21. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Això vol dir que hem de parlar, hem d'analitzar, a veure què ens pot portar aquest 21 de maig. Què podem dir dels 21 de maig, David? A veure.
1: Doncs mira, d'una banda, avui és el Dia Mundial de la Protecció de la Lactància Materna. També tenim que és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. I...

0: És el Dia Internacional del Te.
1: Ah.
0: Tu ets gaire de te?
1: No molt.
0: Jo gens. I ho he intentat, eh? Ho he intentat. Mm. Però no. Fins i tot he provat també el que s'ha posat molt de moda, que és el te matcha.
1: Sí.
0: I no, tampoc.
1: Jo el te matcha sí m'agrada el sabor. El trobo curiós. M'agrada. Però, bueno, hi ha qui li agrada molt i sempre hi ha qui pot dir a mi no me matxa, no? Però sí, a mi sí que me matxa perquè m'agrada molt. Bueno, però ja et dic, la majoria de tests no d'això. És que, clar, és allò quan fèiem allò del món es divideix en dos, no? Una mica entre cafè i te, que era sempre complicat. No sé si et va tocar defensar el te o el cafè en aquella
0: ocasió. Ai, no me'n recordo ja.
1: Fa molt de temps ja, mare meva. De tant en tant recordem algun perquè estaven molt bé. Doncs, en fi, què podem dir, doncs, dèiem de...
0: Segur que em va tocar defensar el que jo no prenc.
1: Jo crec que sí, jo crec que et va tocar defensar el te, i segur que ho vas fer molt bé, però bueno, què més tenim així de dies? A veure...
0: Anem cap als dies nacionals que tenen els Estats Units, que avui tenen, que és el Dia Nacional del Quadern.
1: Ah, mira...
0: Jo ja és una cosa que ja fa temps que he perdut una mica,
1: sí.
0: L'ús dels quaderns.
1: Sí, sí, queda lluny, sí.
0: D'altra banda, és el Dia Nacional dels Memorandos. És el dia també de menjar més fruites i verdures.
1: Molt bé.
0: Que això hauríem de fer-ho tot l'any, la
1: sí,
0: veritat.
1: Sí.
0: És el Dia Nacional dels Cambrers i Cambreres i també del Personal de Servei. I és el Dia Nacional de les Maduixes amb Nata.
1: Oh, quina meravella.
0: Clar, si ahir era el dia de recollir-les...
1: Sí, senyor.
0: Avui és el dia de menjar-les amb nata.
1: No van durar molt, eh? No han durat molt, aquestes. Estan... Va, posem-la, que estan recent agafades, home, clar. Les vam recollir ahir. Doncs ahir fèiem el dia i... Demà deu ser el dia de només la nata, perquè ja no...
0: Ja les maduixes ja...
1: Ja no en quedaran demà. Que bo. Maduixes amb nata, eh? Quina, això sí que és una, com en diuen això, un maridatge, eh? Això sí que és un maridatge d'aquells espectaculars, eh? D'aquells
0: que dius. Ara m'has fet recordar un compte de Twitter que és el de Et Felicito Fill.
1: Sí.
0: Que va publicar fa uns mesos, moltes vegades es publiquen cartes de restaurants on hi ha errates. I en aquest cas havien posat en lloc de maduixes amb nata, madures amb nata.
1: Home!
0: És una cosa diferent.
1: Sí, home, igual segons quin local, no? Doncs pot tenir el seu reclam, no? Per exemple, no? Possiblement. Però sí, igual volien dir una altra cosa. Esperem que sí. En fi, què més tenim, David?
0: Doncs mira, anem cap als sants, que avui és Sant Cristóbal Magallanes, és Sant Eugenio de Mazenot, és Sant Heming de Abo, Sant Hospicio de Niza, Sant Paterno de Dariorige, Sant Teobaldo de Bien, Sant Timoteo de Mauritània, Sant Mancio i Sant Polieucto.
1: Polieucto, eh? Que és bonic, Polieucto, eh? Així de nom i el trobo preciós. Doncs si algun poliector ens escolta, doncs és aquí una abraçada ben forta, perquè ara anem a saber quines eren les notícies importants, qui era tendència, de què s'estava parlant, en aquest cas un 21 de maig, però de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns quines eren les notícies claus fa 100 anys.
0: Doncs mira, avui m'ha cridat molt l'atenció que a La Vanguardia hi havia un article que diu així: A beber gratis.
1: Mira, molt
0: bé. La célebre agua de Santa Rita. Siguiendo la costumbre de cada año, mañana sábado, con motivo de ser la fiesta de Santa Rita, se dará a beber gratis la renombrada agua mineral de dicha santa a las personas que visiten el manantial existente junto a su típica capilla, calle de las Carolinas 28, Torre, gracias a San Gervasio. El tranvía de los Giuseppets cruza dicha calle, que formaba parte del antiguo convento de los Giuseppets de frailes carmelitas descalzos desde el año 1760. Las propiedades medicinales casi milagrosas del agua de Santa Rita Según los extractos, memorias y dictámenes del Real Consejo de Sanidad y de los eminentes doctores en medicina, don Juan Giné y Partagas, catedrático de Clínica Quirúrgica de la Universidad de Barcelona, don Antonio Iné, médico director de las Hermanitas de los Pobres, don Juan Montserrat y Arx, subdelegado médico de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera, y otros reputados doctores, demuestran claramente que estas aguas no tienen rival en su clase en España ni en el extranjero para combatir con éxito las afecciones crónicas del estómago, riñones, hígado e intestinos, neuralgias, escrófulas, obstrucciones hepáticas, dispepsias ácidas o alcalinas, afecciones líticas y catarrales de las vías urinarias, bronquitis, sofocaciones, náuseas, úlceras gástricas, aparato respiratorio, disentería, baba de los niños, que me encanta, cálculos biliares, tercianas, y siendo además tónicas, reconstituyentes y aperitivas. También curan en 14 días la tosferina, catarro de los niños, coqueluche.
1: Coqueluche,
0: ¿eh? Aquí tenemos aquest article publicitari.
1: Molt bé. Sí, sí, exactament. Mare meva.
0: Però bueno, que mañana se puede ir a beber gratis. Sí. Jo no sé si encara ho deuen fer, això, eh?
1: No ho sé. Lo que se da no se quita. Per tant, en principi, si hi ha precedents, s'hauria de... No? S'hauria d'anar fent. Bueno, n'estarem al cas, a veure si algú ens ho pot explicar, si segueix fent aquesta tradició, perquè, clar, a veure, si hi ha un precedent, lo que se da no se quita, s'hauria de poder seguir fent. En aquest cas, escolta, que t'ho cura tot, eh? La baba de niño, que això ha de ser complicat de gestionar, però bueno.
0: És que com a curiositat dic, mira, estic mirant, sí. I era el manantial d'aigua de Santa Rita, que estava, com dèiem, al carrer de les Carolines 28, molt a prop del que és la Casa Vicenç.
1: Val.
0: Doncs era una font d'aigües carbonatades.
1: Ah, amigo.
0: I per això tenien aquesta fama de decoratives.
1: Bueno, més decoratives que de ser curatives, sí. No? Possiblement. Però bé, doncs escolta, sempre aprenem alguna cosa que...
0: La que font i la capella van desaparèixer l'any 60,
1: vaja.
0: Que es van enderrocar.
1: Doncs ja ni hi ha... Ja no, ja no hi ha possibilitat. En fi, doncs, totes aquestes cures que ens hem perdut en el camí. En fi, què ens deien al noticiero? A veure.
0: Doncs mira, el noticiero avui ens parla d'inventos maravillosos. Aquestes coses m'encanten a mi,
1: sí,
0: quan ens expliquen aquests invents.
1: Sobretot perquè si després se segueixen fent servir o no.
0: Si estas notas escritas rápidamente, después de un ojeo a la prensa extranjera y de la consulta a tal cual diccionario tuvieran carácter de sesudos artículos, el de hoy se le dedicaríamos a don Joaquín Abati. Alguien preguntaría extrañado el motivo de este homenaje. La curiosidad es natural, pues solo los amigos del ingenioso autor saben que el señor Abati es un inventor formidable. Sus invenciones hasta hoy, inexplotadas por modestia, están patentadas en su mayoría y serán un asombro no ya de Damasco, sino del mundo entero el día que sean divulgadas. Nosotros conocemos un calendario que, por sí solo, sin cuerda, resortes, fluido eléctrico ni ningún agente, en fin, cambia diariamente la fecha sin que nadie le toque. Y aunque la habitación en que esté colocado permanezca en la oscuridad y cerrada, pues se podría pensar que la luz influía periódicamente su funcionamiento. Conocemos también una pianola cuyos rollos perforados solo tienen 3 centímetros de anchura. Unos neumáticos para ruedas de automóvil a prueba de pinchazos. ¿Qué tal necesitaría yo? Que sí. M'han punxat les rodes.
1: Ostres.
0: En 6 mesos 2 vegades.
1: Ahí va.
0: Un pescacartas a distancia. Un matamoscas eléctrico y otras 100 curiosas invenciones que en su día detallaremos, descubriendo el señor Abati como inventor. Nos tiene prometida la primicia. En tanto, se lo recordamos con estas notas que comprueban que el ingenio norteamericano le va a los alcances. Uno de los últimos inventos registrados en la Oficina de Patentes de Nueva York es un aparato destinado a marcar la entrada y salida de la abeja en columna.
1: Home.
0: Se debe... Sí, mira... en el dia després del Dia de les Abelles,
1: sí,
0: doncs
1: sí,
0: està bé.
1: Está molt bé. Sí.
0: Se debe a un científico empleado del gobierno y es un artefacto tan complicado como delicadísimo. Colocado a la puerta de una colmena, marca con exactitud matemática la entrada y salida de las laboriosas fabricantes de miel y cera. Así fichaban, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Se atribuye al aparato facilitará extraordinariamente el estudio de la apicultura y, por lo tanto, el desarrollo de esta industria. las laboriosas abejas y los tan criticados zánganos van a estar desde ahora sujetos a una fiscalización semejante a los obreros de una fábrica con reloj registrador.
1: Caray.
0: La que se entretenga volando de flor en flor o no lleve al panal la carga prefijada será despedida.
1: ¡Ostras! ¡Mamá!
0: Para estudios astronómicos, el doctor...

L'any 1916, una mestra de 23 anys d'Indiana va anar a buscar feina a Chicago. Es deia Elizabeth Smith. Havia estudiat literatura anglesa, li agradava Shakespeare i estava decebuda amb la vida a Huntington, el poble on havia crescut, en una granja amb 8 germans. Aquell dia va entrar a la biblioteca Newbery de Chicago, va parlar amb un bibliotecari i la seva vida va canviar per sempre. El bibliotecari coneixia un multimilionari excèntric anomenat George Fabian, que buscava algú amb coneixements de Shakespeare. Va trucar Fabian i dues hores més tard, Fabian va aparèixer amb una limusina i va convidar Elizabeth a passar una nit a la seva finca Riverbank a Geneva, Illinois. La finca era immensa, tenia laboratoris, hivernacles, granges experimentals i Fabian tenia una teoria, que Francis Bacon havia escrit les obres de Shakespeare i que ho havia deixat escrit en clau dins de les pròpies obres. Tot el que calia era trobar el codi.

Elizabeth va acceptar la feina, i així va començar tot. A Riverbank hi havia un altre treballador, William Friedman, un biòleg genètic jueu de Pittsburgh. Es van enamorar treballant junts buscant missatges secrets inexistents en les obres de Shakespeare. Es van casar el maig del 1917, i mentre buscaven patrons que no existien, van descobrir alguna cosa més important. Com trobar patrons reals? Com trencar codis de veritat? Sense ordinadors, sense formació matemàtica avançada. Només amb paper quadriculat i llapis. Xerrant l'un amb l'altre a través d'una taula, els Friedman van desenvolupar molts dels principis de la criptologia moderna. I quan els Estats Units van entrar en la Primera Guerra Mundial, només hi havia 5 o 6 persones a tot el país que sabien alguna cosa sobre trencar codis. Dos d'elles eren Elizabeth i William Friedman. Fabian va establir un departament de xifres a Riverbank amb els Friedman al capdavant i va oferir els seus serveis al govern. Diversos departaments governamentals dels Estats Units van demanar ajuda al Riverbank o van enviar personal allà per entrenar-se. Entre ells hi havia Agnes Meyer Driscoll, que va venir en nom de la Marina nord-americana. Els Friedman van treballar junts durant 4 anys a l'única instal·lació criptoanalítica del país. Fabian era generós però controlador. Interceptava la correspondència dels Friedman. Quan finalment van aconseguir marxar el 1921 per treballar per al Departament de Guerra a Washington, va ser com una fugida. William es va endinsar en la criptografia militar. Elizabeth va deixar la feina el 1922 quan va néixer el seu primer fill. I aleshores va arribar la prohibició. L'any 1920, els Estats Units van prohibir la fabricació, venda o comerç de licor. La llei Volstead va entrar en vigor i els nord-americans van deixar de beure? Doncs no, van beure més que mai, però ara ho feien il·legalment. Els contrabandistes portaven whisky del Canadà, rom de les Illes del Carib, xampany de França i utilitzaven xarxes de ràdio amb missatges en codi morse xifrats per coordinar les seves operacions. La Guàrdia Costera estava desbordada. Tenien centenars de missatges interceptats que no podien desxifrar. I així, el 1927 van contractar Elizabeth Friedman de manera temporal per desxifrar l'endarreriment de missatges. La contractació temporal va durar 12 anys. Eventualment, ella i un petit equip de criptoanalistes que van entrenar van liderar l'esforç contra el contraban internacional i el tràfic de drogues.

Els primers codis dels contrabandistes eren bàsics, simples substitucions, transposicions senzilles. L'Elisabeth els trencava en qüestió de minuts. Però a mesura que els contrabandistes es feien més sofisticats, els codis es tornaven més complexos i l'Elisabeth seguia trencant-los. De vegades treballava 16 hores al dia. L'any 1928 la van enviar a San Francisco per ensenyar a C.A. Housel, que estava destinat amb el coordinador dels detalls de la costa del Pacífic, com desxifrar els missatges dels contrabandistes. Sota el seu ensenyament, Housel va ser capaç de descodificar 3.300 missatges en 21 mesos. L'octubre i novembre del 29 la van reclutar a Houston, a Texas, per resoldre 650 casos de tràfic de contraband que havien estat citats pels fiscals dels Estats Units. En fer-ho, va desxifrar 24 sistemes de codificació diferents utilitzats pels contrabandistes. Entre el 27 i el 30, mentre treballava per a la Guàrdia Costera dels Estats Units, el Departament de Narcòtics, el Departament d'Ingressos Interns, el Departament de Prohibició i Duanes i el Departament de Justícia, Friedman va resoldre més de 12.000 missatges codificats a mà en 3 anys. 12.000! A mà! Sense ordinadors! El resultat, 650 acusacions penals. Un dels individus que Friedman va ajudar a acusar va ser Al Capone. Sí, aquell Al Capone. El gàngster més famós d'Amèrica. Elisabeth va desxifrar missatges que connectaven Al Capone amb operacions de contraband i també va ser responsable de proporcionar informació descodificada que va resultar en la condemna dels germans Ezra, contrabandistes de narcòtics.

El seu treball va desmuntar xarxes de contraban que operaven des de Mèxic, el Carib, el Canadà. Va trencar codis d'organitzacions criminals que movien milions de dòlars. I aleshores va arribar la Segona Guerra Mundial. I aquí és on la història d'Elisabeth es torna encara més fascinant, perquè durant la guerra, l'Elisabeth va desxifrar missatges d'una xarxa d'espies nazis que intentaven promoure aixecaments feixistes a Amèrica del Sud. Els alemanys havien establert xarxes d'espionatge a l'Argentina, al Brasil, Xile, i utilitzaven codis sofisticats, màquines Enigma, xifrats complexos, i Elisabeth els trencava, un després de l'altre. Va identificar agents nazis, va descobrir plans d'operacions, va desbaratar intents de sabotatge. El seu treball va ser crucial per impedir que l'Amèrica del Sud caigués sota la influència nazi.

Però ara, i aquí ve la part més sorprenent de tota la història. Quan va acabar la guerra, qui es va endur el mèrit? John Edgar Hubert, el director de l'FBI. Hubert va dir que l'FBI havia trencat els codis nazis. Va dir que els seus homes havien desmuntat les xarxes d'espionatge. Va donar conferències de premsa. Va aparèixer a les notícies. I l'Elisabeth? El govern li va dir que no podia parlar del seu treball. Era secret, classified, top secret. Així que...

de criptoanalistes i el 1938 Hillsdale College li va atorgar un doctorat honorífic en dret. Però fora dels cercles de la intel·ligència, ningú no coneixia el seu nom. William Friedman, el seu marit, sí que era famós. Era considerat el pare de la criptoanàlisi nord-americana. I ho era. Però Elizabeth també. Treballaven junts. Es feien millors l'un a l'altre. Però la història només recordava un dels noms. Elizabeth Smith Friedman va morir el 31 d'octubre del 1980, als 88 anys. I només dècades més tard, quan els documents classificats van començar a desclassificar-se, la veritat va començar a sortir a la llum. Que aquella mestra d'Indiana que havia anat a buscar feina a Chicago el 1916 havia esdevingut una de les criptoanalistes més importants del segle XX, que havia trencat codis que havien ajudat a guanyar dues guerres mundials, que havia desmuntat xarxes criminals i d'espionatge, que havia posat les bases de la criptografia moderna i que tot això ho havia fet sent dona en una època en què les dones no podien ni tan sols votar quan ella va començar a treballar. Que havia hagut de lluitar no només contra els codis enemics, sinó també contra el sexisme, la invisibilitat, l'oblit deliberat.

0: Avui, Elizabeth Smith Friedman està al Saló d'Honor de l'Agència de Seguretat Nacional. Té una placa, un reconeixement, però durant més de 50 anys pràcticament ningú no va saber el seu nom. I aquesta és potser la part més tràgica de tota la història. No que els codis fossin difícils de trencar, sinó que trencar el sostre de vidre va ser impossible. Perquè l'Elizabeth ho va trencar tot, menys això. Va trencar codis nazis, va trencar xarxes criminals, però no va poder trencar el sistema que deia que el mèrit havia d'anar als homes, que les dones podien fer la feina, però els homes es quedaven als honors. I així, mentre Hoover apareixia a les notícies dient que l'FBI havia salvat Amèrica dels nazis, l'Elizabeth Smith Friedman estava a casa, callada, sabent la veritat, sense poder dir res més. La història té, però, una ironia final. Perquè avui, més de 40 anys després de la seva mort, sabem qui era Elizabeth Smith Friedman. Sabem què va fer. I Hoover? Bé, ara sabem que va mentir. Que es van dur mèrits que no eren seus. Que va utilitzar el poder de l'FBI per construir una llegenda falsa. I que la dona que va realment fer la feina, la dona que realment va trencar els codis, la dona que realment va salvar vides i va ajudar a guanyar guerres, va ser Elizabeth Smith Friedman, la mestra d'Indiana que va anar a buscar feina i va acabar canviant el món. Tot i que el món trigués 80 anys a assabentar-se'n.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Si us preguntem com seria una feina ideal, un lloc de feina, allò que diguis, oi, m'encantaria treballar en aquesta empresa, tots diríem, doncs, que... Perquè sembla que darrerament ho hem idealitzat, no? Perquè fa uns anys que haguéssim dit, doncs, una empresa que sigui molt sòlida, eh? El que abans era treballar en un banc, I ara ja no tant, perquè hi ha molta menys gent, o mira, van acomiadar a molts directius i moltes directives d'oficina. Doncs ara potser diré, no, però jo vull treballar un lloc on hi hagi una màquina de cafè, que et puguis fer cafè gratis, i hi hagi una taula de ping-pong. Pues potser sí, o potser no. Potser el que necessites és trobar el lloc on tu estiguis a gust, on la teva vida sigui plena, i això no és una feina senzilla, però sí que hi ha unes metodologies. I avui podem parlar amb un dels autors d'un llibre, juntament amb Joris van der Schot, que és l'Agustín Peral, que porta per títol Trabaja como un nórdico, vive como un mediterráneo. I ens explicava l'Agustín que precisament aquest paradigma del treball perfecte, potser el que hem de fer és conèixer-nos una mica millor

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dijous, dijous 21 de maig de 2026. Però abans de que acabem, abans de que arribi Más de Uno, sempre ens agrada comentar alguna notícia, algun fet que sigui interessant, que veure que, bueno, que ens pugui donar tema de conversa i dir, escolta, vosaltres què en penseu, això? Vosaltres ho faríeu? Vosaltres us animaríeu? Vés a saber. A veure què ens explica avui el David. Quin has triat?
1: Doncs mira, avui hem de viatjar fins als Estats Units. Anem cap a Bethia, que és una població d'Illinois, on hi ha el centre veterinari Post and Close Animal Hospital.
0: Val.
1: La qüestió és que la nostra protagonista d'avui és la Piper. La Piper és una gran danès.
0: Ah.
1: Gossa, ja sabeu que els grans danesos són gossos enormes.
0: Són més grans que danesos, de fet. Sí,
1: sí, sí. Sí. Doncs en aquest cas hem de dir que és que la curiositat està en que la Piper va quedar embarassada i normalment els grans danesos acostumen a tenir camades d'entre 8 i 12 gossets.
0: Carai, Déu-n'hi-do.
1: Doncs la Piper ha batut el rècord. Per això van haver de portar-la a l'hospital perquè pogués parir allà a través de cesària. I és que, atenció, la Piper ha tingut 19 cadells.
0: Què dius?
1: 10 femelles i 9 mascles.
0: Mira que van repartit.
1: 19! Imagineu-vos ara quina bogeria la casa de la Piper.
0: No, no, siento un...
1: El llibre Guinness dels rècords.
0: Sí, home, i tant.
1: Perquè és, ostenta el rècord del part amb més cries d'un gran danès que es coneix.
0: Sí, sí. Home, ha de ser molt gran el danès aquest, perquè, carai, vull dir, tant ell com ella, no? Escolta, tenen unes altes capacitats, 19 criatures, mare
1: 19,
0: meva.
1: Si busqueu per internet, veureu que hi ha fotografies i, clar, veus a tots els gossets i és que són una barbaritat.
0: Imagina't. Però, clar, no té per amamentar tots els 19, tu. Això és una barbaritat. Bueno, que l'ajudi algú, alguna gran danesa que hi hagi per allà, a veure si la pot ajudar. Pobre Piper, quina barbaritat. Doncs, en fi, el món és impressionant i, en aquest cas, doncs, ens

0: congratulem de que l'ésser humà doncs si hagi pogut ser d'ajuda en aquest cas pels animals, eh? Perquè si no sí que no, difícilment ho hagués pogut o superar o alguna de les criaturetes o la pròpia Piper igual no ho haguessin explicat. Per tant, ens hem d'ajudar els uns als altres tot el que puguem sempre per avançar com a societat, eh? Aquesta hauria de ser la idea. Doncs David, que tinguis molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Dijous, dijous 21 de maig, que tenim per endavant un dia que serà únic, i us deixem amb Más de Uno, us deixem amb Carlos Alsina i tot el seu equip. Que vagi molt bé, adeu-siau.

0: Ponte aquí a mi vera, Rosa Belmonte. Enhorabuena, por...
1: Gracias, Carlos. Gracias. Tengo un público muy fiel.
0: ¿Te sabes la dinámica, no? Del crimen interactivo. ¿Te la...
1: Sí, sí, representáis un cluedo y haréis tres preguntas que tengo que intentar acertar.
0: Perfecto, porque comienza nuestro crimen interactivo, que hoy transcurre en la ópera.
2: Mi nombre es William Lombard, soy detective privado.
3: Pues un desastre, claro, ¿qué había pasado? Bueno, un viaje largo y difícil, había llegado hasta el sur de África, doblado el continente, que les enseña a atravesar el Océano Índico y llegan hasta la India, llegan a esta ciudad de Calicut y lo primero que se encuentra son dos mercaderes musulmanes tunecinos que flipan lo más grande y les empiezan a hablar en castellano. Y claro, los portugueses se quedan ahí como, pero vamos a ver, que hemos hecho la vuelta más tonta del mundo, ¿dónde narices estamos? No se enteraban de nada los pobres.
4: Más de uno en Onda Cero.
5: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
6: Avui coneixerem l'associació Narinan.
7: A Narinan ofereixen classes de reforç escolar en català a infants d'entre 6 i 12 anys en risc d'exclusió social. Treballen de la mà de centres escolars de Barcelona, l'Hospitalet i el Moianès. També ofereixen suport logopèdic i organitzen activitats socioeducatives.
6: Ens acompanya aquí a l'estudi la seva directora, l'Eulàlia Comas Lamarca.
8: Narinan neix l'any 2016 i neix a partir de dues persones que ens coneixem fent voluntariat. Promou la lectura, l'afició a la lectura entre les criatures. Són de primària, de 6 a 12 anys, que no segueixen el ritme escolar de mitjana a l'aula, a la classe, no tant per dificultats que siguin inherents a ells mateixos, sinó perquè tenen una complexitat d'entorn, és a dir, la vulnerabilitat que els acompanya social, familiar, de l'entorn en què viuen, els entrebanca per progressar adequadament.
5: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
9: Bon dia. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 29 a Girona, 25 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures i a zones de Girona es superaran els 30 graus i a Lleida els 36 graus de màxima. Avui predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Aquest matí núvols baixos i boires al litoral de Girona i atenció durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: L'exposició Rodoreda, un bosc sobre Mercè Rodoreda es pot visitar fins al 25 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Perquè les pedres... Seguim amb l'exposició Les pedres que parlen, que es pot visitar fins al 24 de maig al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. La visita 1938, Memòries d'un hospital, es fa el 23 i 24 de maig a Mas de Colom, Casa Borges, amb entrada gratuïta. I la Camerata d'Eduard Toldrà actua el 24 de maig a l'Auditori Eduard Toldrà amb entrades a 17 euros.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
11: Són les 6:30, les 5.

0: 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Onda Cero Cataluña, La Teva Radio. Más de uno Cataluña, amb Anna Utiel.
2: Bon dia. El conflicte d'educació a Catalunya comença a fer els primers passos cap al desbloqueig. La reunió d'ahir dimecres entre el departament i els sindicats de docents va acabar sense acord, però amb el compromís de continuar negociant avui i demà. De seguida més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la B22 a l'altura del Prat de Llobregat, on es talla un carril de circulació en direcció a l'aeroport, provocant també un quilòmetre de retencions. Parlem també de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió per la C58 i la B20, en aquest cas a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, com és habitual, que ens deixa de retruc afectacions als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim cues a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i en sentit sud al punt de Barberà del Vallès. També lentitud d'un quilòmetre a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, l'entrada des del Llobregat continua amb retencions habituals també per la A2 i la B23 de manera intermitent des del Papiol i Pallejà també amb direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Pel que fa al temps, tornem a tenir un dia primaveral i les temperatures continuen a l'alça. El sol predominarà al llarg del dia al conjunt del territori, amb l'excepció d'alguns núvols baixos que poden aparèixer a trams de la façana litoral i al Pirineu. Tindrem màximes de 25 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 29 a Girona i, atenció, 34 a Lleida.
1: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
2: El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris es tornaran a reunir avui després d'una trobada que va acabar sense acord i que, per tant, manté el cicle de mobilitzacions que sacsegen el sector educatiu. Lola Sorribas, bon dia.
4: Bon dia, Anna. Amb l'única cosa que coincideixen per ara tant sindicats majoritaris com el Departament d'Educació és amb la voluntat de reunir-se les vegades que faci falta per abordar la situació dels docents. Avui se centraran en els salaris. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: El Departament no mou fitxa, doncs ens veiem obligats a seguir exercint la i als carrers fins que realment torcem aquesta voluntat.
4: Mentrestant, des del departament continuen defensant l'acceleració de l'acord del complement específic en 3 anys i 3 complements singulars.
6: Entenem que és un bon acord pel país i que, per tant, doncs, situem nous elements que inicialment estan previstos en aquest acord i que estem en disposició de poder desplegar.
4: Són paraules del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, tot apunta, Anna, per tant, que les negociacions continuaran més enllà del dia d'avui.
2: Gràcies, Lola. Tot això avui fan vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: Más de uno Catalunya.
2: La reunió bilateral Estat-Generalitat celebrada a Madrid ratifica a mitges les sessions del PSOE a Esquerra en infraestructures i en la governança d'institucions estratègiques. Com era d'esperar, mentre el Consorci d'Inversions segueix bloquejat pel no de Junts al Congrés, es constituirà una societat mixta per blindar les inversions a Catalunya. Escoltem el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: Estem davant d'una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya amb l'objectiu que tots els recursos que es planifiquen d'inversions per la competitivitat de les infraestructures de Catalunya es puguin executar.
8: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central.
2: Ara bé, l'acord no concreta si l'Estat finançarà els 5.200 milions d'euros que costarà la línia orbital ferroviària, la mesura estrella d'Esquerra per justificar el seu suport als pressupostos catalans. En aquest context, i abans de conèixer els resultats d'aquesta reunió, Esquerra amenaçava amb retirar el seu suport al govern socialista si Salvador Illa no compleix amb els acords d'investidura. Ricard Jiménez, bon dia.
9: Bon dia, Anna. I això passa perquè Illa segueix insistint al PSOE amb el finançament i el traspàs de més competències a la Generalitat, tal i com li ha exigit durant la sessió de control al president, el diputat republicà Josep Maria Jové.
10: Si avui vostè és president, és perquè va pactar amb independentistes. L'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès.
9: I responia ella, sent conscient que el pacte de pressupostari no inclou cap dels grans acords d'investidura que el van convertir president.
11: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
9: De fet, Junts i la CUP critiquen que Esquerra hagi rebaixat les seves exigències per donar suport als comptes i mantenir viu el govern socialista.
1: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
2: L'Ajuntament de Figueres, entitats feministes i també juristes qüestionen l'actuació del jutge que va deixar en llibertat un home que va matar a ganivetades l'exparella poc després d'agredir-la, trencant una ordre d'allunyament per maltractaments. L'expert en violència de gènere i jutgessa de Tarragona

0: Catalunya es van concentrar a la plaça Sant Jaume en l'onzena jornada de vaga. Joan Valentín, bon dia.
1: Bon dia, Anna. Davant l'enquistament de la negociació, el portaveu del sindicat Xavier Lleonart ha reclamat una vegada més la intermediació del president Salvador Illa.
2: I per tant, aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari.
1: L'allargament del conflicte també s'està deixant notar en el seguiment de les protestes. Segons la conselleria, només un 4% dels facultatius ha secundat l'aturada aquest dimecres, mentre que el sindicat Metges de Catalunya eleva la xifra a un 30%.
3: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: Falten 3 minuts per 8:15. Els esports amb en Víctor Llucià. Bon dia.
4: Bon dia, Anna. La primera plantilla del Barça va realitzar ahir un sopar de comiat de temporada, un curs en què els de Hansi Flick han aixecat dos títols, la Lliga i la Supercopa. També va servir de comiat de Robert Lewandowski. Dissabte a les 9 de la nit el Barça tancarà la Lliga a Mestalla contra el València. Més qüestions en bàsquet. Victòria del Joventut de Badalona a domicili contra la Laguna Tenerife després d'una pròrroga. És un triomf important que a més permet als de Dani Miret confirmar la seva presència al play-off pel títol de la Lliga CB. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha acabat la segona fase de la Champions en ple de punts. Ara, el conjunt mariner afrontarà la Final Four de la màxima competició europea.
0: I així acabem aquest breu informatiu en clau catalana que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Els deixem de nou amb Más de Uno a Onda Cero.
3: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
5: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
6: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
7: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
3: A Onda Cero, la ciutat.
0: El 27 de maig la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes d'altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
8: Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
9: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
9: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
10: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: i es podran aprovar al Parlament amb els vots dels socis d'investidura. Continuem parlant de Barcelona, perquè l'Ajuntament ha suspès durant un any la concessió de noves llicències d'autoserveis i supermercats que poden obrir les 24 hores. L'objectiu és frenar la saturació comercial i els problemes de convivència en alguns barris. Roger Mateu, bon dia.
1: Bon dia. La mesura ja ha entrat en vigor i afecta els establiments alimentaris de menys de 400 metres quadrats que poden operar les 24 hores. L'Ajuntament assegura que vol protegir el comerç de proximitat i evitar la concentració d'aquest tipus de negocis a la ciutat. La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, defensa que la regulació i les inspeccions han d'anar de la mà.
2: No podem fer una altra cosa i no volem fer una altra cosa que seguir sent contundents amb aquesta inspecció i, per tant, entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
1: Segons el consistori, en aquest mandat s'han inspeccionat més de 230 locals i s'hi han detectat més de 1.400 infraccions.
0: Més coses. La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que habiliti un punt presencial de tramitació a la Fira de Barcelona per agilitzar la regularització extraordinària de migrants. Actualment, el pavelló 2 de la Fira funciona com a punt de suport i reparteix tiquets presencials de manera ininterrompuda entre les 8 del matí i les 10 de la nit. Aquests tiquets indiquen el dia, l'hora i el punt d'atenció assignat en algun dels 4 espais municipals habilitats per fer els tràmits. I els Mossos d'Esquadra desnonen una mare amb 3 fills menors d'edat d'un bloc del carrer Buenos Aires, propietat del fons d'inversió New Amsterdam Developers. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, Anna. Des del sindicat de llogateres denuncien que els propietaris no han ofert cap solució perquè el seu model de negoci es basa en recuperar els pisos i llogar-los per habitacions. Es tracta d'una activitat econòmica que està regulada a Catalunya però que en cap cas s'ha prohibit, tot i que el comissari d'habitatge a Barcelona, Joan Ramon Riera, no la vegi amb bons ulls.
4: Amb l'ús residencial, i ho volem dir així, també poden guanyar diners els propietaris, que no és obligatori fer co-livings o fer habitacions compartides o lloguer vacacional. Són modalitats de negoci que depreden el parc d'habitatge d'aquesta ciutat.
3: Riera ha anunciat que estaran amatents a la voluntat de l'Olaia i que faran seguiment de les seves necessitats per, si cal, finalment acollir-la en alguna dependència dels serveis socials municipals.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada amb la pèrdua de gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. Dan Otero, bon dia.
5: Bon dia. L'AMB ofereix 20 milions d'euros per revertir aquest retrocés, sempre que la Generalitat i el govern espanyol també s'impliquin. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'àrea metropolitana.
6: I té que haver ja més paraules i més fets. Això ara, d'aquí a uns dies, és el que anirem a reclamar una altra vegada. Però nosaltres no anem només a demanar. Anem, com sempre, a buscar aliats.
5: La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, amb Montgat al capdavant, entre el 2012 i el 2022, amb la pèrdua de 117.000 metres cúbics.
7: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
8: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
9: Alcina, da la hora.
10: Son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Garriga, bon dia.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous destacant aquesta avaria activa ara mateix a la AP7 a l'altura de Freginals, que continua tallant un carril de circulació en sentit nord, provocant també un quilòmetre de lentitud. Si parlem de retencions habituals, farem l'atenció arreu de l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Ara mateix cap al nus de la Trinitat tenim força col·lapse que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona. Les retencions arriben ja també des del Vallès, sobretot per la C58 des de Sant Quirze de manera intermitent en tot el seu tram. Les màximes retencions en aquest sector, tot i així, es troben a la AP7 entre Barberà i Mollet en els dos sentits de la marxa. També tenim retencions a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui en direcció a Barcelona. L'entrada des del Vallès també continua congestionada per la C16 des de la Floresta en tot el tram dels túnels de Vallvidrera. I des del Llobregat també tenim retencions des de l'A2 i la B23 des de Molins de Rei i Pallejà en tot el seu tram. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Pel que fa al temps, tornem a tenir un dia primaveral i les temperatures continuen a l'alça. El sol predominarà al llarg del dia al conjunt del territori, amb l'excepció d'alguns núvols baixos que poden aparèixer a trams de la façana litoral i al Pirineu. Tindrem màximes de 25 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 29 a Girona i 34 a Lleida.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: El govern i els comuns tanquen definitivament el seu acord per aprovar els pressupostos. El president Salvador Illa i la líder de la formació morada al Parlament, Jéssica Albiach, els signaran avui a 11:45 al Palau de la Generalitat. Posteriorment, al llarg del matí, tant Albiach com la consellera d'Economia, Alicia Romero, compareixeran per separat per explicar el pacte, que es tracta d'una actualització del ja rubricat al febrer amb l'habitatge, el transport i la lluita contra la desigualtat com a eixos centrals. Aquesta era l'única peça que faltava per encaixar per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers comptes que Illa podrà aprovar previsiblement demà divendres des de la seva investidura l'agost del 2024. Abans, la clau, ja ho saben, va ser l'acord amb Esquerra, que es va formalitzar dimarts i va centrar ahir dimecres la reunió bilateral Estat-Generalitat celebrada a Madrid. Una reunió que va ratificar a mitges les cessions del PSOE a Esquerra en infraestructures i en la governança d'institucions estratègiques. Com era d'esperar, mentre el Consorci d'Inversions continua bloquejat pel no de Junts al Congrés, es constituirà una societat mixta per blindar les inversions a Catalunya. Paraules del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: Estem davant d'una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, amb l'objectiu que tots els recursos que es planifiquen d'inversions per la competitivitat de les infraestructures de Catalunya es puguin executar.
4: El govern d'Espanya apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central.
0: Ara bé, l'acord no concreta si l'Estat finançarà els 5.200 milions d'euros que costarà la línia orbital ferroviària, la mesura estrella d'Esquerra, per justificar el seu suport als pressupostos catalans. I en aquest context, abans de conèixer els resultats d'aquesta reunió, Esquerra deixava clar que no ha donat un xec en blanc a Salvador Illa i li retirarà el seu suport si l'executiu no compleix els acords d'investidura. Ricard Jiménez, bon dia.
5: Bon dia, Anna. I això passa perquè Illa segueix insistint al PSOE amb el finançament i el traspàs de més competències a la Generalitat, tal i com li exigia durant la sessió de control al president el diputat republicà Josep Maria Jové.
6: Si avui vostè és president és perquè va pactar amb independentistes. L'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès.
5: I responia ella, sent conscient que el pacte pressupostari no inclou cap dels grans acords d'investidura que el van convertir president.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
5: De fet, Junts i la CUP critiquen que Esquerra hagi rebaixat les seves exigències per donar suport als comptes i mantenir viu el govern socialista.
2: Más de uno Catalunya.
0: Avui la vaga de docents a Catalunya continua, és el torn dels de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, ara mateix a aquesta hora un centenar de docents tallen la Nacional 240 a Tarragona. Tot això quan el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris es tornaran a reunir avui després d'una trobada que va acabar ahir sense acord i que, per tant, no va permetre, lògicament, aturar el cicle de mobilitzacions. Ens ho explica la Lola Sorribas. Bon dia.
8: Bon dia, Anna. Amb l'única cosa que coincideixen per ara tant sindicats majoritaris com el Departament d'Educació és amb la voluntat de reunir-se les vegades que faci falta per abordar la situació dels docents. Avui se centraran en els salaris. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
9: El Departament no mou fitxa, doncs ens veiem obligats doncs, a seguir doncs, exercint la pressió als carrers fins que realment torcem aquesta voluntat.
8: Mentrestant, des del Departament continuen defensant l'acceleració de l'acord del complement específic en 3 anys i 3 complements singulars.
10: Entenem que és

0: bon acord pel país i que, per tant, doncs, situem nous elements, elements que inicialment estan previstos en aquest acord i que estem en disposició de poder desplegar.
1: Són paraules del secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez. Tot apunta, Anna, per tant, que les

0: i a Lleida als 36 graus de màxima. Avui predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Aquest matí núvols baixos i boires al litoral de Girona i atenció durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.

0: Avui a la ciutat tancarem la setmana del turisme viatjant al País Veí per conèixer l'illa de Còrsega, una gran desconeguda.
1: M'encanta França. També parlarem un dijous més de tecnologia amb l'Àlex Soto i anirem al Teatre Goya de Barcelona a gaudir de Camino a la Meca, la darrera obra de Lola Herrera amb Natàlia Vicenta i Carlos Olaya. El tema de la setmana el dedicarem a millorar els nostres coneixements financers. I és que sabem quants diners perdem quan venem un pis? Avui descobrirem com evitar els errors més comuns.
2: I acabarem el programa visitant l'espai d'interiorisme Eclèctic a Barcelona de la mà de la nostra interiorista de referència, la Sara Folch.
0: Tot plegat, com sempre, sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.

0: 22 009 22 o en la web de Fonda España.
1: Avui a la ciutat tancarem la setmana del turisme viatjant al País Veí per conèixer l'illa de Còrsega, una gran desconeguda.
2: M'encanta França. També parlarem un dijous més de tecnologia amb l'Àlex Soto i anirem al Teatre Goya de Barcelona a gaudir de Camino a la Meca, la darrera obra de Lola Herrera amb Natàlia Vicenta i Carlos Olaya. El tema de la setmana el dedicarem a millorar els nostres coneixements financers. I és que sabem quants diners perdem quan venem un pis? Avui descobrirem com evitar els errors més comuns.
3: I acabarem el programa visitant l'espai d'interiorisme Eclèctica Barcelona de la mà de la nostra interiorista de referència, la Sara Folch.
1: Tot plegat, com sempre, sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
5: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
4: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
5: I si encara en vols més, OndaCero.es/Catalunya.
4: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: Escoltant la banda sonora de la mítica sèrie dels 90 i del final dels 80, perquè va, la sí? primera emissió va ser el 89, Salvados por la Campana, que ens narrava la vida d'un grup d'adolescents en època d'institut. I avui no parlem d'institut, però sí que parlem de campanes. I és que un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona ha posat de manifest una situació preocupant. Poc més de la meitat dels estudiants acudeix amb regularitat a les classes, és a dir, a entre un 80% i un 100% d'assistència. Aquest absentisme és multifactorial, com per exemple qüestions laborals, situacions familiars o de salut, de mobilitat o directament desídia. Però lluny d'apuntar als alumnes, el rectorat de la universitat també fa autocrítica. D'una banda, reconeix que aquesta generació necessita estímuls diferents, que el concepte de presencialitat ha canviat des de la pandèmia i que els avenços tecnològics estan dotant de més recursos aquests estudiants, però també mira cap als professors. En aquest sentit, es reconeix que hi ha alguns professors que fan mala docència i que aquesta està directament connectada amb la desídia, arribant a assegurar que hi ha docents que es limiten a llegir un PDF. En aquest punt s'explica que les universitats donen importància a la publicació d'articles científics per part dels docents, aquests tenen menys temps per preparar les classes, però sigui com sigui, això desemboca en una mala qualitat de les classes que potencien la desídia d'aquests estudiants.
1: Jo crec que la universitat, tal com està concebuda fins ara, sí, que estigui condemnada a desaparèixer. Jo no soc analista que pugui dir això, però sí que s'ha de reformular, no? Potser...
2: Doncs és una llàstima que desapareixi, perquè és la millor època de la vida.
1: Sí, però
2: vida,
1: vull dir. El canvi de, no, vital, de, també la tecnologia, no, l'evolució de la... No sé, a mi
2: sí,
1: fa...
2: És que anem cap a tancar-nos a casa, no veure'ns amb ningú.
1: Sí, sí.
2: I és una llàstima anar a la universitat, encara que
0: aquell
2: sigui
0: ambient, sí, sí, aquell ambient d'uni, de veure els companys, el dia a dia...
3: Però han d'enfocar diferent les classes.
1: Sí, sí.
2: Bueno, clar,
3: és que estan no enfocant pots... com fa 50 anys... I ara ja no es pot.
2: No, perdona. No
3: són
2: estic,
3: iguals.
2: No estic gens d'acord.
3: Són iguals.
2: Perdona, a la meva època d'estudiant, i no fa 50 anys, els professors ensenyaven, no llegien un PDF, no llegien un document, ensenyaven.
3: Però perquè per ells també és més fàcil, perquè ara fiquen a la pantalla, llegeixen i ja està. També és més fàcil per ells.
2: Però no diguis que és com fa 50 anys, perquè llavors... com a mínim a la meva universitat el professor venia i t'explicava, no llegia un document, amb la qual cosa jo crec que...
3: Sí, però igualment abans també sabíeu d'agafar punts, tal, és que ara ni hem d'agafar punts.
1: És que
3: clar, m'estàs explicant una cosa que jo des de casa, sense professor, te la provaré l'examen.
2: Però ho saps tot, tu.
3: Jo...
2: Ets molt llest i ho saps tot.
0: No, però potser com
2: que el
0: PDF... Hauràs
2: d'anar a classe per preguntar al professor. Segur que hi ha alguna cosa que no s'entén i el professor te l'ha d'explicar.
3: Jo en els 4 anys d'exàmens que he fet, tots han sortit en els apunts. No hi ha cap pregunta que el profe hagi parlat alguna cosa que no surti en els apunts.
2: Bueno, però perquè tu ets superdotat i estudies periodisme, que tampoc és una carrera... i ens estem tirant pedres contra la nostra taulada, sí. No és una carrera gaire complicada, però, no sé, medicina... Alguna cosa t'haurà d'explicar el professor? Dic jo, no sé. O arquitectura. Poso les que a mi em semblen difícils. Dic jo, que alguna cosa està passant. O sigui, tu pots llegir un PDF per explicar la història del periodisme,
1: final,
2: per exemple.
1: Final...
2: Però no per estudiar, no sé, els nervis.
4: Jo crec que la pitjor fórmula són aquells que fan la classe llegint el PDF i a més es posen com així com molt reticents a passar-te aquell PDF i llavors... Al final ja...
2: Aleshores, què fas?
4: No, clar, però llavors i vas a classe, però vas a intentar veure si pilles la frase aquella del PDF, si no li fas una foto a la diapositiva i ja està. I llavors tens la sensació que no t'està ajudant ensenyant-te i tampoc t'està ajudant donant-te el material. I jo d'això m'havia trobat això i dic, no crec que sigui l'estratègia per aconseguir que vinguem
2: totalment
4: a classe.
2: Totalment que
4: no. Llavors, és veritat que al final el professor que era del tipus en plató de classe, porto com a molt un paper a la mà, potser ni això, i començo a explicar i a parlar. Jo recordo el Joan Baptista Culla, que va morir fa un parell d'anys o tres, que feia classes d'història a la Facultat de Comunicació de l'Autònoma, anava allà, es plantava al mig, començava a xerrar i a xerrar i a xerrar, i tu anaves apuntant...
0: Aquests són els millors.
4: I també. Allò era el que realment deies...
2: I ara, clar.
1: A tots els nivells, això, vull dir, a tots els nivells
4: sí,
1: és el que dius,
4: sí,
1: vull
4: sí.
1: dir que al final si tu fas una classe, perdó per la paraula, un penyazo, doncs no entra igual per la, diguéssim, la ment, no?, de l'alumne.
2: I dialogar amb l'alumne i que l'alumne pugui preguntar i...
1: Clar. I després sense ser sociòleg em fa la impressió que, com que estem en un món cada vegada més individualista, el professor va per una banda, l'alumne va per una altra, cadascun fa
0: sí.
1: la seva part,
2: doncs
1: no la
2: llàstima.
1: Sumen, i quan no sumes una cosa... Saps com fèiem, vaig a la cosa, els treballs de la secundària, per exemple, de l'IGB o el que sigui, que feia un grup de quatre, un treball entre quatre, i treballava un,
0: treballava
1: i els altres
0: un.
1: Tres i posaven
0: el nom.
1: El nom.
2: Doncs una llàstima, pels joves d'ara, perquè no sé.
4: Total.
2: Entenc que no tots els professors seran iguals.
0: No, però el bon professor ja està com en perill d'extinció.
1: Sí, sí.
0: No? Ara el més habitual és això, jo et planto aquí el meu PDF,
2: però et vaig llegint el PDF. Però tots els professors estan així?
3: 80%.
2: Doncs una
3: llàstima. Jo tinc record de dos bons professors en tota la universitat.
2: Doncs és una llàstima i us hauríeu de queixar a les facultats.
3: I ens queixem, però si a part et passen llista i has d'anar obligatòriament a escoltar com llegeix.
2: És que, a més, no tothom serveix per ensenyar. Jo no serviria, per exemple.
4: No, ni jo.
2: Amb la qual cosa, jo crec que
1: del nostre sector n'hi ha molts que fan docència i jo penso...
2: Sí. En fi. Doncs vinga, mira, ha donat de si la cançó del dia. Què preguntes a l'audiència?
1: Té una mica a veure.
2: Anaven a classe?
1: No, sí, té una mica a veure amb la classe.
2: Ah, molt bé.
1: Vull dir, perquè no només parlem de l'àmbit professional avui, de molts àmbits, però és que avui tinc moltes ganes d'aquest programa, cada dia, però avui encara més, perquè, i m'estimula cada dia fer aquest programa, però avui encara més.
2: Sí? Seguro?
1: Seguríssimo. Perquè avui parlarem dels somnis.
2: Ah, molt bé.
1: Parlarem dels somnis que tenim cadascun i cadascuna. Jo tenia un somni quan era nen, que era poder fer un programa de ràdio, o en el seu defecte de televisió. Però sobretot volia comunicar a través d'un micròfon i una antena que repartís el senyal per tot arreu. I el meu somni l'he complert. I el seu? Quin és el somni de vostè que ens escolta? Avui parlem de somnis complerts o d'aquells que encara estan per complir.
5: Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar.
1: Avui busquem somnis que podrien ser abastables o que, tot i saber que són inabastables, es poden explicar. Ens agradaria fer un programa ple d'esperança, d'històries boniques, que sigui lluminós, brillant i que sigui inspirador, perquè potser hi ha algú... Jo pensava, hi deu haver algú a la vida sense somnis, sense aspiracions?
2: Que trist, això,
1: Potser hi ha algú que ens ho diu? No ho crec. La gent que escolta aquest programa, les persones que ens escolten, són somiadores. I que, per tant, ens puguin explicar avui històries inspiradores per aquests que no tenen somnis. Vostè quin és el somni que té per complir a la vida? 676-760908. I és que avui parlarem de la història d'una dona que va tenir un somni i que ara aquesta història es reprodueix sobre les taules d'un teatre. 676-760908. Quin és el somni de la seva vida?
2: Que maca la pregunta d'avui, perquè a més ve amb regal.
1: Sí, perquè el Palau de la Música Catalana de Barcelona convida algunes de les persones de la nostra audiència, no a totes, a gaudir de OBC and Childers, un programa que combina el refinament francès, l'expressivitat nòrdica i la riquesa del patrimoni musical català. Stephanie Childers dirigeix a l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya en un viatge sonor que comença amb la sensibilitat introspectiva d'un soir triste, Don't Fall Twist, de Lili Boulanger. I continuem amb dos homenatges a la música catalana, a les Illes Medes de Juli Garreta i la fantasia del trencadís de Joan Guinjoan, extreta de la seva òpera de Gaudí. El concert culmina amb una sinfonia, la número 1, de Sibelius. Tot plegat es podrà gaudir divendres, demà 22 de maig, a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, al barri de la Ribera.
2: Doncs mira, un somni anar
1: al Palau.
2: Aquí, Sí.
1: Home, això és molt fàcil, és un somni molt abastable.
2: Ens envien una nota de veu i ja està, responent a la pregunta del dia, quin és el seu somni? Anna Utiel, quin és el teu somni?
4: Ai, que difícil. Ara penso que després, a la nit, em vindrà una idea i diré aquest era millor. Però així, ara pensant, una cosa que crec que m'ha quedat per fer i m'agradaria poder-la fer és viure a l'estranger, res, ni que fos un anyet, perquè no vaig fer Erasmus en el seu dia. Pol, si estàs a temps, fes Erasmus. Bueno, i si pots, i si vols, i tot això. Però és veritat que m'ha quedat com el coquet de dir, ai, per què no vaig fer allò? I ara em queden com ganes de viure a l'estranger, res, un anyet.
2: Pots ser corresponsal d'Onda Cero, buscant pel món?
4: He d'anar a estar pendent de si hi ha desgràcies i llavors anar-me'n cap allà.
0: I a més d'Erasmus diuen que el títol gairebé te'l regalaven.
2: Ah, sí?
0: Vull dir que anaves allà, escoltaves quatre, que només escoltar el professor o la professora i tal, i et deia, vinga.
2: Sortint això... tres cops de festa ja te...
0: Et convalidaven, exacte. Et posaven el segell, allò com les fidelitzacions de les botigues. Bé, tres segells, doncs et regalem la matèria.
2: Tres cerveses, una matèria aprovada. Tres crèdits. Pol, el teu somni, no sé, que tenir bons professors? Però ja has acabat, no?
3: Sí,
2: has
3: ja he acabat. No, abans ho parlàvem, que és una pregunta bastant difícil, si parléssim del Pol petit, era ser futbolista, el que passa que...
1: Pol petit ja la bona confitura.
2: Mira, estava pensant això, però he dit, no ho diguis, que quedes una mica...
3: Les cames no em van donar per ser futbolista.
2: Bueno, però gairebé, bueno, jugues a futbol.
3: Sí, però, bueno, ja pots comptar. I de gran, doncs el meu avi sempre i no ha pogut estudiar mai, i sempre m'ha insistit molt en que havia d'estudiar, i un dels meus somnis era poder graduar-me amb ell en vida, i ho aconseguiré, que serà...
2: Molt bé. Quan et gradues?
3: El juliol.
2: Bueno, ja està fet això. Molt bé,
0: ja tens preparat el trajo del...
3: Sí.
0: Sí? Home, i tant, i tant.
2: Tu, Gerard?
0: Jo, mira, jo, el meu somni de tota la vida ha estat ja no ser ric, sí? Sinó no preocupar-me pels diners al final de...

0: A més, que això és un somni bastant, bastant inabastable. I l'altre,
1: sigue luchando.
0: I l'altre, que no sé si és més inabastable que els diners, és saber ser un manetes. Sempre he volgut ser un manetes.
1: Que xulo, eh?
0: Tens un problema a qualsevol racó de la casa, a qualsevol nivell i tal, doncs ets capaç d'arreglar-lo.
1: No, això és fàcil, cosa que no em passa.
0: El meu pare és molt així, sí que és veritat que...
1: Doncs mira, que t'ensenyi.
0: Sí, aviam.
1: Doncs vinga, quin és el vostre somni, en Robert? A tu et pregunto durant el programa, que no t'he preguntat encara, però hem de repassar l'actualitat. Notes de veu al 676-76-0908. Mentre que arriben aquest somni, repassem, Anna, l'actualitat. Som-hi. I comencem explicant que el govern i els comuns formalitzen el seu acord per als pressupostos. Fa menys d'una hora, el president Salvador Illa i la presidenta de la formació morada al Parlament, Jéssica Albiach, han signat l'acord que permetrà l'aprovació dels comptes.
2: Sí, perquè amb els 6 diputats dels comuns, Illa té ara garantida la majoria a la cambra catalana per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. El document definitiu sortirà a la llum demà, quan l'aprovi el Consell Executiu en una reunió extraordinària que se celebrarà a les 9. A les 10 el lliuraran al president del Parlament, Josep Rull. La consellera d'Economia, Alícia Romero, preveu tenir-los aprovats al juliol i defensa que la proposta d'ara és millor que la presentada al febrer.
3: El que sí que estic convençuda és que els acords que hem tancat aquesta setmana, que vam tancar fa 2 mesos, no només amb Esquerra Republicana, amb els comuns, sinó amb els agents socials i econòmics, o l'acord que tancarem aquesta tarda amb el tercer sector, fan millor el pressupost de l'any 26.
2: L'acord signat avui incideix molt en polítiques socials. Els comuns han exigit al govern invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, 13 milions més per pal·liar la pobresa energètica de les famílies i millores als trens de Rodalies.
1: I mentrestant continuen les protestes dels docents. Avui fan vaga els de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Sí, han començat la jornada de protesta tallant carreteres, en concret la Nacional 240 i la Nacional 230 i també la 7, volíem dir, ja a Vinaròs, a la província de Castelló, on han fet pinya amb els professors valencians també mobilitzats. Tot plegat quan el Departament d'Educació es tornarà a reunir aquesta tarda amb els sindicats convocants de les aturades després que ahir acabessin la trobada sense acord. Segons USTEC, avui sí que abordaran la qüestió salarial, que és el principal escull de les negociacions.
1: Acabem explicant que unes 8.000 persones podran assistir a la missa i a la benedicció que el Papa farà a la Torre de Jesús de la Sagrada Família el 10 de juny.
2: Sí, així ho ha anunciat el director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, que ha detallat com serà aquesta distribució.
4: A l'interior són 4.000 persones, de les quals 1.200 és gent de parròquia. La resta seran autoritats eclesiàstiques, autoritats civils i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona. A l'exterior, de les 4.000 persones, 3.000 seran ciutadans de Barcelona a través de les parròquies i 1.000 obeiran a compromisos, autoritats i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona.
2: Martínez celebra que a través d'aquestes entrades que repartiran les parròquies de Barcelona, com explicava ara, els ciutadans seran molt presents en aquest acte tan especial.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Anna Utiel, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
5: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
1: A la ciutat seguim voltant pel món per descobrir noves destinacions. Avui ens traslladem a una illa fascinant, salvatge, muntanyosa i profundament mediterrània. Un destí que molta gent encara no coneix prou bé i que, segons expliquen els que hi han estat, enganxa moltíssim. Parlem de Còrsega i ho fem amb l'Albert Falcó. Ell és periodista de viatges, director del suplement Destinos del Periódico i viatger empadreït amb més de 150 països recorreguts. Albert acaba de tornar d'aquesta illa de Còrsega i avui ens la ve a explicar en primera persona. Albert, què tal? Molt bon dia, benvingut.
6: Hola, Míriam. Moltes gràcies per convidar-me a la ciutat. Uh-huh. Per mi és un plaer poder compartir aquestes experiències, aquests viatges amb els teus oients.
1: I nosaltres encantats que estiguis aquí amb nosaltres. Escolta, 150 països recorreguts, arribes de Còrsega, i quan parlem d'illes ens venen al cap sempre les mateixes, no? Sardenya, Sicília, les Illes Balears, però Còrsega sembla la gran desconeguda. Què té d'especial?
6: Doncs mira, el primer és que sorprèn la illa perquè no és una típica illa mediterrània, no? Quan arribes pensant en platges i cales, que les té i són espectaculars, però de cop trobes muntanyes enormes que cauen directament al mar, carreteres molt salvatges, pobles perduts entre boscos, i hi ha moments que sembla més una illa atlàntica o gairebé alpina que no pas mediterrània. I després, que la illa té molt de caràcter, no? Uh-huh. Els corsos tenen una identitat molt forta,

orgullosa, es nota amb la llengua, amb la gastronomia, amb la música, amb la manera de viure a l'illa, i no és un destí artificial ni preparat exclusivament.

0: set, al sud de França. Allà vaig agafar un ferri nocturn fins a Ajaccio. I com pots anar amb el teu propi vehicle, amb el teu cotxe, pots ficar el cotxe, tens camarots, sopar tranquil·lament mirant el mar.
1: Quina meravella.
0: I mentre dorms, doncs creues al Mediterrani. Uh-huh. I hi ha un moment molt bonic, molt maco, que és quan estàs arribant a Còrsega, que és a la matinada, surts a la coberta i comences a veure les muntanyes de la illa, no? Les primeres casetes, la costa abrupta, tens la sensació d'arribar a una illa encara bastant indòmita. A mi em va agradar molt aquesta experiència i aquesta manera d'arribar a la illa amb vaixell.
1: Home, imagina't, sona molt bé això. I a més sona molt a aventura amb aquesta primera parada a Ajaccio, que és la ciutat de Napoleó. No?
0: Doncs sí, tens, o sigui, la imatge de Napoleó és per tot arreu perquè va néixer a Còrsega. Però Adagio no és només això. És una ciutat molt agradable, molt lluminosa, amb places plenes de terrasses, de gent, mercats, carrerons amb un aire mediterrani, i té aquest punt francès i també molt italià. Mm-hmm. O sigui, que és una bona combinació. Recordo especialment això, el capvespre, a l'hora que cau el sol, a les illes Saint-Guinaire, que tenen un nom així una mica especial,
1: una mica, sí.
0: Els colors són totalment increïbles. I després ja comences a veure imatges de la illa que són com més típiques, no? Les torres genoveses vigilant la costa. I aquesta illa és una escena constant durant tot el viatge.
1: Escolta, em dóna la sensació que el paisatge va canviar molt, no?, a mesura que avancem en el viatge.
0: Doncs sí, la veritat és que el paisatge canvia moltíssim. Aquesta és una de les grans sorpreses de Còrsega. En pocs quilòmetres canvies totalment d'escenari. Pots estar esmorzant davant del mar i una hora després travessar muntanyes, boscos, carreteres plenes de revolts amb unes vistes totalment impressionants. Com, mira, per exemple, quan baixes cap al sud, arribes a Filitosa, i entres com a un altre món. Uh-huh. És un jaciment prehistòric, impressionant, ple d'estàtues menhirs, i hi ha algú, no? Hi ha una coseta misteriosa, no?, en aquell espai. No només és una visita arqueològica, sinó que allà notes que Còrsega té una història molt antiga i una energia molt especial.
1: I després arribem a Sartène, que té la fama de ser una de les ciutats amb més personalitat de l'illa.
0: Doncs sí, mira, Sartène em va encantar, per cert. És una illa de granit, bastant sòbria, molt autèntica, té un aire gairebé medieval, t'asseus per la tarda, al vespre, en una placeta a prendre alguna cosa, i notes que la vida allà té un altre ritme, no? Uh-huh. I a prop pots descobrir una faceta molt interessant de la illa, no? Com per exemple la gastronomia i els vins. Molta gent no sap que a Còrsega es menja estupendíssimament bé. Hi ha uns excel·lents vins, embotits locals, formatges corsos, i al moment d'allotjar-te i de dormir tens allotjaments petits, amb encant. Jo recordo que vaig estar en un lloc enmig d'uns vinyedos, amb vistes al mar, i el silenci i la tranquil·litat realment és un lloc per desconnectar.
1: No ens parlis de gastronomia, que aquí a la ciutat el de menjar ens encanta, eh? Arribem a Bonifacio, que tothom parla meravelles.
0: Doncs sí, mira, Bonifacio seria l'estrella del viatge, eh? Uh-huh. Perquè realment és impressionant, de debò. Jo havia vist moltes fotos i tot així, quan vaig arribar em vaig quedar bocabadat. La ciutadella sembla suspesa amb uns penya-segats blancs, enorme, diuen que tenen més de 70 metres, i hi ha un moment que mires cap avall i dius, bueno, no, com van construir aquesta ciutadella aquí dalt, no? És molt recomanable, doncs, recórrer la ciutadella, que té molt encant, hi ha botigues, restaurants, petits bars, però el més interessant, que és el que a mi em va agradar molt, vaig baixar al port, vaig agafar un vaixell, que surten cada hora, i fan el recorregut per sota. I aquí realment veus la magnitud d'aquests penya-segats, no? És realment, realment impressionant. I molt a prop, amb aquests vaixells, també pots arribar a les platges, que les platges són espectaculars. Uh-huh. Com, per exemple, la d'Esperon, que és una platja amb aigües transparents, que sembla, bueno, si no t'ho diuen, com que si estigués al Carib, però sempre té aquesta sensació salvatge, no?, que té tota l'illa, no? Uh-huh. I just al costat d'aquestes

0: Platxetes, si ets amant del golf i t'agrada jugar, diuen que hi ha un dels millors camps de golf perquè estàs jugant i tens vistes al mar. Sí, realment
1: Impressionants.
0: impressionant.
1: Clar. Estem parlant de tota la costa, que ens agrada molt la costa, i més ara que s'apropa l'estiu, però em sorprèn perquè quan parles de Còrsega dius que tot, fins i tot l'interior val molt la pena, no?
0: Sí, absolutament. I crec que és el que més trenca els esquemes, no?, que tenim. Quan arribes a la zona de Corte i la vall de Restònica, sembla que hagis canviat completament de país. Comences a veure muntanyes altíssimes, rius, boscos, fins i tot vaques, cavalls que creuen les carreteres, no? I és un espai ideal per fer i muntar-te rutes de senderisme, eh? I a més, Corte té molta personalitat perquè va ser la capital de la Còrsega independent
1: Vaja.
0: i manté un ambient molt universitari, perquè allà estan les universitats, un ambient molt jove, molt autèntic, i allà entens bé el caràcter orgullós de l'orgull cors.
1: Que és el que ens agrada quan
0: Sí.
1: viatgem, conèixer com és cada cultura. Escolta, al final del viatge és Bastia i el Cap Corse.
0: Doncs sí, mira, i és un bon final, eh?
1: I
0: Jo
1: tant.
0: acabaria allà a Bastia. Té molt d'ambient local, potser és menys turístic que altres zones. El Port Vell és meravellós, amb aquella arquitectura genovesa tan present a tota la ciutat. I als voltants ja comença el que és tot el Cap Cors, que per mi és un dels punts més importants de la illa. És una península estreta, bastant salvatge, amb molta natura, plena de petits pobles davant del mar, i platges amagadetes, que són difícils d'arribar, no? Però totes les carreteres que vas amb el teu vehicle passejant i tal són panoràmiques i tens unes vistes realment impressionants. Hi ha un poblet, un lloc, que es diu Nonsa, que és un petit poble penjat literalment a sobre del mar, i té una platja molt coneguda. Allà li diuen la Playa Negra. No és negra, però és de pedres, però és una platja preciosa. I quan et quedes allà mirant el paisatge, entens una mica, no? Entens perfectament que per què Còrsega té la fama d'illa indòmita.
1: A veure, Albert, ja que et tinc aquí, t'haig de preguntar, t'haig de posar en un petit compromís. Tu, com a expert en viatges, després d'haver voltat per tot el món, quin lloc ocupa per tu Còrsega?
0: Són preguntes molt
1: Home,
0: difícils.
1: m'imagino, m'imagino.
0: Mira, sincerament, crec que és un dels racons més sorprenents del Mediterrani, perquè encara conserva aquella autenticitat, eh? No tens la sensació d'estar en un parc temàtic turístic. Hi ha molta natura, silenci, tranquil·litat, carreteres on gairebé no et creues amb ningú, no? I sobretot em va agradar aquesta barreja, no? Aquesta barreja constant entre mar i muntanya, no? Que pots banyar-te a una cala increïble, una hora després pots estar en un passatge alpí, i això no passa a gaires llocs, no? I per tant és un destí recomanable que em va encantar i meravellós.
1: I mira, jo que tinc criatures, em sembla una destinació perfecta per fer amb tota la família i després d'escoltar-te, ja em venen ganes d'agafar aquest ferri i marxar aquesta mateixa nit. Albert Falcó, periodista de viatges i director del suplement Destinos del Periódico, de veritat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la ciutat.
0: Gràcies a tu, Míriam, i un plaer estar aquí compartint aquestes petites experiències.
2: A Onda Cero, la ciutat.
1: Doncs avui estem preguntant pels vostres somnis, així que a veure
3: Tu quin somni tens, Míriam, que no
1: Jo... Després t'ho dic.
3: Després m'ho dius.
1: Sí, que l'haig de madurar una mica. A veure què diu l'audiència.
4: Hola, molt bon dia. Mireu, els meus dos somnis no els he pogut complir, ni crec que els
3: Vaja.
4: Pugui complir. Un, el primer, era donar la volta al món. He viatjat a molts llocs, però la volta
1: No?
4: al món
3: Home.
4: serà com que no. I un altre, que aquest no rieu massa, per favor, era comprar un original d'un quadre de Van Gogh. Sóc
1: Home!
4: una gran admiradora d'aquest
1: No
4: senyor.
1: cap broma, tu.
4: Indudablement no tindré mai els cèntims suficients
1: Ja.
4: per comprar-me un Van Gogh, però bueno, la il·lusió sempre hi ha estat.
1: I tant.
4: Gràcies. Adéu.
5: Hola, buenas tardes.
1: Hola.
5: Pues mire, a mí me hubiera gustado ser maestra, me gustaba mucho cuando era
3: Ah,
5: pequeña,
3: mira.
5: pero vine aquí a Cataluña con una edad de trabajar y ya pues no pude estudiar. Pero de hecho, cuando yo estaba en la escuela, cuando faltaba la maestra o que tenía que hacer alguna reunión o algo, me dejaba a mí porque no sé si es porque me gustaba o porque se portaban bien los niños conmigo. Disfrutaba mucho yo de ese rato. Vale, buenas tardes,
1: Buenas
5: adiós.
1: tardes. Doncs mira,
3: Aquesta mestra segur que no llegiria PDF si arriba a
1: no,
3: ser
1: segur que
3: mestra.
1: no. I

0: El Van Gogh, mira, el Van Gogh no sé, però la volta al món encara es pot.
1: És més car comprar un Van Gogh que fer la volta al món.
0: Jo crec
1: de
0: que
1: moment
0: sí.
1: Ja tenim, ja sí. Tenim part del
0: somni. Seguiu enviant notes de veu al 676-760908.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
9: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
2: A Onda Cero, la ciutat.
0: El 27 de maig, la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia, bona hora, què tal? Com esteu?
0: S'apropa la final del pal femení blaugrana. Quins nervis, quines ganes de carrer dissabte.
10: Quines ganes, dissabte a les 6 de la tarda. Recordeu aquesta finalíssima entre el Barça i el Olímpic de Lió a Oslo, precisament cap allà, cap a la capital noruega. Marxa aquesta tarda l'expedició blaugrana per ja començar a fer el que són les prèvies. L'equip s'ha entrenat aquest matí a les instal·lacions de Sant Joan d'Espí, a la ciutat esportiva Joan Gamper. És l'últim entrenament aquí a casa, perquè el següent ja serà demà a l'escenari del partit, el dia abans precisament de disputar-te aquest partit tan absolutament especial i que serà doncs, del tot emocionant, perquè el Barça s'enfronta a un dels gegants del futbol europeu com és l'Olímpic de Lió, campió 8 vegades d'aquesta competició. El Barça, que ve de perdre una final, va caure la temporada passada contra l'Arsenal, final de la Champions, em refereixo, i precisament és això, una motivació afegida per les jugadores haber perdido la final de la temporada pasada. ¿O explica Vicky López?
11: Creo que bueno, eso también suma. Aparte, creo que somos un equipo muy ambicioso. Llegar a la final de Champions un año más es un objetivo que nos planteamos a principio de temporada. pero sí, el haber perdido la última final pues hace que vengamos más motivadas aún. Creo que llegamos muy bien. A principio de temporada nadie daba un duro por nosotras. Creo que hemos demostrado que somos un gran equipo, juegue quien juegue, la cantera, damos la talla por este escudo, creo que llegamos en un buen momento.
10: Graham Hansen, que segueix entrenant-se amb el club sense cap mena de problema, per tant, entrarà en la convocatòria, viatjarà i, per tant, amb disposició de poder jugar. En el cas d'Irene Paredes, continua sense exercitar-se, de moment es dubta pel partit de dissabte, serà una baixa molt important per Pere Romeu.
0: I mentrestant, el masculí se'n va de sopar.
10: Se'n van a Castelldefels, tu. Mira, malament no es cuiden, eh? No. Malament no, eh?
0: Sí.
10: Se'n van de cenita, eh? Allà vam...
0: Amb les parelles, he vist,
10: amb les parelles, ben vestidets. Home, jo crec que va triomfar és Rashford, que va arribar allà. Va ser molt curiosa la imatge, perquè arriba Rashford, anava amb traje, amb samarreta a sota, amb la seva parella, super guapo, super mono, super ben vestit i tal. I clar, es troba allà els Pedris, Olmos i tal, que anàvem, que semblava que sortien
0: d'entrenar.
10: No d'entrenar, però sí de, no sé, d'un concurs de skaters.
0: Són
10: i el Dani Olmos el mira així, hi ha una imatge que es veu, perquè ell no sap que l'estan gravant, i el Dani Olmos el mira al Rashford i diu, hòstia, quina planta, jo aquí vine.
0: Home, és que Rashford,
10: quina planta,
0: no jode.
10: Pues sí, s'ho han passat allò més bé en aquest restaurant a peu de platja, només una absència i justificada la de Fermín López, convalescent encara de l'operació al dit del peu. En sortir, doncs, alguns van parlar, d'altres no. Entre els que sí que van voler atendre els mitjans va ser el director esportiu d'Eco per admetre que sí, que ara necessiten reforçar l'equip, sobretot després de la marxa de Lewandowski.
12: No, però no és un tema de perfil, estamos hablando de que al final sempre tenemos que pensar que Son cosas internas, nosotros lo que tenemos que garantizar es que vamos a trabajar como estamos.

0: Prácticas abusivas como seguros de impago, penalizaciones desproporcionadas y gastos injustificados. Las sanciones podrían subir al millón de euros por estas prácticas y entre 6 y 8 veces el beneficio obtenido. Ha pedido que denuncien estas prácticas a aquellos que así lo perciban.
1: Vamos a continuar con esta labor, con todo el rigor, por supuesto, como no podría ser de otra manera, pero también con total determinación para que en España se cumpla la ley y se protejan los derechos de los consumidores y las consumidoras.
0: Sobre el gobierno de coalición, ante la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido que se investigue todo y se conozca la verdad.
2: Israel ha liberado a todos los activistas de la flotilla para su deportación en medio de la crisis diplomática que ha provocado la publicación de un vídeo en el que el ministro ultraisraelí increpaba a los activistas mientras estos permanecían maniatados, arrodillados y con la cara en el suelo. Asunción Salvador.
3: Vídeo que ha provocado la condena generalizada por parte de la comunidad internacional. Hoy más países como el Reino Unido y Polonia se han sumado a la protesta diplomática y para trasladarla en persona han convocado a los representantes de Israel en sus respectivas capitales, y España insiste en que ese vídeo es un motivo más para que Bruselas suspenda su acuerdo de asociación con Israel. Y mientras, los activistas que ya han sido liberados denuncian
4: que
3: el abordaje y el trato por parte de Israel ha sido muy violento, que recibieron golpes y patadas, ha narrado este periodista, mientras que el diputado también italiano del Movimiento 5 Estrellas, Darío Caro Tenuto, asegura que escuchó a mujeres denunciar violencia sexual. En cuanto a los 44 españoles que integran esta flotilla, se espera que a lo largo de la tarde se les deporte a España vía Estambul.
2: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
5: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Miriam Frank.
7: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. David Bondia i Gemma Calvet, únics aspirants a la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
8: Ho ha comunicat l'Ajuntament de Barcelona un cop acabat el termini per presentar candidatures. A partir de l'1 de juny, el consistori obrirà una consulta ciutadana no vinculant en què tant la ciutadania a títol individual com les entitats podran donar suport a qualsevol dels candidats. El mes de juliol arrencarà la fase d'elecció. La previsió és que el ple de setembre escolli la persona que ocuparà el càrrec i que el nomenament formal tingui lloc al novembre.
7: De moment, l'actual síndic, David Bondia, té el suport d'una cinquantena de federacions i d'entitats per garantir la seva continuïtat. Més qüestions. El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona celebra 20 anys convertit en fàbrica de coneixement.
8: L'any 2006 va obrir les portes per aplegar talent de les diferents disciplines de la biomedicina i dues dècades després s'ha convertit en el que actualment és un ecosistema científic referent en l'àmbit internacional, que ha impulsat centenars de projectes a través d'un model basat en la col·laboració entre centres independents. En l'acte institucional de celebració s'ha resaltat que la nostra ciutat torna a tenir grans projectes de transformació.
7: Les obres del Pla Urbanístic de Glòries assetgen l'Escola Gaia.
8: L'escola està ubicada en mòduls prefabricats en espera de traslladar-se d'aquí a 2 anys a un edifici que s'ha de construir a tocar de l'emplaçament actual, a l'antiga fàbrica de paraigües. Al voltant hi haurà 562 habitatges en diversos edificis. Aquest pla urbanístic que envolta l'equipament escolar d'obres està generant conflictes en el dia a dia a l'escola i les famílies des de fa més d'un any.
7: Expliquem també que el Forn Ideal s'acomiada definitivament.
8: Avui és el primer dia en què l'establiment emblemàtic de Gràcia, amb un obrador del 1920, ja no tornarà a obrir. Aquest dimecres va baixar definitivament la persiana després de més de 100 anys d'activitat comercial al barri. Durant l'últim dia, desenes de veïns i clients habituals van passar per acomiadar-se en una jornada marcada per l'emoció i la nostàlgia.
7: Investiguen un tiroteig en un bar de Viladecans.
8: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que els fets van passar ahir a la nit, quan diversos vehicles es van apropar a la zona i van obrir foc. Els Mossos han assegurat que, quan van arribar al lloc dels fets, els sospitosos ja no hi eren i han indicat que tampoc no hi van localitzar persones ferides. Amb tot, han assenyalat assenyalat que efectius de la policia científica van trobar diverses veïnes a la zona, que ara s'hauran d'analitzar.
7: I acabem explicant que la Policia Nacional deté un veí de Corbera de Llobregat buscat per tràfic de drogues.
8: L'home operava des del seu domicili on s'emmagatzemava i distribuïa la droga, principalment haixís. Durant l'escorcoll es van intervenir prop de 5 quilos de droga, més de 2.000 euros en efectiu i fins a 9 telèfons mòbils. Un jutge de Sant Feliu de Llobregat ha ordenat ara el seu ingrés a presó provisional.
7: Són notícies d'aquest dijous 21 de maig.

0: Un dijous més parlem de tecnologia, avui de la mà de l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Comences amb ritme, avui.
1: Sí, home, aquesta... home, jo crec que més o menys a tothom li hauria de sonar.
0: Sí.
1: Jo no dic el títol i de qui és, això segurament ja és més difícil, però la cançó, com a mínim, és Mr. Blue Sky, de Electric Light Orchestra, no? Bé, és una cançó que... Pel que parlarem avui veureu que té sentit, però com a curiositat d'aquesta cançó resulta que Jeff Lynne, que era el cantant, no, del grup, no, estava allà als Alps perquè volia buscar la inspiració per crear alguna cançó, no, o un àlbum, no, i portava 2 setmanes allà a Suïssa i l'únic que passava era que plovia.
0: Vaja.
1: I clar, deia, ostres, quin rotllo, aquí no em puc inspirar, això aquí no anem bé, no? Això ja veig que estem perdent el temps. Fins que un dia es va llevar i el cel era blau.
0: Mamà.
1: I va veure el paisatge i es va inspirar, per això es diu Mr. Blue Sky, no? És això del... del cel, no? com de l'alegria, no? Per veure's una miqueta d'alegria. I ens ve dir aquesta cançó una mica allò de que sempre hi ha alegria després de dies o d'èpoques grises, no? És una miqueta el que ens intenta dir la cançó. Si l'escolteu, veureu que al final de tot diu "Please turn me over", és a dir, sisplau, gira'm. No? I diràs, i per què hi feia aquesta frase en allà, no? Qui pinta? Perquè, clar, això era quan hi havia els discos vinils.
0: Ah.
1: I aquesta era l'última cançó d'una cara. I llavors et deia, sisplau, gira el disc.
0: Ah, que bo.
1: I escolta les altres cançons, no? Per això ja és el que passa, que clar, amb els CDs i tot, doncs ja s'ha quedat i ja no
0: té sentit.
1: Ja no té sentit, no? Però bueno.
0: Per què ens portes aquesta cançó?
1: Això mateix. Aporto aquesta cançó perquè l'altre dia vam estar parlant d'IBM i avui veurem la segona part, perquè ens vam quedar amb algunes coses i ja sabem que IBM se la coneix com el de Big Blue, i com que aquesta cançó es diu Mr. Blue Sky, doncs per posar el color blau, no? Ja sabem que, bueno, IBM se'ls coneix com a David Blue, perquè en el passat, tots els seus empleats anaven o amb samarreta o amb camisa blava. Llavors se la coneixia per això, no? Ja vam parlar-hi l'altre dia, no?, de com ens ha canviat IBM, no?, la societat d'avui en dia. Ja vam parlar d'allò, si els premis Nobel, que si tenim ressonàncies magnètiques gràcies a les investigacions d'IBM, que si la banda magnètica de les targetes de crèdit que tenim avui en dia, que es va començar a crear tot perquè els empleats públics dels Estats Units fitxessin, per dir, a veure aquí, que tothom faci l'horari que ha de fer, i d'aquí ho van extrapolar, no, a les targetes de crèdit, no? Però encara hi ha moltíssimes més coses que IBM, no, ens ha donat.
0: I per això aquesta segona part.
1: I per això la segona part, exacte. El primer, que també tothom haurà vist, ara quan aneu a una botiga, a un supermercat, agafeu el producte, gireu-lo i veureu que hi ha un quadradet blanc amb ratlles negres.
0: El codi de barres.
1: El codi de barres, correcte. Això va ser un invent d'IBM.
0: Vaja.
1: Resulta que IBM volia crear un mètode per a les botigues, no?, per poder identificar els productes. Deia, nostres, que estaria molt bé que poguéssim identificar productes, perquè seria més ràpid, doncs, per passar amb la caixa, etcètera, per identificar-los pel preu, etcètera, etcètera, no? I li van demanar a un enginyer d'IBM, que es deia George Laurer, o es diu George Laurer, que pensés alguna cosa. I ell va dir, ostres, podríem crear unes barres verticals que representen un número. Si són barres verticals, és molt fàcil d'imprimir, perquè no són dibuixos estranys. A més, són molt fàcils de llegir per un lector d'infrarojos. I llavors va començar a dir, doncs podríem agafar i fer patrons amb línies blanques i negres, de tal forma que si, per exemple, és línia prima blanca o línia

0: línia prima negra, a la línia prima blanca, negra, negra, doncs és a l'1. Si és, no sé, línia gruixuda negra, estreta blanca i estreta negra, doncs és el 2, etcètera.
1: Una mica
0: no? Codi,
1: sí, com això... el codi Morse, però amb línies, no?
0: Ah, això mateix, però exacte, curiós. És tal qual com això, eh? És així, no? I van dir, hòstia, doncs mira, pum, ja ho tenim. Però, vull dir, això ho van inventar, ho van implementar, vull dir, aquí diríem que no té cap secret, sí. I al final doncs, ens han donat el codi de barres i ja està, no? Però aquí ve una curiositat que jo no sabia, i és que ara, quan aneu al supermercat, gireu i mireu el codi de barres. I veureu que té dues línies llargues a l'inici, dues línies llargues al mig i dues línies llargues al final, que sobresurten de les altres línies. És a dir, veureu que els numerets queden encaixonats entre aquestes línies més llargues.
1: Jo no ho
0: no?
1: sabia i ho he mirat, eh? I és veritat, i no ho sabia, això.
0: I són, no? Sí, això sí, són sí. Línies de control, d'acord? Sí. No tenen res més que això. Però resulta que el patró d'aquestes línies més llargues s'assemblen al número 6. Uh-huh. I clar, com que fixa't que hi ha a l'inici, al mig i al final.
1: Sí.
0: I la gent va dir, ahà, 6, 6, 6.
1: Un altre cop el diable present, Àlex.
0: El diable present, una altra vegada. Sí, sí, la gent va començar a dir que sí, això era fet pel diable, però que jo he mirat això, els comentaris i que la gent ho creia realment. Eh? O sigui, que ara sembla de ciència-ficció, uh-huh. Però vull dir que van haver-hi manifestacions i tot. Uh-huh. Que dius, però anem a veure una mica de, no sé... Total, que va sortir George Lauder i va dir, ja, sí, sí, és pel, sí, sí, sí, és pel diable, perquè també és veritat que el meu nom té 6 lletres, el meu middle name, o sigui, el nom del mig, té 6 lletres i el seu cognom també té 6 lletres, per tant, sóc jo el diable, no?
1: Bueno, sort que em va fer broma, ell, no? S'ho va prendre així, perquè si no...
0: Sí, em va fer broma, vull dir, bueno, sí, mira, quin remei, però vull dir, no és ni pel diable ni res, casualitat, ja dic. Però que és interessant, perquè no ho sabia, i quan t'hi fixes ara, segur que tothom, quan vegi un codi de barres, se'n recordarà de...
1: sí.
0: del 666, no?
1: Vinga, què més ens ha donat, IBM?
0: Bueno, ens ha donat també el que són els ordinadors quàntics, que n'hi ha molt pocs en el món que siguin plenament funcionals, i IBM és de les poquetes que en té això, que diríem que són complets, per dir-ho d'una manera.
1: Això de la quàntica sempre m'ha resultat fascinant i complicadíssim, eh?
0: Ostres, sí, és molt complicat, és a dir, costaria moltíssim ara... O sigui, és a dir, jo intento entendre com funcionen,
1: sí,
0: però realment cada cop que vas entrant dius... No, sí, ho entens, però no ho entens, i yeah. Bé, no? Perquè ho entenguem, un ordinador clàssic, els que tenim per casa, només té zeros i uns, no? Uh-huh. Diríem que només té un estat. O sigui, pots dir un estat, és o està a zero o està a un, és un estat. El problema amb els quàntics és que en poden haver-hi molts més. Per exemple, en un ordinador quàntic d'un qubit... té dos estats, 0, 1 o els dos al mateix temps. Clar, i això ja és, ostres, com que els dos al mateix temps, no? Ja no ho entenem, i això ja no s'entén, uh-huh. No? I si té tres qubits, són 8 estats. Clar, què passa? Una miqueta perquè ho entenguem. Uh-huh. Amb un ordinador normal, convencional, tu, si vols veure, tens 1.000 portes, i vols saber quina és la que està oberta, aniries a la primera, miraries. Miraries a la segona, miraries. Tercera, quarta, fins que trobes la que està oberta, uh-huh. No? Amb un ordinador quàntic, el que fa és explora totes les portes a la vegada i mira quina és la més probable que estigui oberta. I et diu que aquella és la que està oberta. Ah. Ja sé que diràs, ostres, no entiendo nada.
1: No.
0: Sí, és que és...
1: No. A veure, pels mortals, això, per què ens serveix? A veure.
0: Sí. Bàsicament, no serveix per veure YouTube. Perquè volem que els vídeos siguin predictius, no? Volem, quan nosaltres busquem un vídeo, volem que ens surti el vídeo que busquem, no, sí. No un altre, no? Aquí això sí que... aquí no. Realment serveix molt, per exemple, per crear nous medicaments. Mm-hmm. Perquè resulta que els elements o les molècules per crear medicaments es basen en les lleis de la física quàntica. I, és clar, un ordinador convencional no és quàntic. Mm-hmm. Per tant, simular aquest ambient quàntic li és molt costós. Però què passa amb els ordinadors quàntics? Que ja són quàntics.
1: Yeah.
0: I, per tant, poden simular totes aquestes molècules d'una forma més natural. I això que els hi dona? Poder investigar cures pel càncer, simular proteïnes, simular virus, i poder, potser, no, trobar doncs, això, maneres de combatre doncs, el virus o el càncer i de més.
1: Home, importantíssim això, eh? És complicat però beneficiós, així que val la pena l'esforç, tu.
0: Sí, això, jo sempre dic que no sé si coneixeu allò del gat de Schrödinger, no? Que sí. Més o menys es fa famós. Que, doncs, és que és això, és exactament això, una caixa on a dins hi ha un gat, no? I tu fins que no obres, ho estic simplificant molt, eh? Uh-huh. Però a la caixa, fins que no has obert la caixa, no saps si el gat està viu o està mort, i per tant, mentre està dins de la caixa, està viu i mort a la vegada.
1: Clar.
0: Doncs és això, uh-huh. És això.
1: És vinga, això, no? Què més coses ens expliques d'IBM?
0: Una altra cosa que també, ostres, recordes que fa un mes vam parlar dels caixers automàtics, no?
1: Sí, de... sí.
0: Que els van indar, que si va sortir allò, que si el... Sí, que si el PIN, que si la dona no recordava
1: exacte,
0: el PIN de 8 xifres, i que després que si volíem 6 xifres, etcètera, etcètera. Bé, i bueno, encara això encara dura avui en dia, no? Mm-hmm. Bé, doncs resulta que, ja sabem que IBM no va ser dels primers que van crear caixers automàtics, però sí que diem que és els que van agafar la idea i la van popularitzar, la van fer, diríem, social, no? O sigui, van socialitzar la idea. Com ho van fer? Bé, primer de tot, com ja vam dir, com que IBM tenia la idea de la banda magnètica, van dir, doncs també podem identificar els, no, el propietari d'una compte corrent amb la banda magnètica. Per tant, en canvi d'anar allà, us recordeu que anàvem amb un paper que tenia, que era radioactiu i demés, sí. En canvi de fer-ho així, anem a utilitzar aquesta banda magnètica que vam ja treure, uh-huh. Val? Vam investigar i vam fer les targetes, però per fer les targetes que coneixem avui en dia per treure diners des del caixer. A més, a part de que això ho simplificava tot molt, també van treballar amb el tema de la encriptació, perquè abans qualsevol persona es podia fer passar per nosaltres i treure diners de la nostra compte. Uh-huh. En canvi, el que va fer IBM va ser crear que tots aquests caixers fossin més segurs, no?
1: Clar. Escolta, i actualment?
0: Actualment, ja IBM no fa caixers ni fa res, uh-huh. Això ja va passar ja fa temps, val? Però sí que té una cosa que no en som conscients ningú, però ho utilitzem cada dia, bueno, cada dia potser no, però quasi cada dia, sense parar. I és tots els sistemes de... Sí, tots els sistemes de mainframe i COBOL. Val? Ja sé que molts direu, i això,
1: què és això?
0: Alguns sí que us sonarà, el COBOL sí que em sona, més, però què és això? No? És els sistemes que tenen tots els bancs del món, bé, no sé si hi ha un banc de... un banc petit de no sé quina regió, igual no, uh-huh. Però els bancs, diríem, els bancs importants, tots tenen mainframes i d'IBM. Per què? Perquè nosaltres, cada cop que fem un Visum, cada cop que paguem amb la targeta de crèdit, cada cop que fem una transacció bancària,
1: sí.
0: Enviant diners d'una punta a l'altra, cada cop que rebem la nòmina, tan important,
1: home, i tant.
0: No? Sempre hi ha un software d'IBM gestionant-la. Sempre passen per un mainframe d'IBM per moure els diners d'una compte a una altra.
1: Doncs imagina't si és important tot el que fa IBM per nosaltres i que no sabem, com tantes altres empreses que fan coses meravelloses i no sabem.
0: Exacte, sí, sí, sí. I en aquest cas, el sistema que es va crear fa molt de temps, ningú el vol tocar, uh-huh. Perquè funciona. I com que funciona, dius, aquí no toquem perquè es tracta de moure diners d'un cantó a un altre. Si funciona, amb els diners no se juga.
1: Totalment. El que funciona no es toca i això és així. Doncs Àlex Soto, moltíssimes gràcies com sempre per explicar-nos aquesta tecnologia. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
4: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.

Avui ens visita un home que ha fet de tot com a actor. De fet, un dels nostres propòsits avui serà saber si encara té algun somni per complir, que és el fil d'aquest programa d'avui, ja sabeu que és la pregunta del dia. Els deia això per

0: que contem 42 llargmetratges a la seva carrera, als quals hi hem de sumar 29 curtmetratges, per tant, 71 pel·lícules en total. I només té 68 anys, així que ha anat per feina, Robert.
1: Bé, és que ho ha anat per feina, ho ha hagut de pencar moltíssim per tirar
0: endavant. Alguna cosa se'ns escapa.
1: Sí, sí, perquè no ha pogut rebutjar massa papers. Aquestes 71 pel·lícules hi hem de sumar, atenció, Míriam, 81 sèries de televisió.
0: Déu-n'hi-do.
1: En diferents papers, sí, però ha participat en 81. Ell ha estat Arturo de la Palma a Mar en Tiempos Revueltos, Jaime Alday a Acacias 38 o Gonzalo Alvarado a El Tiempo entre Costuras. Ha estat ambaixador, advocat, doctor, mossèn, polític, fiscal, inspector i fins i tot periodista. Per tant, avui m'atreveixo a dir que, ara sí que sí, tenim amb nosaltres l'home de les mil cares, però que en realitat només en té una quan es diu...
0: Carlos Olaya, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. És un plaer ser aquí amb vosaltres.
0: Un plaer per nosaltres tenir-te aquí avui al programa. Carlos Olaya és un dels actors més prolífics que tenim al país. Però és que quan hem començat a repassar tot el que ens has fet, ens hem preguntat com? 68 anys, com? T'ha donat temps a tot?
2: Bueno, i perquè vaig començar amb aquesta professió...
1: No. Espera, espera, espera, ara ho explicarem, això.
2: Als 45.
0: Com?
1: Sí, sí, sí, ara ho expliquem.
0: De veritat? Encara, no. Encara més mèrit,
2: no,
0: eh?
2: No, no, hi ha una cosa que és lamentable, però que és la realitat. Soc un afortunat perquè aquesta és la professió més masclista que hi ha. I tots els papers de gent més gran de 50 anys gairebé estan escrits per homes.
1: Interessant, això.
2: I això és terrible perquè sí, és la realitat. I jo et diria que de totes aquestes sèries i pel·lícules per les que he passat, el 95% no era... imprescindible que fos un home qui fes aquell paper, però estava escrit per un home. Mm-hmm. Aquest és el problema, no?
1: Això és molt interessant, eh? Bé, tot això que m'ha explicat, ara ho anirem repassant. Mm. També hem de dir que en Carlos és escriptor. Té 8 llibres publicats. Sí, sí, 8 llibres. De fet, comença el seu camí com a actor, podríem dir, provant sort amb les lletres. Aquest barceloní, com no, ha trepitjat molts teatres perquè li comptem 12 obres, bé com a actor, bé com a director. Però ara ve el redoble de tambores, Míriam. En Carlos no va començar la seva vida laboral dedicant-se a l'actuació. No. Es va llicenciar al Col·legi Universitari d'Estudis Financers de Madrid i va fer carrera professional en aquell àmbit, vivint en diferents ciutats d'Espanya i del món. Va ser director d'un banc, precisament estranger, a Catalunya. I també va dirigir una de les principals empreses constructores nacionals a la zona de Catalunya, Llevant i Balears. Ah, i ha estat consultor. Però l'any 1992, l'any de l'Olimpíada de la seva ciutat, l'any de l'obertura al mar, ell va decidir canviar de vaixell, emprendre un nou rumb i provar sort amb la literatura.

0: Home, aventures n'has tingut moltes, Carlos, ara en comentarem algunes, però també m'agradaria saber si alguna vegada aquest vaixell ha patit les inclemències d'alguna d'aquestes tempestes que et deixen a la deriva.
1: Clar que sí, però això forma part de la vida. I és una de les coses que a l'obra de teatre que estem fent ara es diu. El personatge de Lola Herrera diu en un moment donat, no tienes que avergonzarte del dolor, forma parte de la vida, y es lo que nos hace ser lo que somos.
0: Totalment.
1: Jo crec que és una realitat increïble, però és veritat.
0: Sí, sí, no es pot dir més.
1: Un model de vida.
2: El dolor et marca, però també et fa ser qui ets, no? I et fa resistir en el camí de la vida.
1: Claríssim.
2: Dèiem que has estat moltes coses fent teatre, televisió i cinema, amb fiscal, mossèn, periodista, metge, tots els oficis, eh? Però de tots aquests que has fet, quina et crida més l'atenció? És a dir, si ara t'haguessis de dedicar encara a una altra cosa, què faries?
1: Encara a una altra cosa? Hi ha tantes coses per fer. Sí, tens que reconvertir i que renéixer a la teva vida totes les vegades que puguis. No? I el viatge és l'important. I taca que diu el Lluís Llach, està allà, sí, però no importa arribar o no. L'important és el que estàs fent en el camí, i les persones que trobes i tot el que vius. No?
0: Carlos Olaya avui ve a parlar-nos del personatge al qual dona vida ara sobre les taules

0: al teatre, que a més li ha permès tornar a la seva ciutat a rebre l'escalf del públic català. Ell interpreta el pastor Màrius Vallebel a l'obra de teatre Camino a la Meca.
1: És una obra de teatre que està al Teatre Goya de Barcelona i a la que encara li queden uns dies, fins diumenge. El personatge d'en Carlos, en Màrius, és un pastor, per tant és un representant de la religió i del conservadorisme. Sobre les taules del teatre comparteix escena amb Natàlia Dicenta i amb, com ja ens deia, Lola Herrera, que és la protagonista. Ella dona vida a Helen Martins, una dona vídua obsessionada amb la seva obra escultòrica, el seu somni, que és la creació d'un jardí d'escultures orientades cap a la Meca. Tot això s'entrecreua amb les seves relacions difícils amb la comunitat en la qual viu, el 1974, en ple apartheid. L'obra se situa en un poble petit i remot de Sud-àfrica. Aquesta és una història inspirada en una dona que es va rebel·lar contra tots els estaments de l'època. La trama es desenvolupa aquest petit i remot poble de Sud-àfrica, el 1974, perdó, i la protagonista, ella, envia una carta a Elsa Barlow.
2: ¿Usted recuerda lo que me dice en esa carta?
3: Mi querida Elsie, es la cuarta carta que te escribo y aún no tengo respuesta. Esta es sin duda la noche más oscura de mi alma.
2: Just the way
4: you look. ¡Qué sorpresa!
2: Tonight. Es una visita corta. Solo puedo quedarme esta noche.
5: Venga, cuénteme. ¡Cuénteme!
6: Pero yo no he hablado con nadie.
2: Lo contó a mí, Helen. A mí me lo escribió.
6: ¿Ala?
2: Espera.
6: Y ha conseguido emocionar.
2: ¡Qué buena confianza!
6: ¡Cuánta fe me diste aquel día!
1: ¿Quieres un... Aquesta és la relació que va passant entre elles dues i aquí intervé el nostre protagonista d'avui. Elsa Barlow és aquesta jove professora d'anglès, amiga, confident, suport emocional de la protagonista, de la Miss Helen, que és aquesta anciana escultora sud-africana que lluita per la seva llibertat creativa i la seva autonomia durant l'època de l'apartheid. I és aquí on Màrius Vallebel, aquest pastor, intervé, no?
7: Sí, és una comunitat petita, marcada per una tradició religiosa de l'església holandesa reformada, una cosa d'aquestes que et pots imaginar, evangèlicos perdidos, no? I aleshores, clar, és una societat molt freda, molt tancada, que això de que una dona, i a la seva edat, sigui un crit de llibertat, és un perill per la societat aquesta. I jo, com a representant de la societat, el pastor d'aquesta comunitat, clar, estic molt preocupat amb això, no? I tractem de reconduir-la, no? Però és un crit de llibertat, aquesta obra. És el que la Lora sempre diu, jo he estat buscant un paper per una dona de la meva edat capaç de cridar llibertat amb un missatge d'esperança, no? I tots els que trobava eren molt tristos, no? I en canvi en aquesta... La veritat és que la Lola està increïble i en un moment o un altre de l'obra tothom es pot sentir identificat amb el que li passa a ella o a la seva amiga, que també va existir, el personatge que fa la Natàlia, i el pastor també va existir. No? I no hi ha bons i dolents, tenim els claroscurs tots. No? I hi ha una lectura de l'obra que a mi m'agrada molt i és que jo represento la religió formal i ella la espiritualitat a través de la creació, de l'art, de la creativitat i la llibertat, no? I em recorda sempre la frase del David Bowie que deia: la religió és per a les persones que tienen miedo del infierno, la espiritualitat per a los que ja hemos estado en el infierno. I em sembla una frase fantàstica i és el resum d'aquesta obra, no? És un crit de llibertat que les dones i els homes, però sobretot les dones, puguin prendre les decisions que vulguin en qualsevol moment de la seva vida.
0: Una obra que es situa al 1974, però que està totalment d'actualitat, perquè
7: total.
0: Crec que encara les dones no hem aconseguit aquesta llibertat que busca la Lola.
7: Exacte,
0: no?
7: Exacte. No, és un drama, però és això, una realitat que tenim que combatir nosaltres. No podem... mirar una altra banda, no? I a mi em preocupa molt quan sents aquestes estadístiques de que els nois joves, no? Estan, que senten que el feminisme és una amenaça.
0: Fent passes cap enrere, eh?
7: Però és que, gilipolles, que és tu futuro.
0: Totalment.
7: Aquest món serà feminista o no serà. És que hi ha una falta de visió i de... bueno, jo diria d'intel·ligència.
1: És tan important que ho digui un home de 68
0: anys, això?
1: Mira, se m'està
0: posant la pell de gallina.
1: És tan important?
7: És així. Mira, el Dot

0: L'11 de juny arribarà als cinemes...
1: A l'aniversari de la Míriam.
0: Sí? Ah, mira que bé. Sí. Doncs tens que anar al cinema aquest dia.
2: A celebrar-ho allà.
0: Estrenarem una pel·lícula que es diu Un hombre de verdad, sí, de Eliteo Pedregal. Precisament treballo amb la Natàlia. I el meu personatge és un neurocirurgià, ja s'ha jubilat, el tio, tal, que ha estat educat en un món molt masclista. I a ella li anava bé, això, no? La família, tal, no sé què, la seva dona... ¿Cómo quieres el gin tònic, cariño? En aquest plan, no? I clar, mor la seva dona i aquest tio que no havia tenido que freir un huevo en su vida...
1: Un inútil.
0: Es troba que, tinc que adaptar-me a aquest món, no? I entra la seva filla, que és l'Olivia Molina, una veïna, la Rosario Pardo, una dona cubana que ve a ajudar a la casa i tal, i la Natàlia el deconstrueixen, no? I és fantàstic el procés de deconstrucció d'aquest masclista en un home normal, i per això es diu la pel·lícula Un hombre de verdad. És una dramèdia, drama i comèdia, és molt divertida, però amb un sentit molt important de lo que està plantejant.
1: En Carlos Olalla és un home que, a totes llums, ja ho està demostrant, és un home compromès amb, no sé si les causes perdudes, però les causes justes.
0: Tant se val que siguin perdudes o no, l'important és lluitar-les. Jo sóc anarquista, ja sé que mai veuré el món que jo tinc al cap, però potser ho aproparé una miqueta als meus fills i als meus nets.
2: Bueno, i amb obres com aquesta que esteu representant ara, doncs és el vostre gra de sorra importantíssim.
0: Quin és el paper de l'artista en un món com aquest, si no es pren de partit?
2: Totalment.
0: I fer preguntes. Jo quan diuen, no, és que teniu que separar la política del deporte, de no sé, viva la Minya Mal, Free Palestine, clar que sí, és importantíssim que referents així donin el que et passa endavant. No?
1: Però és que, a més, jo sento insistir en un argument que insisteixo moltes vegades. Quan la gent diu, no politicéis les coses, i dius, però si tot és política en la vida. Todo, hasta comer, tirar la basura, ir en cotxe o ir en bici, és política.
0: Jo sempre explico que hoy hasta comprarte unos calzoncillos
1: es política. Claro.
0: Si los compras en el Corte Inglés, favoreces un modelo de sociedad. Si los compras hechos en China, un modelo de esclavitud. Si los compras hechos en la India, esclavitud infantil. Si los compras de marca, a lo mejor evasión fiscal. Coño, es que hasta eso es un acto político.
1: Claro.
0: Tú estás favoreciendo un modelo de sociedad u otro. Y cuando digas, no, la política no. Yo recuerdo que no sé qui era, que fa anys hi havia una paraula de no, jo passo de política, soy un pasota. I la veritat és que és terrible, perquè ho portaven de bandera, i la paraula pasota no és només que la contracció de dues paraules, passivo e idiota. És així, no?
2: Tornem a aquesta obra, aquesta escultura incompresa, transformat a través del seu art una vida mediocre i opressiva en un cant d'esperança, un ésser que persegueix el desig i la llum de la inspiració que no correspon a cap edat ni a cap generació, per tant que somia i que ho fa fins l'últim minut. I precisament avui és la nostra pregunta del dia: quins són els somnis que encara ens queden per complir? Així que trasllado aquesta pregunta, Carlos. Quin és el somni que t'agradaria veure fet realitat abans de morir?
0: Un món millor, un món on la igualtat sigui una realitat, on no hi hagi diferències de raça, de gènere, de creences, i on tothom tingui oportunitat de ser qui vol ser, no?
2: Ostres,
1: l'utopia.
2: Una utopia total, perquè...
0: Bueno,
1: sí. Això és un somiador. Això és un somiador. Sí, un somiador, al final, no deixa de ser una persona que sap que hi ha coses inabastables, però que li agradaria que passessin.
0: Però que avorrida seria la vida sense somnis,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí. Sí, que maco.
2: El problema és que hi ha moltes persones que posen pals a les rodes, molts passotes, per no dir una altra
0: perquè
2: paraula.
0: Perquè tenen
2: no?
0: por de la llibertat, aquest és el tema.
2: Totalment.
0: I en un món com aquest tenim que tenia el valor de ser lliures.
2: Totalment.
1: I parlàvem de la llibertat amb en Luis Piedrahita, que ve aquest cap de setmana a Barcelona, compartiu aquí unes hores, sí. I també parla sobre la llibertat i deia que se ha manoseado este concepto.
0: No, bueno, és que es van apropiar de la bandera. Jo veig la bandera, aquests colors, i a mi em recorda el Franco, no? Però bueno, però és que també s'han apropiat de la paraula llibertat, i no només això, també de la paraula anarquia. Què són els milers aquests parlant d'anarcoliberalisme? Però què dius? L'anarquia no té res a veure amb això. Tu el que estàs defensant és la propietat privada. I l'anarquia el que planteja és que no existeix la propietat privada. No? O sigui, és que és absurd. Manipulen tot. Ho manipulen tot. I la gent, que li falta una base, i a més amb la velocitat que es transmet la informació

0: Jo avui no té temps ni d'analitzar-la, no té opinió pròpia. Només diu el que més li han cridat o el que li han repetit més vegades.
1: Què espereu de la gent quan sortirà a veure l'obra?

0: quina llàstima.
1: Només dones, els xius estarien jugant al golf o al karaoke, però...
2: Jo he vist tios, homes al teatre amb l'auricular i la ràdio posada pel futbol. És... Jo això ho he vist, i ho he escoltat al costat, de fet.
1: I així funciona aquest món, clar. Aquest món, jo recordo que parlava amb Federico Mayor Zaragoza, que era molt amic de Nelson Mandela, i recordava una conversa amb ell, i li va dir, un dia que estava una miqueta baixet, li va dir, senyor Mandela, ¿usted cree que este mundo tendrá solución? Y le va a contestar, claro que sí, Federico, tú y yo no la veremos porque ya somos muy mayores, pero la tendrá el día que la mujer tenga el poder, porque las mujeres raramente usan la violencia para resolver un problema. Los hombres raramente podemos resolver un problema sin la violencia y nunca los resolvemos.
2: Mira, diumenge és el dia de la dona per la resolució de conflictes, per la dona per la pau.
1: Mira, que...
2: aquest dia vol reflectir el paper de la dona com a mediadora a la societat.
1: Clar que sí.
3: Anirien les coses molt, molt millor, això està, estem segurs. Parlem d'una dona, de Lola Herrera, com és treballar amb ella?
1: És un regal que em va fer la vida increïble, no? Perquè jo l'admirava moltíssim, però mai havia treballat amb ella. I amb la Natàlia també, perquè té una força a l'escena impressionant.
2: Mare i filla, eh?
1: Sí. Mare i filla a la vida real, o sigui, és increïble. I clar, aquesta química que tenen com a persones, clar, se l'emporten a l'escenari com a personatges, no? I estàs allà i veus que es miren i es diuen tantes coses i dius, quina meravella. I t'agradaria que qualsevol espectador o espectadora pogués estar a l'escenari en aquell moment, no? Perquè és una experiència increïble. Són tan generoses que és, i més a més, dirigits per al Claudio Tolcachir, que per mi és un geni, és una persona amb una sensibilitat i un talent, però bueno, increïble. La Lola portava anys volent treballar amb el Claudio Tolcachir, i la Natàlia va fer un curs amb ell, quan ell va arribar a Espanya amb Timbre 4. La...
2: Ell és argentí.
1: Sí, l'escola que ell té a Madrid i tal. I bueno, es va donar la benentesa de que, venga, vamos a ir en este proyecto.
3: Qué bo.
1: I a mi em va sorprendre perquè no em va fer càsting ni res. Jo no els coneixia. Coneixia la Lola d'un acte polític o qualsevol cosa, no? Però em van trucar i... Oye, ¿cómo estás de fecha? Bien. Es un proyecto de teatro con Lola y Natalia, dirigido por Tolcachir. Muy bien.
3: Se me acaba de vaciar la agenda.
1: I ja està. Fins i tot vaig signar el contracte sense cap assaig. No càsting, cap assaig. I clar, va ser una responsabilitat que vaig dir, ostres, si creen tanto en mi, voy a tener que dar todo lo que llevo dentro y más, ¿no? I feliç, feliç, de veritat, és l'experiència més maca que m'ha regalat aquesta professió.
3: I un regal que vosaltres feu al vostre públic, Carlos Olaya, de veritat, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé el que us resta al Teatre Goya de Barcelona amb aquest Camino a la Meca, que vagi molt bé.
1: I a veure si podeu venir.
3: I tant, desitjant.
1: M'agradaria molt, clar que sí.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
7: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.

0: Canviem totalment de qüestió. Avui el tema de la setmana volem parlar del mercat immobiliari. Aquí a la ciutat hem parlat molt sobre l'augment del preu del lloguer, sobre els fons Voltró i sobre els pisos turístics o la lluita de les administracions per posar-hi fre. Però el que volem fer avui és conèixer com funciona el mercat immobiliari, Gerard.
1: Així és, i és que aquest mercat que mou un dret bàsic com és l'habitatge és tan ampli i complex alhora que qualsevol ocasió per guanyar coneixement en la matèria doncs és benvinguda. En aquest sentit, hi ha un grup d'experts que a l'hora d'analitzar el mercat immobiliari espanyol en quant a la venda d'immobles alerta d'un defecte estructural

0: en el mercat del nostre país i proposen un model internacional per maximitzar el valor de venda d'un immoble. I és que aquests experts avisen que molts immobles es venen per sota del seu preu real.
1: Doncs per analitzar aquests errors en el mercat espanyol i de retruc conèixer com funciona el mercat immobiliari a Espanya, ens acompanya aquí a l'estudi l'Oriol Canals. Ell és CEO de Buckingham Property Advisors. Oriol, què tal? Molt bon dia, benvingut a la ciutat.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Comencem, si et sembla, parlant d'aquesta alerta que ens diu que molts immobles es venen per sota del seu valor real. Per què passa això?
2: Mira, això passa perquè aquí a Espanya el mateix agent que capta un immoble se l'intenta vendre ell mateix per no haver de compartir honoraris amb ningú. I aleshores això limita molt la visibilitat. Als Estats Units, per exemple, que estan molt més avançats amb el sector immobiliari, això no ho pot fer. Els agents són com advocats i no poden representar a totes dues parts en una mateixa operació, perquè tenen informació privilegiada i tenen conflicte d'interès. Llavors, què fan? Quan estan representant a un venedor, el que fan és que posen aquest pis a una bossa o que tots els altres agents ho poden veure i qualsevol altra agent que pertany, ells li diuen MLS, aquest sistema, qualsevol altre ho pot vendre, però no ell mateix. I d'aquesta manera el que s'assegura el propietari és aconseguir trobar el comprador que més valori aquell immoble i que li pagui realment el preu que val i que no l'hagi de malvendre a un preu per sota per falta de visibilitat.
0: La visibilitat, ho acabes de dir, no? La visibilitat és clau a l'hora de vendre un pis, tenint en compte que hi ha moltes aplicacions immobiliàries i una altíssima oferta, no? Més enllà de la visibilitat que puguin tenir doncs, en altres agents immobiliaris.
2: Sí, sí, correcte. La visibilitat és molt important i ja no només a l'hora d'anunciar-ho a diferents portals immobiliaris, sinó que totes les agències que cadascú doncs, té els seus clients doncs, ho puguin oferir als seus clients. I aquesta manera també de treballar és important perquè aquí sí que s'ha importat una mica el model aquest MLS, però diferent, i aleshores què passa? Tots els membres de l'MLS igual publiquen la mateixa propietat a un portal immobiliari generalista i aleshores veus el mateix anunci 40 vegades. Això realment li fa molt mal a la propietat, no? Amb el sistema aquest americà, que és el que nosaltres fem, només publica a la gent que l'ha captat. Tota la resta ho poden oferir als seus clients o tenir la seva pàgina web, però no surt el mateix anunci publicat diverses vegades.
1: Clar, però la societat espanyola i l'estadounidenca són molt diferents també. Encaixa aquest sistema aquí?
2: Sí, a veure, moltes coses dels Estats Units, no? El màrqueting, no? Va arribar aquí, no? El running, doncs va arribar aquí. I això, a veure, de moment nosaltres som els pioners, els que ho hem portat, està tenint molt bona acollida, però bueno, no sé fins a quin punt ho acabarà adoptant tothom. Bueno, si no ho adopten la resta, millor per nosaltres.
0: Home, en una societat on predomina bastant l'individualisme, l'egoisme, no? També entre agents immobiliaris que es barallen per vendre pisos, no sé si aquí seria viable, perquè culturalment són bastant diferents que els Estats Units, no, Oriol?
2: Clar, què passa? Que l'interès de l'agent immobiliari és contrari a l'interès del propietari, no? Però a la llarga tu has de voler l'interès del propietari perquè això et generarà més propietaris, més clients. Aleshores, diguéssim, l'interès a curt termini el que et fa és, bueno, sí, potser això no ho comparteixo, potser ho vengui jo mateix i no he de compartir amb ningú, però si ho fas de l'altra manera, bueno, guanyes potser menys quantitat de cada operació, però aconseguiràs moltes més operacions perquè molts més propietaris voldran treballar amb tu.
1: El fet de recórrer un agent immobiliari per vendre el nostre pis és el més habitual al nostre país, però també hi ha qui prescindeix d'aquesta figura i decideix vendre'l pel seu compte. Això és correcte?
2: Sí, això és correcte. Als Estats Units, per exemple, no es pot fer. Val? És com si vols anar a un judici, doncs necessites un procurador, un advocat, etc. Aquí s'ho pot fer un mateix. El que passa que, clar, també té molts riscos.
0: I és molt farragós, no?
2: Sí.
0: Ho has de gestionar absolutament tot, la visibilitat de la que parlàvem, les gestions, la paperassa, no?
2: És molta feina, has de pagar molts diners doncs, a diferents portals perquè s'anunciï, després bueno, doncs, també has de fer bones fotos, bons vídeos... Clar, a una agència també l'avantatge és que té molts més pisos i aleshores et pot derivar clients que han entrat per altres pisos en aquest... Això també que pertanyem a aquesta MLS, no? Que estem a més de 100 països, hi ha més de 400.000 agents i agències, tot això tampoc no ho té. Temes de seguretat, no? Perquè al final el propietari has d'obrir la porta a algú que t'ha enviat un correu electrònic o t'ha trucat i vol veure el teu pis, no? Però clar, tampoc és algú que no coneixes.
1: Seguretat,
2: no?
1: Zero.
2: Temes, correcte, temes de seguretat. al final, bé, a veure, és com tot, no? Hi ha molts serveis, no? D'advocats, d'arquitectes, d'electricistes, agències immobiliàries o agències de selecció de personal, i al final tot ho pots intentar fer tu, clar. Però bueno, jo un cop vaig intentar arreglar-me l'aixeta i vaig tenir un problema greu.
0: No sé si veus que això, Oriol, acabarà extenent-se, estàs dient que moltes agències estan aplicant aquest sistema, si s'acabarà extenent arreu del món.
2: Bueno, de fet, a Espanya no. A Espanya, a Buckingham Property Advisors, som els primers que ho hem importat. Han intentat implementar com parts d'això, no? Per exemple, sí que hi ha MLS, però bueno, sí que com que el mateix agent s'ho intenta vendre a ell, doncs primer no ho posa a l'MLS o bloqueja visites, etcètera. I no sé si al final és una cosa que acabarà quallant i diguéssim la resta de la competència doncs acabarà fent el nostre sistema o no. Però ja et dic, si com més triguin, millor per nosaltres.
1: I Oriol, la pregunta del milió, és millor comprar o llogar?
2: Mira, depèn del moment vital de cadascú. Val? Si, per exemple, dius, mira, és que jo ja sé segur que em vull quedar molt de temps a un mateix lloc i que la família doncs, ja serem els que serem i ja no serem més ni menys i vull una cosa per molt de temps, doncs aleshores surt més a compte comprar, perquè de fet la quota hipotecària ara mateix a quasi totes les ciutats d'Espanya està per sota del preu de lloguer. I en realitat no hauríem de comparar la quota hipotecària amb el preu de lloguer, sinó els interessos, perquè clar, hi ha una part d'allò que estàs pagant al pis, no? L'estàs amortitzant. Aleshores, però clar, també hi ha altres situacions, no? Potser ets més jove, potser encara no tens estalvis, potser avui estàs aquí però demà estàs a un altre lloc. Aleshores, clar, també és important que hi hagi un mercat de lloguer per aquesta flexibilitat.
0: També amb un preu de lloguer que tal i com està, que crec que està pels 1.200, no? Mensuals, hi ha qui pensa, escolta, si tinc una mínima entrada per donar-li al banc, prefereixo pagar la hipoteca que no pagar-li a algú, que el pis no serà meu.
2: Correcte.
0: No? I pago molts diners. No?
2: És per situacions temporals, no? Perquè dius, vale, si ho lloguem estaré aquí 5 anys, però després m'hauré de buscar un altre lloc, no? I en canvi dius, no, escolta, mira, doncs ja compro perquè la idea és quedar-me aquí ja, bueno, mai res és per sempre, però durant molt de temps.
1: I si decidim comprar el pis, l'altre conflicte, el tema de la hipoteca, fixa o variable? Què recomanaries tu?
2: Mira, això depèn molt del perfil de risc de cada persona. Si tu tens un perfil de risc baix, més val agafar hipoteca fixa i t'oblides. Val? Jo vaig agafar hipoteca variable i ara me n'estic arrepentint perquè ara puja, ara baixa, sí, i aleshores has de fer cobertures per altres cantons, etc. No? Abans, quasi només hi havia la variable, però bueno, des de fa uns anys, de fet, ara ja es fan moltes més fixes que variables.
0: Home, tal com està el món, amb les guerres i amb qualsevol esdeveniment, qualsevol fet que pugui inflar el mercat, ara suposo que val més la pena la fixa, no?
2: Sí, ja et dic, no s'ha de fer pensant que guanyaràs diners, és com quan fas una assegurança, no? Mira, jo em faig una assegurança de salut, i no és perquè, mira, guanyaré diners o si em pago jo cada vegada que vaig al metge potser guanyo diners, no, però estic tranquil perquè sé que si un dia em passa alguna cosa molt greu doncs, bueno, doncs no hauré de pagar moltíssims diners, no? Aleshores, de fet, una hipoteca fixa és això, és com una assegurança. Llavors pagues sempre el mateix però tens tarifa plana. I això, bueno, hi ha gent que li agrada més perquè també és més partida de les assegurances i hi ha altra gent que no, que diu, no, jo, mira, escolta, jo crec que guanyaré més si no pago l'assegurança i cada cop que passi alguna cosa, doncs ja pago a part, no?
1: Però a vegades les sorpreses no són agradables, amb la qual cosa no sé jo, eh? Estem parlant sobre el mercat immobiliari espanyol, del que se n'està parlant molt i precisament no se n'està parlant gaire bé, amb la realitat dels pisos turístics, els lloguers de temporada. Com a expert que ets en la matèria, com veus el mercat immobiliari espanyol i què necessita per arribar a una situació que podríem dir sigui acceptable?
2: Sí, el problema és estructural, és que ha vingut... Hem crescut molt, han vingut molts immigrants, sobretot, perquè els espanyols doncs, no tenim prou fills, i no hem construït prou habitatge per tota aquesta gent. I aleshores això el que fa és que els preus pugin. I aleshores, des de molts llocs, es comença a criminalitzar gent que igual no té la culpa, per exemple, els propietaris que posen els pisos al lloguer. I aleshores comencen a fer lleis en contra d'aquests propietaris. Què passa? Doncs que aquests propietaris diuen, mira, escolta, marxo, prefereixo vendre'm el pis, perquè cada cop l'equilibri que hi havia de drets i obligacions cada cop és pitjor per mi, I què passa? Doncs mira, potser aquesta persona es declara vulnerable, després no em paga, després no la puc fer fora, etc. I aleshores es retiren del mercat. I aleshores el problema que hi ha és que no hi ha pisos de lloguer. Ja no estan al preu, perquè aquí a Catalunya, pràcticament a tot arreu, està taxat, però no n'hi ha. I com que no n'hi ha, què passa? Que al final qui s'aprofita d'aquest preu que no és tan car? S'aprofita el més ric, perquè pel mateix pis venen 50 interessats i al final el propietari diu, mira, ja que només em pagaran això, com a mínim que no em deixin de pagar. I si hi ha una família que guanya 2.000 i una altra que guanya 20.000, doncs li llogo el de 20.000. I el de 20.000 s'aprofita del preu taxat, però el de 2.000 no aconseguirà mai un pis.
1: Mm-hmm. Aquí els prejudicis també entren, no? Una mica quan estàs lliurant un pis, potser et fixes més en una família més estable, que en nois joves, per exemple, i no sé si aquí també tenen les de perdre.
2: Bueno, una mica al revés, perquè si, per exemple, és una família amb fills petits, podrien declarar-se vulnerables. En canvi, si ve un estudiant estranger que paga el seu pare, potser aquest guanyarà i no guanyarà la família perquè diu, no, és que mira, primer, que el fill jove que ve amb el, i que paga el seu pare, aquest no deixarà de pagar, marxarà quan hagi de marxar i no es declararà vulnerable. En canvi, potser una família amb fills petits es podien declarar vulnerables, aleshores després no en paguen i després... Aleshores, realment, jo crec que la intenció era bona, però l'efecte és contraproduent.
0: Has parlat en algun moment, has fet referència a la construcció de nou habitatge. Sembla que ara estem, el govern està començant a construir habitatge. Com afectaria això al mercat? En principi, abaratiria preus, no?
2: Sí, correcte. El que passa és que em falta molt. Se n'ha de construir molt. I després, a veure, els preus estan molt cars a les grans ciutats, a les zones turístiques, però a la immensa majoria del territori els preus estan molt baratos. El que passa és que, clar, la gent no vol anar a viure allà, per què? Perquè els trens no funcionen, perquè no hi ha infraestructura, no hi ha escoles, no hi ha hospitals, etc. I això també és un repte, doncs, de tota l'administració i de la societat en general, de vertebrar més el territori. El que no podem permetre és encabir els 8 milions de catalans dintre l'Eixample. Aleshores, hem de procurar doncs, que la gent se'n vulgui anar a viure a Manresa, a Vic, a Balaguer, a diferents llocs, però clar, moltes vegades no hi volen viure doncs, perquè no hi ha serveis, perquè no hi ha oportunitats laborals, i clar, això és un tema molt important i que no es pot solucionar amb... No, mira, és que criminalitzem ara els propietaris i així guanyem vots.
1: Oriol Canal, CEO de Buckingham Property Advisor, moltíssimes gràcies per ser avui al programa i per aclarir-nos tots aquests conceptes.
2: Moltíssimes gràcies, Míriam.

0: I què han pactat exactament el govern i els comuns? Doncs més inversió en habitatge i la reformulació de la línia de Rodalies cap a l'aeroport. Ricard Giménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, la partida en matèria d'habitatge creix fins als 2.500 milions d'euros i el govern es compromet a treballar una norma per prohibir la compra especulativa. En l'àmbit de la mobilitat s'encarrega també un estudi perquè l'R a aeroport sigui una prolongació de l'R4 abans de 2030 i passi per Terrassa i Sabadell.
0: La protesta docent es fa sentir avui a Tarragona.
1: Després de tallar la Nacional 240 i la Nacional 340, milers de manifestants han marxat per la capital de la comarca per reclamar millores salarials, més recursos i la baixa de les ràtios.
2: Estan molts anys congelant els sous, tant els col·lectius docents com el col·lectiu PAE. Llavors, això arriba un moment que és insostenible, però a part, molt important, és tot el recurs que necessitem perquè sigui una escola d'inclusió real.
3: Jo sóc la que fa la funció de mestre d'educació especial o tècnica d'educació especial, digui-li el que vulguis. En comptes d'estar per tot el volum de l'aula dels infants, el que estem és un, dos nens, tres, quatre, cinc.
1: Mentrestant, les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats educatius es reprenen aquesta tarda a l'ordre del dia i figura una millora de les retribucions.
0: La Sagrada Família acollirà un gran acte multitudinari per beneir la Torre de Jesucrist per part del Papa Lleó XIV.
4: Interior com a l'exterior tindrem 4.000 persones. Per tant, vol dir que tenim 4.000 més 4.000. 8.000 persones podran assistir a l'interior en directe i a l'exterior podran seguir la cerimònia a través de les pantalles de televisió que posarem a la seva disposició.
1: Així ho ha explicat el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez. La meitat de les invitacions seran per als feligresos de les parròquies.
0: I l'Ajuntament de Barcelona dona per fet que les restriccions d'accés al parc de Collserola continuaran durant tot l'estiu.
1: Ho ha confirmat el tinent d'alcalde de Seguretat del Consistori, Albert Batllà.
5: Esperem doncs, que la responsabilitat de tots plegats faci que ben aviat es pugui recuperar una normalitat que en qualsevol cosa, quan diem més aviat, estem parlant sempre de mesos. És una qüestió que al llarg d'aquest estiu no hi haurà aixecament de restriccions, que ho tinguem tots doncs, ben presents.
1: Aquest mateix matí, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès havia sol·licitat al Departament d'Agricultura que relaxés les limitacions pel benestar físic i mental de la ciutadania.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Sopar de germanor d'un Barça que ja planifica la propera temporada.
6: Sí, ahir els jugadors de la primera plantilla, l'staff tècnic i la directiva van celebrar una festa de final de curs, tots pensant ja en la nova temporada. El sopar també va servir per homenatjar Robert Lewandowski, que tanca una etapa de 4 anys al club. El discurs de Joan Laporta, que després escoltarem, ja anava encaminat a l'increment de l'exigència pel proper curs. D'altra banda, a dos dies per la final de la Lliga de Campions femenina, entre el Barça i l'Olímpic de Lió, la central culer Irene Paredes ha seguit fent treball específic. No s'ha entrenat amb el grup i continua, sens dubte, per jugar a la final de dissabte.
0: Han pujat les temperatures i s'ha notat de bon tros. En les últimes hores repassem aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i predomina el temps estable amb un ambient estiuenc. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 29 a Girona, 25 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Aquesta tarda predominarà el sol amb cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu, núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma aïllada. Demà divendres els termòmetres marcaran temperatures més altes, especialment a Lleida. Màximes de 36 graus a Lleida, 31 a Girona, 27 graus a Barcelona i 24 a Tarragona. El dia serà similar, amb sol i cel poc ennuvolat, boires al matí i durant la tarda al Pirineu possibles ruixats. També pugen les temperatures mínimes, 19 graus a Barcelona i 16 a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 2:15 i gairebé 6 minuts de la tarda. Fran Villar, al control tècnic. Els comuns han volgut deixar clar el seu segell en els pressupostos del 2026, tancant un acord amb el govern de Salvador Illa, centrat sobretot en actuar sobre el mercat de l'habitatge i millorar els serveis públics. És, de fet, una actualització del pacte que ja havien tancat al febrer, però que va quedar aparcat quan el govern no va aconseguir el suport d'Esquerra i va haver de retirar els comptes. Ara es reprenen i afegeixen noves inversions, Ricard, que van més enllà d'aquest any.
1: Sí, i el gran exemple el tenim en el capítol més potent de l'acord, que és l'habitatge. Es duplica la inversió fins als 2.500 milions d'euros per ampliar el parc públic, fins i tot per convertir oficines i locals en pisos i fent que tot el que es construeixi amb aquests diners sigui habitatges protegits per sempre. A més, arrenca en el govern el compromís d'ampliar pel 2027 i el 2028 el pla de barris, previst per aquest any, sumant un total de 120 municipis i 1.200 milions d'euros d'inversió per rehabilitar tant habitatges com espais públics malmesos. En segon lloc, la lluita contra la pobresa energètica, perquè tothom, diuen, pugui pagar la factura de la llum. S'invertiran 13 milions d'euros també fins a finals del 2027 per assumir deutes a famílies finançats en gran part per empreses energètiques. I en mobilitat, els comuns aposten per allargar l'R Aeroport fins als Vallesos perquè les noves línies de tren no només beneficien els turistes. Més enllà dels grans eixos, també hi ha mesures concretes en salut centrades a millorar l'atenció sexual i reproductiva i en seguretat, amb la creació d'una comissaria general dels Mossos d'Esquadra per atendre específicament les violències masclistes.
0: Ara bé, el més destacat d'aquest gran acord, aquest acord, no és la promoció de l'habitatge protegit. Els comuns han aconseguit que el govern es comprometi per escrit a expulsar de Catalunya els fons d'inversió que fan negocis en pisos. I aquesta és precisament la mesura que més s'allunya dels interessos del govern.
1: Sí, és cert que l'acord inclou el compromís de treballar una llei per lluitar contra l'especulació, tal com remarcava amb un to desafiant la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jessica Albiach.
8: Acabarem amb l'especulació. Segur que no acabarem amb la rapidesa que ens agradaria, però vos puc assegurar que ens deixarem la pell perquè el dret a l'habitatge és innegociable.
1: Però la realitat és que l'acord no inclou calendaris. Tampoc sabem quan es posarà en marxa la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge, tal com detalla la consellera d'Economia, Alicia Romero.
9: No li puc dir ara si és el 31 de juliol, perquè sé que estem treballant, perquè això ja hi estàvem treballant de fa algunes setmanes, però no m'atreveixo a donar-li una data. I com que no ho hem posat, doncs entenc que s'està treballant i que veurem.
1: Aquesta nova estructura servirà per culminar les sessions als comuns sobre la intervenció del mercat de l'habitatge, després d'aplicar el topall de preus, crear un règim sancionador amb multes de fins a 900.000 euros i formar 100 inspectors per vigilar si els propietaris se salten la llei.
0: Aquest acord arriba amb les dues parts fent equilibri sense que es garanteixi l'estabilitat que tant desitja el govern en minoria del PSC.
1: Sí, Romero té coll avall que seguiran sent capaços d'arribar a grans acords, també amb Esquerra, per estirar el xiclet de la majoria progressista fins a la fi de la legislatura.
9: Ha costat, ha sigut una negociació exigent, ho va ser la d'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels comuns, però crec que finalment aquest sentit de país, de

0: responsabilitat, de compromís, ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
1: El BIAC també reconeix

0: clarament té l'empremta dels comuns.
1: I com a Esquerra, els comuns se situen a l'oposició del govern, però amb voluntat de seguir treballant perquè el PSC compleixi amb els acords d'investidura que van convertir Salvador Illa president de la Generalitat.
2: Veurem en tot cas què passa en els propers dies, setmanes i mesos, però aquests pressupostos molt probablement seran els últims d'aquesta legislatura, ja que a partir del 2027 entrem en període electoral i difícilment es donaran les circumstàncies per fer pactes entre partits amb l'horitzó ja dels comicis a curt termini. En aquest context, una de les incògnites continua sent si Gabriel Rufián se'n sortirà en el seu desig de liderar una coalició de partits independentistes i a l'esquerra del PSOE a tot l'Estat.
1: En aquest sentit, en un col·loqui al Club Siglo XXI de Madrid, Rufián va reiterar la seva disposició a liderar una candidatura d'aquesta mena, mentre que Esquerra tornava a limitar l'abast del projecte a l'òrbita independentista. Escoltem el portaveu d'Esquerra a Madrid i la rèplica al secretari general adjunt dels Republicans, Oriol López, en una entrevista a Radio Televisió Espanyola.
3: Si jo puc ajudar a que haya una confluència o una colaboración para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
4: Nosaltres no ens plantegem això. Nosaltres ens plantegem que molta gent estigui al voltant de Gabriel Rufián i d'Esquerra Republicana.
1: Els comuns estan disposats a estudiar aquest projecte si Rufián s'emancipa realment d'Esquerra, mentre que Izquierda Unida ja ha advertit que només hi serà en un projecte d'Esquerres Federal.
5: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
2: Les protestes dels docents passen avui per les comarques de Tarragona, on els manifestants han tallat diverses carreteres i han dificultat, lògicament, el trànsit viari. Tot plegat, ho ha seguit el nostre company Pablo Alcaraz.
6: La jornada ha començat a quarts de vuit del matí, quan un centenar de persones s'han desplaçat fins a la Nacional 240 per un dels accessos a la ciutat que ha quedat tallat i on centenars de vehicles s'han quedat aturats. S'han viscut alguns moments de tensió amb alguns conductors que s'han encarat amb els manifestants. A quarts de dotze ha començat la manifestació que ha passat pel centre de la ciutat i on els professors han cridat consignes com pressupostos militars per a escoles i hospitals, Niubó, escolta, això és una revolta, i escola inclusiva pels vostres fills i filles. Noé Muñiz, portaveu d'USTECA a Tarragona, ha demanat un últim esforç als docents.
7: Les vagues, la mobilització funciona, perquè és gràcies a això que la consellera està negociant, és gràcies a això que hem arrencat el compromís de negociar diferents dies. Per tant, no tenim encara res en concret, no tenim un acord, evidentment, però la negociació, la pressió, perdó, funciona. És el que volem transmetre. Sabem que les companyes estan ja cansades, però està funcionant. Demanem un esforç una miqueta més, avui a Tarragona, el dia 27 a tot el territori, un esforç extra, perquè realment això comença a funcionar.
6: Una de les imatges de la jornada ha tingut lloc a la protesta de Terres de l'Ebre, on prop de 200 docents del sud de Tarragona i del País Valencià han tallat la Nacional 340 a Vinaròs amb una baldanada popular sota el lema L'Ocènia no és frontera. Els manifestants han assegurat que tenen reivindicacions compartides.
2: Gràcies, Pablo. I aquesta tarda reprendran les converses entre el Departament d'Educació i els sindicats docents majoritaris després que ahir les dues parts acordessin implicar-s'hi a fons pactant un calendari de negociacions. Anotiel, bona tarda.
8: Bona tarda. De moment, les posicions continuen molt distanciades, però USTEC celebra que avui ja puguin abordar una millora salarial. Yolanda Segura és la seva portaveu.
9: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i abordarem la qüestió salarial.
8: Segura vol que l'increment salarial sigui lineal per al conjunt del personal i no sobre la base de complements que no tenen tots els treballadors. Mentrestant, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha mostrat la seva disposició a discutir la proposta dels sindicats, tot i defensar la millora que ha fet el departament.
10: Ens van arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Jo crec que aquest és un element, no? El desplegament de l'acord en matèria retributiva en els 4 anys, estem fent un esforç situant-lo en els propers 3 anys. Això significaria que el 30% del complement específic ja estaria actualitzat a partir de l'any 2029.
8: De la seva banda, Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb Educació, insisteixen que les propostes dels altres sindicats ja hi estan incorporades. La reunió tindrà lloc a les 4 de la tarda.
2: Thank you. I quan ens acostem a 3:15 de la tarda, hem conegut avui també més detalls sobre l'acte del Papa a la Sagrada Família el proper 10 de juny, que servirà per inaugurar i beneir la Torre de Jesucrist. L'esdeveniment estarà dividit en dues parts. La primera serà una missa a l'interior del temple i la segona, la benedicció, des de l'exterior, just davant de la façana del naixement. En total, Anna, hi haurà 8.000 assistents.
8: Sí, seran 4.000 persones.

0: persones a dins i que, per tant, podran presenciar la missa i 4.000 a fora, que comptaran amb unes pantalles per no perdre's cap detall de l'acte. Així ho ha anunciat el director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, que ha destacat la presència que hi tindran els ciutadans de Barcelona.
1: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
0: Tal com ha explicat Martínez, la resta d'assistents, és a dir, 2.800 de l'interior i 1.000 de l'exterior, seran autoritats eclesiàstiques i civils i compromisos, ha dit, de la Sagrada Família i l'Arcabisbat de Barcelona. No hi faltaran, doncs, els reis d'Espanya, el president del govern Pedro Sánchez i el de la Generalitat Salvador Illa, així com centenars de bisbes i cardenals, tant d'aquí com de fora, ja que aquells dies se celebrarà a Barcelona la trobada anual de bisbes de la Mediterrània.
2: En plan econòmic, us expliquem que el govern català fa costat al pla estatal per impulsar el vehicle elèctric amb un nou paquet d'ajuts de 5 milions d'euros per als anys 2026 i 2027.
3: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la presentació del programa Pla Auto 2030.
4: I a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, doncs molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
3: El Pla Auto Plus és un mecanisme que busca incentivar la compra de vehicles elèctrics amb 400 milions d'euros en ajuts directes per a l'adquisició de cotxes durant el 2026 amb fons gestionats directament pel govern central. En aquest sentit, el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, ha assegurat que aquestes subvencions estaran operatives abans de l'estiu. A l'acte també hi ha intervingut el president de la Patronal de Fabricants d'Automòbils, ANFAC, Josep Maria Requesens, i ha assegurat que Catalunya ha de liderar aquest procés de transformació.
5: Aquest pla no es pot fer sense Catalunya. Pel pes de Catalunya i el pes del sector industrial i automobilístic de Catalunya a Catalunya i a la resta d'Espanya. Número 1 en llocs de treball, número 2 en fabricació i venda de vehicles, número 4 en quota d'electrificació.
3: Requesens ha animat els consumidors a confiar en el vehicle elèctric, que ja té una autonomia de 750 quilòmetres i un preu competitiu amb opcions per sota dels 20.000 euros.
2: Més coses, els agricultors catalans preveuen collir enguany més préssecs i nectarines que l'any passat, fregant les 423.000 tones de fruita. En concret, calculen que la producció serà un 13,5% més alta que la del 2025. Són les estimacions que han presentat avui a Frucat i al Departament d'Agricultura.
3: Sí, han fet públiques aquestes xifres a Lleida en el marc del Fòrum Internacional dedicat a la fruita de pinyol, Interprunus. El sector, doncs, encara aquesta temporada amb optimisme, després de 6 campanyes que havien estat marcades per la meteorologia, ja fos per la sequera o les pedregades. El director general de Frucat, Manel Simón, diu que els temporals que hi ha hagut aquest any han estat menys nocius.
6: Bàsicament hi ha hagut algunes tempestes, com sabeu, de pedra, el dia 19 d'abril, el 4 i el 12 de maig, però sense gaire afectació global al nostre potencial.
3: Quant a les varietats de fruita a Catalunya, les nectarines continuen guanyant pes, sobretot les planes, i també creix el préssec pla.
2: En plana local, expliquem que l'Ajuntament de Barcelona dona per fet que les restriccions d'accés al parc de Collserola per la pesta porcina es mantindran durant l'estiu.
3: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, només ha obert la porta a aplicar alguna mesura quirúrgica per flexibilitzar les restriccions que a grans trets es mantindran.
7: Parlem de mesos, no sé si en curt o en salut, però està clar que en aquests moments no hi ha cap previsió d'un aixecament generalitzat de les mesures de restricció. Potser es podrà fer alguna cosa més quirúrgica.
3: El tinent d'alcaldia també ha reconegut que si Collserola continua tancat, altres zones forestals com Montjuïc o l'entorn de la regió metropolitana tindran més pressió de visitants. Batlle ho ha dit durant la presentació de la campanya forestal dels bombers de Barcelona. Hores abans d'aquesta notícia, per cert, Sant Cugat del Vallès havia demanat precisament al govern que relaxi les restriccions d'accés als parcs naturals per la pesta porcina. L'Ajuntament ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar que la gent pugui tornar a fer esport amb normalitat.
2: Més coses. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Segons el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, la convocatòria ha de servir per reforçar especialment els ajuntaments petits i cobrir mancances estructurals del món local. Més dades amb el Roger Mateu. Roger, bona tarda.
8: Bona tarda. Dalmau ha anunciat la convocatòria aquest matí durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana. El conseller ha destacat que és la primera oferta pública d'aquesta

0: característiques des que la Generalitat va recuperar la competència i assegura que la mesura és clau per garantir el funcionament dels ajuntaments.
1: Suplim, amb aquesta convocatòria de 540 secretaris interventors, un dels elements essencials del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
0: Durant la seva intervenció, Dalmau també ha defensat la nova llei de l'ocupació pública catalana com una eina per modernitzar l'administració i retenir talent públic. La norma ha superat aquest matí el primer tràmit parlamentari després que el Parlament hagi rebutjat les esmenes a la totalitat de Vox i la CUP. El text afecta més de 400.000 treballadors públics i incorpora mesures sobre mobilitat, cooperació entre administracions i avaluació anual d'objectius.

0: Una setmana més els parlarem de salut i concretament sobre com li afecta l'aire contaminat. Per saber més sobre aquest afer, contem, com sempre, amb l'ajuda de Nacho Arias. Nacho, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Cuáles son las causas de la contaminación del aire?
1: Pues las causas de la contaminación del aire podemos dividirlas en dos grupos. En el primero nos encontramos los agentes externos naturales o derivados de la actividad humana. Es el caso del humo del tabaco, los productos químicos procedentes de ambientadores, insecticidas o cosméticos, el CO2 propio de la respiración o la basura. Y en un segundo grupo se encuentran los materiales de construcción y el estado de conservación de los hogares y los lugares que habitamos. En este grupo debemos tener en cuenta que las humedades son un factor muy negativo para la salud.
0: ¿Y cómo afectan los aparatos de aire acondicionado a la calidad del mismo?
1: Los aires acondicionados también están bajo vigilancia. Uno de los problemas de estos aparatos es que no renueven el aire y solo lo recirculan. Una ventilación natural es lo más recomendable, siempre que sea posible. Cuando no lo es, se puede apostar por medios artificiales como la central de tratamiento de aire. Y para ello, empresas como Murprotec pueden ayudarnos a renovar y regular la temperatura y calidad del aire en nuestros hogares y empresas.
0: Nacho Arias, gracias. Hasta otro día.
1: Hasta otro día y muy buenas tardes.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
5: A Onda Cero, la ciutat.
6: El 27 de maig, la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
5: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
7: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
0: Doncs repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Hem de començar parlant del Barça, que va celebrar un sopar de final de temporada pensant ja en la planificació de la següent.
8: I si en aquest curs el conjunt blaugrana l'ha tancat amb dos títols, la Lliga i la Supercopa, l'exigència serà superior per la següent temporada. El president electe, Joan Laporta, l'aventura molt més difícil.
9: És un equip que és un bon grup,
10: que además tiene mucho recorrido. És un grup muy compensado, con un Deco que está trabajando de forma maravillosa, con un Hansi Flick que se le ve súper ilusionado con lo que viene, ¿eh? Viene una temporada, la próxima será más dura que esta y más, mucho más dura esta ha sido que la anterior, por lo tanto esto, pues, el nivel de exigencia va a subir. Los jugadores son conscientes de que están construyendo su propia leyenda en un club que es el Barça, que los acoge, que les permite ir construyendo esta historia tan bonita.
8: La primera plantilla culé, l'estaf tècnic i la directiva van celebrar això, un sopar de germanor, de comiat, en un restaurant de Castelldefels íntim i amb les parelles dels futbolistes, que també va servir de comiat a Robert Lewandowski després de 4 temporades al club. Una figura difícilment reemplaçable, segons va explicar el director esportiu Deco. Encara en clau Barça, el primer equip femení viatjarà d'aquí a escassa mitja hora cap a Oslo, on dissabte disputarà la final de la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lió. El tècnic Pere Romeu ha inclòs Caroline Graham, Hansen i Irene Paredes a la convocatòria. L'atacant noruega acaba de rebre l'alta mèdica, mentre que la central aragonesa s'ha entrenat al marge del grup i ha entrat a la convocatòria sense tenir l'alta.
0: Més qüestions. El Real Madrid encara no pot planificar el curs vinent amb la incertesa de si hi haurà eleccions o no.
8: Són hores clau pel potencial rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, que ha de decidir si es presenta o no a les eleccions. Té fins avui dijous per notificar a la junta electoral del club la seva predisposició de ser candidat a la presidència. Y Riquelme avisa del que pretén Florentino Pérez.
11: Pueden ser las últimas elecciones, es lo que piensan muchos del Real Madrid, porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de los que no estamos de acuerdo con esa privatización, de que el Real Madrid siga siendo de sus socios y de que el Real Madrid tenga un lugar un poquito más especial para esos socios, mayor transparencia y gobernanza i treballaremos, si proponemos algo, irà en esa línia.
8: Recordo que les últimes eleccions a la presidència del Club Blanc van ser l'any 2006. Més temes, el Girona, penúltim entrenament abans de la final de dissabte contra l'Elche, en què els blanquivermells es juguen al ser o no ser a primera divisió. Aquest dijous la Comissió Antiviolència l'ha declarat partit del risc, d'acord amb aquesta qualificació i amb l'objectiu de garantir la seguretat de tots els assistents, no es permetrà l'accés a la zona local amb vestimenta, símbols ni cap element d'animació de l'equip visitant del conjunt il·lícita. A l'Espanyol, molta més tranquil·litat després d'assolir l'objectiu de la permanència i fins i tot permetre's el luxe d'assumir amb aspiracions europees només si es donen una sèrie de combinacions de resultats. I tot enmig del dubte sobre el futur de Manolo González, que té contracte però ha estat qüestionat al tram final de temporada. El migcampista periquito Edu Expósito manifesta que té tot el suport de la plantilla.
4: El grupo siempre ha estado a muerte con el entrenador y el entrenador a muerte con nosotros, ¿no? Al final eso ha hecho también que podamos sacar esto adelante. Yo creo que hemos estado muchas veces cerca de poderlo hacer antes, pero bueno, el fútbol a veces es como es también y el equipo tiene mucho mérito porque ha llegado a las últimas jornadas apurado a nivel de puntos, pero con una mentalidad muy fuerte después de algunos golpes que nos hemos dado.
8: L'Espanyol jugarà davant la Reial Societat aquest dissabte a l'estadi de Cornellà al Prat. I encara en futbol, l'Aston Villa és el primer campió continental de la temporada. Els de Birmingham van guanyar l'Europa League després d'imposar-se clarament al Freiburg per 3-0 a Estambul. És la cinquena Europa League que aixeca el seu entrenador, Unai Emery.
0: I a la plana poliesportiva en bàsquet, el Joventut de Badalona disputarà el play-off pel títol de la Lliga CB.
8: Sí, ho va confirmar amb un triomf de molt mèrit davant la Laguna Tenerife a domicili per un ajustat 98-100 després d'una pròrroga. Victòria de prestigi perquè, a més, els verd i negres van remuntar 17 punts en contra. Ara la penya es queda sisena amb 20 victòries quan encara li resten 3 jornades per acabar la fase regular. I d'altra banda, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va acabar la segona fase de la Champions com el líder invicte després de superar l'Olimpíada Cos grec per 9-12 a la darrera jornada, ja sense res en joc. El conjunt mariner buscarà els dies 12 i 13 de juny el seu segon títol continental, un objectiu que se li resisteix des del 2014. A les semifinals s'enfrontarà el Ferencváros hongarès.
0: Víctor i Llucia, com sempre, gràcies i molt bona tarda.
8: A vosaltres, bona tarda.
0: Aina Clotet guanya el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva, on també debuta com a directora d'un llargmetratge.
12: L'obra és una de les 7 produccions catalanes projectades a la 79a edició del prestigiós certamen francès. El film està rodat en català i explora, a partir de la tragicomèdia, temàtiques com la por a l'amor, la dependència de l'amor romàntic i el desig de viure. La pel·lícula arribarà als cinemes el 19 de juny i compta amb Navi Dagli, Marc Soler, Lloll Bertran i Zaira Pérez com en aquest repartiment.
0: El Festival Internacional de Cinema en Català, FICCAT, de Roda Barà, projectarà 82 produccions del 5 al 13 de juny.
12: D'aquestes, una trentena seran estrenes absolutes i el 66% tenen autoria femenina. La 18a edició, centrada en temàtica històrica, ha batut el rècord d'inscripcions després de rebre 335 obres. Com a novetat, enguany s'amplia un dia la programació, que començarà amb l'homenatge a la Filmoteca de Catalunya i la projecció d'una còpia restaurada de La ciutat cremada. La comèdia romàntica Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival mesos abans que la pel·lícula arribi a les sales de cinema.
0: I acabem amb música. El cantant porto-riqueny Bad Bunny es deixa ja veure pels carrers de Barcelona, on actuarà demà divendres i dissabte.
12: L'ídol musical entre els amants del reggaeton ja esperen amb candeletes als seus concerts a l'estadi olímpic Lluís Companys, però Bad Bunny ja està per Barcelona i s'allotja a l'hotel Mandarín de Passeig de Gràcia, un dels més luxosos de la ciutat. Diversos fans l'esperaven a la seva arribada i van tenir la sort de poder saludar-lo en persona. Això sí, amb un look informal, de suadora negra amb caputxa, texans i sandàlies.

0: Memoria de Memory Senior, de Pharma OTC.
1: Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Y además, por tiempo limitado, llévate una Smart TV TCL 55 pulgadas y ahorra hasta 502 euros. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
2: En Generali creemos que el futuro no se espera. Se construye aquí y ahora. Hoy millones de familias piensan en lo que vendrá, en cómo cuidar de quienes más quieren. Por eso estamos a tu lado, para que puedas proteger a tu familia y que el mañana no te quite el presente, pase lo que pase. Habla con uno de nuestros más de 10.000 asesores y cuida hoy lo que más te importa. Generali, aquí y ahora.
3: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
4: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
5: Què tal? Bona tarda. El Barça ha posat rumba a Oslo. On dissabte jugarà davant l'Olímpic de Lió la final de la Lliga de Campions femenina. L'entrenador culé Pere Romeu ha inclòs a la llista Caroline Graham Hansen i Irene Paredes. L'atacant noruega acaba de rebre l'alta mèdica, està disponible per jugar a la final, mentre que la central aragonesa s'ha entrenat al marge del grup fent treball diferenciat i ha entrat a la convocatòria encara sense tenir l'alta mèdica. Demà, rodes de premsa de prèvies. Parlaran, a més de l'entrenador, la pròpia Caroline Graham i la capitana de l'equip culé, Alexia Putellas. El primer equip masculí, d'altra banda, també s'ha entrenat aquest matí després del sopar de comiat de temporada que es va dur a terme ahir a un restaurant de Castelldefels. El Barça jugarà davant el València a Mestalla dissabte per tancar la competició domèstica. Més qüestions, el Girona, penúltim entrenament abans de la final de dissabte contra l'Elche, en què els blanquivermells es juguen al ser o no ser a primera divisió. Aquest dijous, la comissió antiviolència l'ha declarat partit del risc. D'acord amb aquesta qualificació i amb l'objectiu de garantir la seguretat de tots els assistents, no es permetrà l'accés a la zona local amb vestimenta, símbols ni cap element d'animació de l'equip visitant. En canvi, a l'Espanyol, molta més tranquil·litat després d'assolir l'objectiu de la permanència i fins i tot permetre's el luxe de somiar amb aspiracions europees només si es dona una combinació de resultats. I tot enmig del dubte sobre el futur de Manolo González, l'entrenador que té contracte, però ha estat qüestionat al tram final de temporada. El migcampista periquito Edu Expósito manifesta que té tot el suport de la plantilla.
6: El grupo siempre ha estado a muerte con el entrenador y el entrenador a muerte con nosotros, ¿no? Al final eso ha hecho también que podamos sacar esto adelante. Yo creo que hemos estado muchas veces cerca de poderlo hacer antes, pero bueno, el fútbol a veces es como es también y el equipo tiene mucho mérito porque ha llegado a las últimas jornadas apurado a nivel de puntos, pero con una mentalidad muy fuerte después de algunos golpes que nos hemos dado.
5: L'Espanyol jugarà davant la Reial Societat aquest dissabte a l'estadi de Cornellà al Prat per tancar la Lliga. I a la plana poliesportiva en motociclisme, l'equip Gresini ha confirmat la baixa d'Àlex Márquez pels dos propers grans premis a Mugello i a Balaton Park, és a dir, els grans premis d'Itàlia i d'Hongria. El temps de recuperació estimat és d'entre 6 i 7 setmanes. I en tenis, Paula Badosa es perdrà el torneig del Roland Garros després de 3 presències consecutives i ha anunciat que la seva tornada a les pistes serà el 8 de juny al torneig Guita 250 de Hertogenbosch, als Països Baixos, en l'inici de la gira d'herba de preparació per Wimbledon.
4: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: i les duplicitats administratives. I a tot això, Catalunya rebrà 1.000 milions del Pla Estatal d'Habitatge després que totes les comunitats per unanimitat hagin avalat el repartiment del Ministeri. El fons total s'eleva fins als 7.000 milions, dels quals un 60% seran aportats pel govern espanyol i el 40% restant per les comunitats. Els recursos es destinaran a la construcció d'habitatge, rehabilitació i ajudes al lloguer. Després de la conferència sectorial d'avui, el govern es reunirà ara bilateralment amb cada executiu autonòmic per tancar els detalls de totes aquestes mesures. Ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
2: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
1: La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes... I saben...
3: Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
4: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró com a avi i com a persona?
3: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home doncs, molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo doncs, no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
1: La Ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
5: Todos conocemos a alguien que se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. ¿Os parece normal que siga pasando esto hoy en día?
6: Es normal que esté contento. Es para decir, vete a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
7: ¡Por fin!
5: Pues aquí estoy con Isabel Lobo, con Alaska, con Sabino Méndez, con José Manuel Zapata.
8: Echando la tarde.
5: Estaba pensando, Zapata, ZP.
9: Es que soy Zapata.
8: Vamos a ver.
9: No, Zapata Pérez. Soy Zapata Pérez.
5: José Manuel ZP podría llamarte.
9: No el día para eso.
5: Bueno, no es el día ni el momento. No. Mira, aprovecho una noticia de última hora. La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero y de sus hijas. En este momento se está conociendo esta noticia, pero voy con el otro ZP que tengo aquí sentado. Un hombre limpio, un hombre...
9: Mi ducha hoy.
5: Un hombre que vive de la música,
9: sí.
5: Y que tiene que hablarnos de esos mitos, de esa... admiración que has sentido por alguien del mundo de la clásica y que de pronto un buen día por algo deja de despertar tu interés, tu devoción, tu cariño, tu admiración, ¿no?
10: Sí.
9: Admiración siempre, ¿no? Como Alaska sigue admirando, me imagino, musicalmente a Madonna y Sabino a Lou Reed, ¿no? Pero claro, yo es que voy con un personaje que, claro, tú a Madonna, no que hiciera esas cosas tan chungas que ha contado Alaska, pero la veía medio un poco, tiene una pedra Madonna, sí. Así a lo lejos lo ves, ¿no? Lou Reed dice, pues qué introvertido, qué para adentro, qué hombre, ¿no? Pero yo estoy hablando de la que para muchos y para muchas, durante los años 80 y 90, probablemente fuera la abuela de España. Dale, Gema.
11: Ha ha ha!

0: normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio impecable. Experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
2: Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta.
3: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
4: Esto no es solo un partido, es la gira del centenario de los Harlem Globetrotters. 100 años de mates increíbles, jugadas espectaculares y diversión para toda la familia. Un evento que pasa una vez por siglo. El 23 de mayo en Olímpica Arena de Badalona. Entradas ya en mitaquilla.com.
2: A Onda Cero Catalunya, la Borsa.
5: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran no arriba i la incertesa s'ha instal·lat també en les borses europees. Els resultats de la tecnològica Nvidia tampoc han servit per animar els inversors. L'IBEX 35 retrocedeix lleugerament, però manté els 18.000 punts. Naturgena, Gas i CaixaBank lideren els guanys, mentre que les pèrdues més importants són per ACS, Amadeus i BBVA.
2: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu.
6: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Barcelona aposta per noves activitats culturals inspirades en Gaudí.
8: La Sagrada Família organitza el taller Fes com Gaudí per un dia i construeix la Torre de Bernabé. L'activitat combina una visita guiada amb una manualitat dedicada a una de les torres més emblemàtiques del temple. Estarà disponible fins al 23 de maig.
7: Lleida proposa una nova mirada artística sobre la imatge i la memòria.
8: El Centre d'Art La Panera presenta Oscar Holloway, Atlas, una exposició que reflexiona sobre la memòria visual i tot allò que queda ocult darrere les imatges. La mostra es pot visitar fins al 24 de maig.
7: Tarragona transforma el Moll de Costa en un espai de creació col·lectiva.
8: Al Teatre Tinglado, l'exposició Llum, Natura, Centrum Est reuneix més de 300 peces creades en processos comunitaris per reivindicar la natura com a espai de creativitat compartida.
7: I Girona omple el maig de música en directe.
8: La Casa de Cultura programa concerts de jazz, música contemporània i cançó d'autor durant tots els divendres de maig fins al dia 29.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Barcelona.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Ara sí que sí, tot apunta que el mes de juliol es tramitaran definitivament els primers i probablement únics pressupostos d'aquesta legislatura de Salvador Illa. Avui els comuns han escenificat el seu pas endavant que conclouen un pacte a tres juntament amb Esquerra Republicana. Tot i això, no podem parlar de l'estabilitat del govern que desitjaria l'executiu català. Els comuns ja han avisat que no ballaran al compàs dels socialistes. Jéssica Albià, que n'és la seva líder.
1: Nosaltres, cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar.
0: En el cas dels comuns, el pacte pivota principalment al voltant de l'habitatge, amb una partida de 2.500 milions d'euros i un compromís per treballar una norma que prohibeixi la compra especulativa. Malgrat tot, el govern català es facilita pels acords assolits.
2: Conjuntament amb l'acord que ja vam signar dimarts passat amb Esquerra Republicana, doncs ara, amb aquesta actualització de l'acord amb els comuns, doncs ja tenim garantida l'entrada del pressupost al Parlament i, per tant, també la seva aprovació.
0: Paraules de la consellera d'Economia, Alicia Romero. Els pressupostos seran l'eix central de la tertúlia d'aquest dijous.

0: Més titulars d'aquest dijous, dia 21 de maig, ens porten a parlar també d'educació, perquè demà al matí continuaran les reunions maratonianes entre sindicats educatius i el departament per desencallar la situació de bloqueig en què es troba el sector. Fa uns minuts les parts han sortit d'una nova reunió en què els sindicats majoritaris han plantejat al departament una proposta en matèria salarial. Però, Joan Valentín, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Com ho ha rebut el govern?
1: Doncs sentim el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Se'ns ha plantejat una contraproposta. Nosaltres entenem que encara és una proposta de màxims. De totes maneres, hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i, per tant, hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí.
1: I qui també s'ha pronunciat a la sortida de la reunió ha estat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ha demanat al departament que demà es presenti a la trobada amb una proposta concreta.
3: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament. No seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions.
1: Per cert, que CGT, Intersindical i COS han marxat a meitat de reunió i el sindicat de professors de secundària no s'ha arribat a presentar la trobada.
0: Tot això en un dia en què han continuat les protestes del sector educatiu. Avui ha estat el torn de Tarragona.
1: Després de tallar la N240 o la N340, milers de manifestants han marxat per la capital de la comarca per reclamar millores salarials, més recursos i la baixada de ràtios.
4: Per tant, molts anys congelant els sous, tant els col·lectius docents com el col·lectiu PAE. Llavors, això arriba un moment que és insostenible, però a part, molt important, és tot el recurs que necessitem perquè sigui una escola d'inclusió real.
5: Jo sóc la que fa la funció de mestre d'educació especial o tècnica d'educació especial, digue-li el que vulguis. En comptes d'estar per tot el volum de l'aula dels infants, el que estem és un, dos nens, tres, quatre, cinc.
0: Més coses. La Sagrada Família acollirà un gran acte multitudinari per beneir la Torre de Jesucrist per part del Papa Lleó XIV.
6: Tant a l'interior com a l'exterior tindrem 4.000 persones. Per tant, vol dir que tenim 4.000 més 4.000. 8.000 persones podran assistir a l'interior en directe i a l'exterior podran seguir la cerimònia a través de les pantalles de televisió que posarem a la seva disposició.
1: Així ho ha explicat el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez. La meitat de les invitacions seran per als feligresos de les parròquies.
0: L'Ajuntament de Barcelona dona per fet que les restriccions d'accés al Parc de Collserola continuaran durant tot l'estiu.
1: Ho ha confirmat, de fet, el tinent d'alcaldia de Seguretat del Consistori, Albert Batlle.
7: Esperem doncs, que la responsabilitat de tots plegats faci que ben aviat es pugui recuperar una normalitat que en qualsevol cosa, quan diem més aviat, estem parlant sempre de mesos. Això és una qüestió que al llarg d'aquest estiu no hi haurà aixecament de restriccions, que ho tinguem tots doncs, ben presents.
1: Aquest mateix matí, l'Ajuntament de Sant Cugat havia sol·licitat al Departament d'Agricultura que relaxés les limitacions pel benestar físic i mental de la ciutadania. Per cert, que avui s'han conegut dos nous casos positius que eleva a 322 el nombre de porcs senglars infectats.
0: El titular d'Esports, com sempre, amb el Marc García. Marc, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, Lola. Àlex Márquez serà baixa dels pròxims dos Gran Premis, tant a Mugello com a Balaton Park. Després de la forta caiguda a Montmeló, el de Cervera es marca com a objectiu el Gran Premi de la República Txeca, que serà d'aquí a 5 setmanes. En futbol, el Barça femení ja viatja cap a Oslo amb l'alta mèdica de Graham. Dissabte a les 6 de la tarda jugarà la final de la Champions League contra l'Olympique de Lió. Les de Pere Romeu buscaran guanyar la quarta. I ahir la penya va aconseguir derrotar a la pròrroga 98-100 a la Laguna Tenerife i ja és aquí matemàticament de play-off.
0: Gràcies, Marc. I a partir de 7:45, temps de tertúlia per repassar tota l'actualitat, una actualitat que passa sobretot pels pressupostos i també per la crisi al sector educatiu. Avui parlarem amb l'analista financer Jordi Vallé i amb el periodista des de Madrid, Javi Gallego. Ara entrarem en totes aquestes i més qüestions, però abans de tot repassem la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda. Demà divendres a Catalunya pugen les temperatures i de forma més notable a l'interior. A zones de Lleida s'esperen temperatures altes per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran màximes de 24 graus a Tarragona, 27 a Barcelona, 31 graus a Girona i 36 a Lleida. Demà predominarà aquest ambient estiuenc i amb sol, cel poc ennuvolat o clar, amb boires i núvols baixos al matí al litoral. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma aïllada. També pugen les temperatures nocturnes, mínimes de 19 graus a Barcelona i 14 a Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen gairebé 8 minuts de les 7 de la tarda. El control tècnic, Fran Villar.
10: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Els comuns han volgut deixar clar el seu segell en els pressupostos del 2026, tancant un acord amb el govern de Salvador Illa, centrat sobretot en actuar sobre el mercat de l'habitatge i millorar els serveis públics. És, de fet, una actualització del pacte que ja havien tancat el passat mes de febrer, però que va quedar aparcat quan el govern no va aconseguir el suport d'Esquerra Republicana i va haver de retirar els comptes. Ara el reprenen i afegeixen noves inversions que van més enllà d'aquest any. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda, Lola. El gran exemple el tenim en el capítol més potent de l'acord, que és l'habitatge. Es duplica la inversió fins als 2.500 milions d'euros per ampliar el parc públic, fins i tot per convertir oficines i locals en pisos i fent que tot el que es construeixi amb aquests diners siguin habitatges protegits per sempre. A més, arrenca en el govern el compromís d'ampliar pel 2027 i el 2028 el pla de barris previst per aquest any, sumant un total de 120 municipis i 1.200 milions d'euros d'inversió per rehabilitar tant habitatges com espais públics malmesos. En segon lloc, la lluita contra la pobresa energètica perquè tothom pugui pagar la factura de la llum. S'invertiran 13 milions d'euros també fins a finals del 2027 per assumir deutes de famílies finançats en gran part per empreses energètiques. I en mobilitat, els comuns aposten per allargar la R Aeroport fins als Vallesos perquè les noves línies de tren no només beneficien els turistes. Més enllà dels grans eixos, també hi ha mesures concretes en salut centrades en millorar l'atenció sexual i reproductiva i també en seguretat. Amb la creació d'una comissaria general dels Mossos d'Esquadra per atendre específicament les violències masclistes.
0: Ara bé, el més destacat d'aquest acord no és la promoció de l'habitatge protegit. Els comuns han aconseguit que el govern es comprometi per escrit en expulsar de Catalunya els fons d'inversió que fan negocis en pisos i aquesta és precisament la mesura, Ricard, que més s'allunya dels interessos del govern.
11: Sí, és cert que l'acord inclou el compromís de treballar una llei per lluitar contra l'especulació, tal com remarcava Montó desafiant la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach.
12: Acabarem amb l'especulació. Segur que no acabarem amb la rapidesa que ens agradaria, però vos puc assegurar que ens deixarem la pell perquè el dret a l'habitatge és innegociable.
11: Però la realitat és que l'acord no inclou calendaris. Tampoc sabem quan es posarà en marxa la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge, tal com detalla la consellera d'Economia, Alicia Romero.
13: No li puc dir ara si és el 31 de juliol, perquè sé que estem treballant, perquè això ja hi estàvem treballant de fa algunes setmanes, però no m'atreveixo a donar-li una data. I com que no ho hem posat, doncs entenc que s'està treballant i que veurem.
11: Aquesta nova estructura servirà per culminar les sessions als comuns sobre la intervenció del mercat de l'habitatge després d'aplicar el topall de preus, crear un règim sancionador i formar 100 inspectors per vigilar si els propietaris se salten la llei.
0: Aquest acord arriba amb les dues parts fent equilibris i sense que es garanteixi l'estabilitat que tant desitja el govern en minoria del PSC.
11: Sí, Romero té coll avall que seguiran sent capaços d'arribar a grans acords, també amb Esquerra, per estirar el xiclet de la majoria progressista fins a la fi de la legislatura.
13: Ha costat, ha sigut una negociació exigent, ho va ser la d'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels comuns, però crec que finalment aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís, ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
11: Per contra, el Biach reconeix que les negociacions han estat dures, també com deia ara Romero, i que si aquests pressupostos s'aproven és perquè els han comprat polítiques allunyades dels interessos del govern.
12: I si avui som aquí és perquè finalment el govern ha pres nota de que el que estàvem demanant era absolutament necessari pel país. Estem davant d'un acord que és ambiciós, que clarament té l'empremta dels comuns.

0: En aquest sentit, com Esquerra, els comuns se situen a l'oposició del govern, però amb voluntat de seguir treballant perquè el PSC compleixi amb els acords d'investidura que van convertir Salvador Illa en president de la Generalitat.
1: Gràcies, Ricard. Aquests pressupostos molt probablement seran els últims d'aquesta legislatura, ja que a partir del 2027 entrem en període electoral i difícilment es donaran les circumstàncies per fer pactes entre partits amb l'horitzó dels comicis a curt termini. En aquest context, una de les incògnites continua sent si Gabriel Rufián se'n sortirà en el seu desig de liderar una coalició de partits independentistes i a l'esquerra del PSOE a tot l'estat, Joan.
2: Sí, en aquest sentit, en un col·loqui al Club Siglo XXI de Madrid, Rufián va reiterar la seva disposició a liderar una candidatura d'aquesta mena, mentre que Esquerra tornava a limitar l'abast del projecte a l'òrbita independentista. Escoltem el portaveu d'Esquerra a Madrid i la rèplica del secretari general adjunt dels Republicans, Oriol López, en una entrevista a Radio Televisió Espanyola.
3: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
4: Nosaltres no ens plantegem això. Nosaltres ens plantegem que molta gent estigui al voltant de Gabriel Rufián i d'Esquerra Republicana.
2: Els comuns estan disposats a estudiar aquest projecte si Rufián s'emancipa realment d'Esquerra, mentre que Izquierda Unida ja ha advertit que només hi serà en un projecte d'esquerres federal.
5: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
1: Una actualitat que continuem repassant quan passen 14 minuts de les 7 de la tarda. Nova reunió entre el govern i els sindicats educatius que acaba sense acord. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir demà a les 12 del migdia per continuar acostant posicions i intentar segellar una entesa. La trobada, que havia començat a primera hora de la tarda, ha acabat fa uns minuts i ho ha fet amb tres sindicats menys dels que l'havien iniciat.
2: Sí, dels sindicats que no han signat cap acord amb el govern. USTEC s'hi ha quedat, però CGT, Intersindical i COS s'han aixecat de la taula perquè s'estava parlant de l'escola inclusiva i no pas de salaris. Esperaven que fos així, que es parlés de salaris, perquè aquest matí els sindicats, de forma unitària, han fet arribar al govern una contraproposta que reunia les seves demandes en aquesta matèria. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat a la sortida de la reunió que necessitaven més temps per valorar-la.
6: Nosaltres encara hem de poder estudiar en relació al contingut d'aquesta contraproposta, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
2: El que sí que ha dit és que, de manera general, pel govern continua sent una proposta de màxims. D'altra banda, USTEC ha explicat que no s'ha aixecat de la taula negociadora perquè l'inclusiva era un punt de negociació que ells havien proposat i el consideraven important. La seva portaveu, Yolanda Segura, demana una nova proposta concreta al govern per demà que respongui a la seva contraproposta unitària i que, si no la porten, hi haurà conseqüències.
7: Si demà no venen amb aquesta feina feta, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
2: També ha detallat que qualsevol proposta que surti del marc de negociació ho sotmetran a consulta i serà el col·lectiu qui decideixi si es firma l'acord o no. Demà, a les 12 del migdia més, nova reunió. Ara sí, així ho esperen els sindicats, amb la contraproposta llegida i amb els salaris damunt de la taula.
1: Doncs haurem de veure si hi ha acord o bé noves protestes. La cosa és que les mobilitzacions continuen. De fet, avui ha estat el torn de Tarragona, on els manifestants han tallat diverses carreteres i han dificultat el trànsit viari. A aquesta hora, Educació xifra el seguiment de la vaga en un 26%. Ho ha seguit tot plegat el nostre company Pablo Alcaraz.
8: La jornada ha començat a quarts de vuit del matí, quan un centenar de persones s'han desplaçat fins a la Nacional 240 per un dels accessos a la ciutat que ha quedat tallat i on centenars de vehicles s'han quedat aturats. S'han viscut alguns moments d'atenció amb alguns conductors que s'han encarat amb els manifestants. A quarts de 12 ha començat la manifestació que ha passat pel centre de la ciutat i on els professors han cridat consignes com pressupostos militars per a escoles i hospitals, Niubó, escolta, això és una revolta, i escola inclusiva pels vostres fills i filles. Noé Muñiz, portaveu d'USTEC a Tarragona, ha demanat un últim esforç als docents.
9: Les vagues, la mobilització funciona, perquè és gràcies a això que la consellera està negociant, és gràcies a això que hem arrencat el compromís de negociar diferents dies. Per tant, no tenim encara res en concret, no tenim un acord, evidentment, però la negociació, la pressió, funciona. És el que volem transmetre. Sabem que les companyes estan ja cansades, però està funcionant. Demanem un esforç una miqueta més, avui a Tarragona, el dia 27 a tot el territori, un esforç extra, perquè realment això comença a funcionar.
8: Una de les imatges de la jornada ha tingut lloc a la protesta de Terres de l'Ebre, on prop de 200 docents del sud de Tarragona i del País Valencià han tallat la Nacional 340 a Vinaròs amb una baldanada popular sota el lema «L'Ocènia no és frontera». Els manifestants han assegurat que tenen reivindicacions compartides.
1: Gràcies, Pablo. I un últim apunt que hem conegut fa una estoneta. El Parlament ha reprovat avui la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per les infiltracions policials en assemblees docents i n'ha demanat el cessament. També ha reclamat el cessament de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, si no s'arriba a un acord de manera immediata amb la comunitat educativa pel conflicte amb els docents.
5: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero, la ciutat.
10: El 27 de maig la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
5: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
11: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
12: Contento.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: Vente a la Mutua y todos contentos.
13: Condiciones en Mutua.es.

0: Avui hem conegut més detalls sobre l'acte del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família el proper 10 de juny, que servirà per inaugurar i beneir la Torre de Jesucrist. L'esdeveniment estarà dividit en dues parts. La primera serà una missa a l'interior del temple i la segona, la benedicció des de l'exterior, just davant de la façana del naixement. En total hi haurà 8.000 assistents. Més informació amb l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
1: Sí, seran 4.000 persones a dins i que, per tant, podran presenciar la missa i 4.000 a fora, que comptaran amb unes pantalles per no perdre's cap detall de l'acte. Així ho ha anunciat el director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, que ha destacat la presència que hi tindran els ciutadans de Barcelona.
2: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
1: Tal com ha explicat Martínez, la resta d'assistents, és a dir, 2.800 de l'interior i 1.000 de l'exterior, seran autoritats eclesiàstiques i civils i compromisos, ha dit, de la Sagrada Família i l'Arcabisbat de Barcelona. No hi faltaran, doncs, els reis d'Espanya, el president del govern Pedro Sánchez i el de la Generalitat Salvador Illa, així com centenars de bisbes i cardenals, tant d'aquí com de fora, ja que aquells dies se celebrarà a Barcelona la trobada anual de bisbes de la Mediterrània.

0: plana econòmica, el govern català fa costat al pla estatal per impulsar el vehicle elèctric amb un nou paquet d'ajuts de 5 milions d'euros per als anys 2026-2027.
1: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la presentació del programa del Pla Auto 2030.
2: I a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, és molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
1: El Pla Auto Plus és un mecanisme que busca incentivar la compra de vehicles elèctrics amb 400 milions d'euros en ajuts directes per l'adquisició de cotxes durant el 2026 amb fons gestionats directament pel govern central. En aquest sentit, el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, ha assegurat que aquestes subvencions estaran operatives abans de l'estiu. A l'acte també hi ha intervingut el president de la patronal de fabricants d'automòbils ANFAC, Josep Maria Recasens, que ha assegurat que Catalunya ha de liderar aquest procés de transformació.
3: Aquest pla no es pot fer sense Catalunya. Pel pes de Catalunya i el pes del sector industrial i automobilístic de Catalunya a Catalunya i a la resta d'Espanya. Número 1, en llocs de treball. Número 2, en fabricació.

0: venda de vehicles, número 4 en quota d'electrificació.
1: Requesens ha animat els consumidors a confiar en el vehicle elèctric i ha recordat dues dades que poden ser d'interès per a tots aquells que s'ho pensin, que ja té una autonomia de 750 km i un preu competitiu amb opcions per sota dels 20.000 euros.
2: No deixem el món del motor perquè l'empresa Ebro, instal·lada a l'antiga fàbrica de Nissan a la zona franca, ha tancat el mes de març amb una facturació trimestral de rècord.
1: 141 milions d'euros, el que suposa un increment del 22% respecte dels primers tres mesos de l'any 2025. Aquests ingressos inclouen 135 milions en vendes d'automoció i 6 d'altres línies de negoci. Ebro obté en el període una EBITDA negatiu de 3,4 milions d'euros que atribueix a l'efecte dels ingressos dels contractes de recompra, uns costos personals més elevats per la posada en marxa d'una línia de muntatge i la participació al Rally Dakar. Tot i això, la companyia assegura que va en línia amb les seves pretensions i millora respecte de l'any passat.
2: Els agricultors catalans preveuen collir enguany més préssecs i nectarines que l'any passat, fregant les 423.000 tones de fruita. En concret, calculant que la producció serà un 13,5% més alta que la del 2025. Són les estimacions que han presentat avui des de Frucat i també el Departament d'Agricultura.
1: Han fet públiques aquestes xifres a Lleida en el marc del Fòrum Internacional dedicat a la fruita de pinyol Interprunus. El sector, doncs, encara aquesta temporada amb optimisme, després de 6 campanyes que havien estat marcades per la meteorologia, ja fos per la sequera o per les pedregades. El director general de Frucat, Manel Simón, diu que els temporals que hi ha aquest any han estat menys nocius.
3: Bàsicament hi ha hagut algunes tempestes, com sabeu, de pedra, el dia 19 d'abril, el 4 i el 12 de maig, però sense gaire afectació global al nostre potencial.
1: Pel que fa a les varietats de fruita a Catalunya, les nectarines continuen guanyant pes, sobretot les planes, i també creix el préssec pla.
2: I els expedients de regulació d'ocupació al zero s'han disparat aquest any a Catalunya. Segons dades de l'Observatori del Treball, entre gener i abril, prop de 3.000 persones han perdut la feina. Això és un 36% més que en el mateix període de l'any passat. El pic es va registrar el mes de febrer, amb més de 800 acomiadaments, i a l'abril s'ha superat el miler. En canvi, al març l'augment va ser molt més moderat. En conjunt, la tendència és clarament a l'alça. Ara, quan passen gairebé 25 minuts de les 7 de la tarda, parlarem també de l'àmbit laboral des d'una altra perspectiva. Parlarem de la iniciativa Job Barcelona, que es dedica a posar en contacte empreses i talent jove i que s'ha celebrat a la capital catalana aquesta setmana. Fem una petita pausa per la publicitat i ens hi posem.
4: Onda Cero Catalunya.
5: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtro sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontralmaltrato.com.
6: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
7: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
8: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal.
7: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
9: Frente a un problema de salud mental y adicciones, hay proyecto.
10: Con un tratamiento integral de la mano de un equipo de profesionales que te acompaña. Con un plan adaptado a ti, a tu ritmo, a tu vida.
9: Tratamiento integral de salud mental y adicciones de Proyecto Hombre.
4: La brújula amb Lola Sorribas.
2: Més de 7.000 joves i unes 80 empreses s'han reunit aquesta setmana al Palau Blaugrana en una nova edició del Job Barcelona, el gran esdeveniment de referència per connectar talent jove amb el món laboral. En un context en què, atenció, més del 70% de les empreses asseguren tenir dificultats per trobar perfils qualificats i amb Espanya encara per sota de la mitjana europea en ocupació juvenil, iniciatives com aquesta es consoliden com a pont entre generacions i oportunitats laborals. Darrere d'aquest projecte hi ha Jobbing Planet, una plataforma especialitzada a connectar estudiants i titulats júnior amb empreses i combina tecnologia, orientació professional i esdeveniments per millorar l'ocupabilitat dels joves. De totes aquestes qüestions volem parlar ara amb la seva CEO, la Marta de Llauder Santomà. Marta, què tal? Bona tarda.
11: Hola, molt bé. Bona tarda.
2: A veure, aquest

0: és que ara són les empreses que, a les que li, els hi costa arribar als joves, arribar amb la generació Z, arribar a connectar, arribar a explicar qui són, què fan, quines ofertes tenen, quin pla de carrera. I jo, per sort, sobretot ha canviat en això. O sigui, al principi era més pensat pel jove, però ara també està molt pensat perquè les empreses connectin amb aquests joves que puguin treballar amb ells o fer pràctiques o tenir una oportunitat.
1: Clar, de fet, a la introducció dèiem aquest 70% d'empreses que tenen dificultats de trobar aquests perfils qualificats. Què està fallant en aquest sentit? No sé si és un problema de formació, de connexió, de demandes del mercat.
0: Jo crec que, per una banda, de formació, o sigui, falten perfils més tècnics o més analítics o més d'enginyeries, científics, per una banda. Per altra banda, la demografia doncs, baixa, també és important tenir això al cap. I també la competència internacional. O sigui, els joves que estan aquí, molts no es queden treballant aquí i marxen a altres països per tenir altres tipus d'oportunitats. Per tant, el talent que tenim, que formem aquí, a casa nostra, molts marxen a vegades, no? Llavors, bueno, és una mica que falta talent aquí, la veritat.
1: Parlàvem d'aquesta plataforma, Jovin Planet, que permet connectar el talent júnior amb les empreses líders. Què busquen avui les empreses en aquests perfils, més enllà del que és el currículum?
0: Clar, a part de el que són hard skills o backgrounds, o sigui, la formació, òbviament, els idiomes, els requeriments que cada empresa busca segons la feina, o sigui, a banda d'això, el que busca són competències, soft skills que diem, no? I les soft skills d'avui en dia, sobretot, és molta curiositat, moltes ganes d'estar al dia, al corrent, o sigui, adaptabilitat al canvi, perquè estem en un moment de tanta velocitat de canvis amb la IA, amb tot el tema tecnològic que necessiten gent, doncs amb molta capacitat d'adaptació al canvi, de moltes ganes de treballar amb actitud, amb ganes d'aprendre, amb ganes també treballar amb equip, col·laborar. O sigui, al final necessiten persones col·laboratives, curioses i amb aptitud. I llavors, a través de digitalment aplicar i que arribi aquest currículum a les empreses, això funciona i està funcionant. I què passa? Que hi ha matching. O sigui, quan un candidat envia un currículum, aquestes plataformes fa matching segons el perfil del candidat. I a partir d'aquí, quan el candidat passa les següents fases, cada cop més s'automatitza tot el procés de selecció amb IA, també. O sigui, hi ha com una seqüència d'automatitzacions fins que el candidat arriba a fer l'entrevista amb l'empresa. I hi ha empreses també que automatitzen fins i tot les entrevistes. O sigui, tot el tema d'automatització, el tema tecnològic, el tema d'IA, també el procés de selecció s'està veient afectat. Això, per les empreses, és bo perquè és més ràpid, però pels candidats, per altra banda, es queden una mica sense saber on està el seu procés perquè no hi ha persones, quasi, no?
1: Clar.
0: Llavors, aquí el jo personal que aconseguim és tenir contacte, l'esdeveniment d'avui, és tenir contacte directe amb les empreses, poder parlar amb les empreses, poder preguntar, poder tenir curiositat, conèixer totes les oportunitats que donen ara, en el futur, o sigui que les connexions reals de persona s'han d'aprofitar moltíssim.
1: Des de la vostra experiència, quins són avui els sectors amb més oportunitats per als joves o també quins perfils són especialment demandats?
0: Doncs els sectors són els sanitaris, bueno, tot el tema de healthcare, el sector logístic, el sector industrial, el sector científic, el gran consum, alimentació. Aquests són sectors que estan super molt presents i a nivell de perfils, són perfils, sempre els perfils d'economia, d'empresa, de màrqueting, de vendes, aquests són sempre es demanen, i també enginyeries, tot tipus d'enginyeries i científics, són els més demandats en aquests moments.
1: Espanya, ho dèiem a l'inici, continua amb taxes d'atur juvenil molt elevades. Quin paper poden jugar iniciatives com Job Barcelona per posar el seu granet de sorra a revertir aquesta situació?
0: Nosaltres, a veure, els més demandats en aquests moments.
1: Espanya, ho dèiem a l'inici, continua amb taxes d'atur juvenil molt elevades. Quin paper poden jugar iniciatives com Job Barcelona per

0: pues, el seu granet de sorra a revertir aquesta situació?
1: Nosaltres, a veure, jo a Barcelona no podrem oferir més ofertes de les que hi ha, però sí que el que aconseguim és que retenir el talent aquí, que pugui quedar-se amb empreses que, i que puguin, sobretot, informar-se d'oportunitats que hi ha aquí, que si igual, a través de, si no fos per el nostre esdeveniment, igual els candidats no coneixerien, no? I a més, a part d'oportunitats reals que oferim i que amb això entenem que hi ha un granet de sorra perquè es connectem i surten moltes persones amb feina, amb pràctiques d'aquí, també durant el dia de l'esdeveniment fem un tracte d'orientació professional on convidem el candidat a fer una introspecció de competències personals, una projecció de competències necessàries per allò on volen arribar, corregim el currículum, corregim el LinkedIn, fem una foto curricular, fem amb realitat virtual simulacres d'entrevistes superreals amb feedback per ajudar-los a afrontar una entrevista amb èxit. També els donem eines de comunicació, eines per desenvolupar altres tipus de competències. O sigui, aquí a Jo Barcelona hi ha molt contingut en aquest sentit d'orientació professional. També tenim un equip de coaches que ajuden els candidats a veure, acompanyar-los a aconseguir els seus objectius. També això és molt important perquè a vegades necessiten persones professionals que els puguin acompanyar i orientar. I després també hi ha molta informació, perquè també estan participant les institucions i les institucions durant tot l'any fan moltes coses pels joves. I a vegades també els costa comunicar-los tot el que estan fent per la feina, les ofertes i per arribar. O sigui, hi ha molts canals, però jo crec que el gran problema és la comunicació. Falta comunicar-los i arribar a la gent. I bueno, entenem que a través de la nostra plataforma i a través dels nostres esdeveniments aportem moltíssim perquè molta gent surt amb... O sigui, tenim claríssim que tots els candidats que passen per aquí no surten iguals que entren, no? O sigui, surten amb molts coneixements, molta inspiració i, a més, amb oportunitats de pràctiques, de feina, de graduate programs i amb molta més orientació, no? Que els hi falta moltíssim.
0: Deies la importància de l'adaptabilitat al canvi, sobretot en el context tecnològic en què vivim. Si ens traslladem 5-10 anys ja al futur, com imagines que haurà canviat el mercat laboral de cara als joves? Quines habilitats seran imprescindibles?
1: És que ja penso ja que 5 anys ja és... O sigui, està canviant tan ràpid tot que fins i tot et diria l'any que ve. O sigui, està canviant a un ritme impressionant. O sigui, a nivell d'intel·ligència artificial ja serà una competència transversal que la gent haurà de saber fer-la, utilitzar-la bé a tots els processos d'automatitzacions, tots els processos de recerca, de recerca d'informació, tots els processos, molts processos administratius. O sigui, això ja serà una competència que els joves hauran de tenir per estar en el mercat. I això és ja. O sigui, no és d'aquí 5 anys, sinó ja, perquè és així. Va molt ràpid. També penso que el tema de conciliació, flexibilitat, teletreball, penso que la gent ja també treballarà en diversos projectes alhora, no només en un. Serà molt ràpid i ja està sent el canvi d'empresa, o sigui, la mitjana dels joves a casa en una empresa són 2 anys, 2 anys i mig. Per tant, aquí l'important és que les empreses facin coses per atraure aquests candidats. I la clau és conèixer la generació Z, que és el que busca amb les empreses, no? I que és el que busquen aquests candidats. Doncs busquen pla de carrera, busquen sentir-se en un projecte que els impacta a nivell personal, o sigui que els motivi. Això també és important, que sentin que estan fent coses interessants. Necessiten també flexibilitat, necessiten beneficis socials, necessiten el jove exigent i l'empresa s'ha d'adaptar per atreure talent. O sigui, està canviant tot molt, i tant els joves com les empreses anem a ritmes molt, molt, molt ràpids. La veritat és que estem en aquest moment, o sigui que és ja, això és ja.
0: Doncs un moment que hem pogut analitzar arran d'aquesta 14a edició del Job Barcelona amb la Marta de

0: Lleu de Sant Humà. Moltes gràcies per atendre la brúixola aquesta tarda. Que vagi molt bé, molt bona tarda.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Si tienes tarjeta al Corte Inglés, tienes un tesoro.
3: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
2: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
3: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
2: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
4: 99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5: Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
6: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Quan passen 39 minuts de les 7 de la tarda, obrim plana local dos nous casos de pesta porcina africana dins la zona del risc, eleven la xifra fins als 322 positius. És una dada que creix cada pocs dies, és per això que de moment l'Ajuntament de Barcelona ha donat per fet que les restriccions d'accés al parc de Collserola per a la pesta porcina es mantindran durant l'estiu.
7: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, només ha obert la porta a aplicar alguna mesura quirúrgica per flexibilitzar de les restriccions que a grans trets es mantindran.
8: Parlem de mesos, no sé si en curt absolut, però està clar que en aquests moments no hi ha cap previsió d'un aixecament generalitzat de les mesures de restricció. Potser es podrà fer alguna cosa més quirúrgica.
7: Batlle també ha reconegut que si Collserola continua tancat, altres zones forestals com Montjuïc o l'entorn de la regió metropolitana tindran més pressió de visitants. Batlle ho ha dit durant la presentació de la campanya forestal dels bombers de Barcelona.
0: Hores abans d'aquesta notícia, Sant Cugat del Vallès havia demanat precisament el govern que relaxés les restriccions d'accés als parcs naturals per la pesta porcina africana. L'Ajuntament ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar que la gent pugui tornar a fer esport amb normalitat. Una carta que sembla doncs, que tindrà el seu fruit amb una reunió en què s'abordaran aquestes qüestions i que mantindrà l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, amb el Departament d'Agricultura.
7: De moment, però, aquesta petició xoca amb el que vol fer el govern, que ara estan intensificant la captura de senglars a prop de les zones urbanitzades. De fet, el conseller ja ha explicat que altres ajuntaments han fet demandes semblants i que també les han rebutjat. El motiu és que el govern prefereix seguir criteris científics i, sobretot, acabar amb una malaltia que afecta un sector agroalimentari molt important per l'economia catalana.
0: Més coses. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Segons el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, la convocatòria ha de servir per reforçar especialment els ajuntaments petits i cobrir mancances estructurals del món local. Roger Mateu, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda. Dalmau ha anunciat la convocatòria aquest matí durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana. El conseller ha destacat que és la primera oferta pública d'aquestes característiques des que la Generalitat va recuperar la competència i assegura que la mesura és clau per garantir el funcionament dels ajuntaments.
10: Suplim amb aquesta convocatòria de 540 secretaris i interventors un dels elements essencials del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
9: Durant la seva intervenció, Dalmau també ha defensat la nova llei de l'ocupació pública catalana com una eina per modernitzar l'administració i retenir talent públic. La norma ha superat aquest matí el primer tràmit parlamentari després que el Parlament hagi rebutjat les esmenes a la totalitat de Vox i la CUP. El text afecta més de 400.000 treballadors públics i incorpora mesures sobre mobilitat, cooperació entre administracions i avaluació anual d'objectius.
0: Famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del govern a Tarragona per reclamar que es mantingui el servei de transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal deixarà de prestar-lo a partir del 31 de juliol, Roger, per manca de finançament.
9: Les famílies alerten que si no es troba una solució abans del setembre, moltes persones amb discapacitat no podran assistir als centres ocupacionals ni als serveis terapèutics i assistencials. La portaveu de les famílies afectades, Ludi Benito, reclama que el servei es mantingui i defensa que és un recurs essencial per als usuaris.
11: Volem reclamar que continuï aquest servei perquè

0: És essencial per als nostres fills i filles, o sigui, necessiten anar amb un transport especial i el monitores, vull dir que no poden anar amb un transport normal.
1: Segons les famílies, el servei es deixarà de prestar perquè el Departament de Drets Socials no cobreix tota la despesa, una situació que afecta una cinquantena de famílies del Tarragonès que depenen d'aquest transport adaptat. Durant la protesta, els concentrats han llegit un manifest i han tallat durant uns minuts al carrer de Sant Francesc per reclamar a la Generalitat una actualització del finançament que permeti mantenir el servei.
2: Gràcies, Roger. I Càritas Girona posa el focus en el reforçament dels espais comunitaris per generar oportunitats a través del vincle i evitar l'aïllament. Segons les dades de l'any passat, 3 de cada 4 persones que van demanar ajuda a l'entitat no tenien cap xarxa de suport. Calle Gómez és el responsable d'anàlisi social de Càritas.
3: Per tant, cada cop hi ha més persones que necessiten recórrer a la xarxa per cobrir les seves necessitats i tenim una xarxa esgotada que molt sovint no pot fer front a aquesta ajuda quan la xarxa existeix.
4: L'informe també subratlla les dificultats per accedir a un habitatge digne. 6 de cada 10 sol·licitants d'ajuda viuen en infrahabitatges, habitacions rellogades o s'han vist forçades a ocupar. Durant l'any passat, l'entitat va atendre 46.521 persones repartides en més de 23.300 llars.

0: En successos, a aquesta hora 16 dotacions dels bombers, 3 d'elles aèries, treballen des de quarts de 5 de la tarda en un foc de vegetació agrícola amb clapes boscoses a Vinebre, a Ribera de l'Ebre.
1: En un principi s'han destinat a l'operació 4 mitjans aèris, però a les 7 de la tarda se n'ha retirat un. Des del cos d'emergències han explicat que el flanc esquerre del foc es dirigia cap a uns conreus, mentre que el dret s'havia estabilitzat parcialment amb aigua i eines manuals. Els objectius immediats del dispositiu passaven per anar tancant els flancs.
0: 3 persones resulten ferides crítiques i una altra greu en un xoc frontal entre 2 vehicles que ha tingut lloc avui cap a 4:15 de la tarda a la carretera BB-2244 al terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès.
1: El Servei Català de Trànsit, que cita el sistema d'emergències mèdiques, indica que els afectats han estat traslladats a la Vall d'Hebron, a l'Hospital de Bellvitge i a la Mútua de Terrassa. 6 ambulàncies i un helicòpter del SEM i 2 dotacions dels bombers han actuat a l'indret a banda de Mossos. En un primer moment ha calgut tallar la via en ambdós sentits.
0: Més coses, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig en ple carrer ara en un bar de Viladecans. Segons ha avançat el digital El Caso, tot va començar amb una baralla entre 2 homes en un restaurant.
1: Un cambrer d'aquest establiment explica a l'Agència Catalana de Notícies que 2 persones estaven prenent un cafè a la terrassa quan van començar a discutir cap a 9:45 de la nit. Passada una estona es van aixecar de la taula per continuar discutint a uns metres quan un dels 2 va treure una pistola i va disparar 2 trets a l'aire. Els Mossos han assegurat que quan van arribar els sospitosos havien marxat i no van trobar cap ferit. Ara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.
0: I detenen a Riba-roja d'Ebre un home acusat d'haver matat la seva parella suïssa.
1: Es tracta d'un home de 50 anys i de nacionalitat suïssa que després de cometre el crim va deixar el seu país i se'n va anar a viure a una finca aïllada d'aquesta localitat de la Ribera d'Ebre. Va ser allà on el va detenir la Guàrdia Civil en col·laboració amb la policia cantonal de Turgòvia, Suïssa, el passat 28 d'abril. Paral·lelament al jardí de la casa on l'home havia conviscut amb la seva parella, la policia va trobar el cadàver de la dona, ja que el detingut va portar la ubicació exacta de les restes.

0: Dues informacions en clau cultural. El Festival Internacional de Cinema en Català, FICCAT, de Roda de Barà, projectarà 82 produccions del 5 al 13 de juny.
1: D'aquestes, una trentena seran estrenes absolutes i el 66% tenen autoria femenina. La 18a edició, centrada en temàtica històrica, ha batut el rècord d'inscripcions després de rebre 335 obres. Com a novetat, enguany s'amplia un dia la programació, que començarà amb l'homenatge a la Filmoteca de Catalunya i la projecció d'una còpia restaurada de La ciutat cremada. La comèdia romàntica Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival mesos abans que la pel·lícula arribi a les sales de cinema.
0: I el cantant porto-riqueny Bad Bunny es deixa veure pels carrers de Barcelona, on actuarà demà divendres i dissabte.

0: L'ídol musical entre els amants del reggaeton ja l'esperen amb candeletes als seus concerts a l'estadi olímpic Lluís Companys, però Bad Bunny ja està per Barcelona i s'allotja a l'hotel Mandarín de Passeig de Gràcia, un dels més luxosos de la ciutat. Diversos fans l'esperaven a la seva arribada i van tenir la sort de poder saludar-lo en persona, això sí, amb un look informal de suadora negra, amb caputxa, texans i sandàlies.
1: Ya le digo que no, que mi estadía cerquita de ti ya se terminó.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del vespre. Ara volem conèixer què ens espera a la brúixola del Radio Estadio abans d'obrir la tertúlia dels dijous aquí a la brúixola.

0: En poc més de 50 a 40 minuts tenim amb nosaltres ja la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, que ens espera el programa d'avui. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, la ressaca del sopar de tancament de temporada del Futbol Club Barcelona, que clourà curs, recordo, el proper dissabte a València. Escoltarem el capità de l'Espanyol, Edu Expósito, abans que els blanquiblaus posin punt i final a la Lliga a l'RC Stadium davant la Real Sociedad, i analitzarem el cara o creu del Girona, també diumenge, davant l'Elche a Montilivi, on únicament la victòria mantindrà els blanquivermells un any més a primera divisió a Madrid. El Real denunciat, el club i Real Madrid Televisió, tots dos, pel col·lectiu arbitral davant la Comissió Antiviolència, mentre l'empresari alacantí Enrique Riquelme acaba de comunicar a la Junta Electoral la seva voluntat de presentar-se a les eleccions a la presidència, i ull que entre els seus potencials objectius hi són l'entrenador Jürgen Klopp i el davanter Erling Haaland. A més, analitzarem les opcions d'algunes de les seleccions a priori no favorites, però que poden donar algun ensurt a la propera Copa del Món de Mèxic, Canadà i els Estats Units, en un nou capítol del nostre camí al Mundial de la mà del Víctor Llucià, i farem una ullada a l'actualitat del món del bàsquet al de 3, tot plegat de 2 de 9 fins les 10 en punt de la nit.
0: Perfecte, Albert, a aquella hora ens escoltem, gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos, y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
4: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
5: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en audi.es.

Passen 51 minuts de les 7 de la tarda, en breus arribem a les 8 del vespre, però encara tenim teca fins a 8:45. Arriba el moment de fer balanç de l'actualitat a temps de tertúlia de la brúixola. Avui podem dir que estem de comiat. Comiat d'una pregunta que fa moltes i moltes tertúlies que posem sobre la taula i que segur que han sentit repetides vegades en aquest espai, perquè sol preguntar als tertulians: quan confieu que tindrem pressupostos? Doncs avui ens acomiadem ja d'aquesta pregunta, perquè després de gairebé 4 anys sense comptes, motiu pel qual va caure el govern de Pere Aragonès, Comuns i Esquerra han pactat aquests pressupostos amb els socialistes, uns comptes pels quals, com tant ha repetit el govern català, s'ha hagut de suar la samarreta, i molt, perquè no ha estat fàcil. Les línies vermelles d'Esquerra Republicana o les eleccions andaluses no han propiciat pas un camí planer. Però sembla que això ara queda enrere i que ara toca veure els comptes convertits en realitats i també els projectes, que no són pocs, executats. Uns projectes que passen, entre moltes altres coses, per solucionar la crisi en què es troba immersa el sistema educatiu. Aquestes són les qüestions que abordarem avui fins a 2:15.

0: 9 del vespre. Avui que a sindicats i departament ja hem sabut fa una estona que han sortit de la reunió negociadora emplaçant-se a una nova trobada demà a les 12 del matí. Abans de res, escoltem l'editorial del cap d'informatius de la casa, el Gabriel Figredo. Gavi, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Demà el govern català portarà els pressupostos al Parlament. Serà el segon cop que ho fan aquest curs polític, però ara sí, sabent que els podrà aprovar. No es repetirà, per tant, el fracàs sense precedents del 18 de març passat, quan es va veure obligat a retirar els pressupostos. Salvador Illa, després de suar la cancel·lada, ja té a la butxaca el suport d'Esquerra i dels Comuns. El tripartit català, per tant, torna a fer pinya i el president de la Generalitat ja sap que tindrà estabilitat fins al 2028. D'alguna manera, els comptes es poden interpretar també com una renovació dels pactes d'investidura. Com hem vist aquests dies, el finançament autonòmic o la recaptació de l'IRPF o la gestió de l'aeroport del Prat han tornat a formar part del pacte pressupostari, la millor prova que Illa no ha complert. Això sí, l'executiu català s'ha compromès a seguir desplegant les tres qüestions, però sense un calendari concret. Les coses importants, per entendre'ns, continuen depenent de la voluntat política de la Moncloa o del Congrés, en el pitjor dels casos. Tot acaba a Madrid i, de fet, els guanys concrets que ha aconseguit Esquerra també. Els republicans donen suport als comptes aquí per impulsar mesures que s'han de tancar a Madrid: el finançament de la línia orbital ferroviària, la societat mixta d'inversions de l'Estat o els canvis en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Sí, com sigui, republicans i socialistes han arribat fins aquí i continuen decidits a mantenir aquesta aliança fins a finals de la legislatura a Catalunya i al conjunt de l'Estat. L'alternativa, com hem dit en altres ocasions, és PP i Vox, i això, si passa, ja ho decidiran els ciutadans a les urnes. Quan arribi la calor de la batalla electoral, també hi haurà temps per passar comptes amb els electors de la feina feta i, si cal, per tirar-se els plats pel cap.
0: Gràcies, Gavi. Doncs toca ja saludar els tertulians que ens acompanyen avui. D'una banda, des de Madrid, el periodista de La Vanguardia, Javi Gallego. Javi, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Un plaer.
0: Igualment, i de l'altra, l'analista financer Jordi Vallès. Jordi, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, com estàs?
0: Molt bé. A veure, amb ganes de parlar amb vosaltres, deia a l'inici que hem preguntat per activa i per passiva, i segur que vosaltres dos segur que us ha tocat en un moment o altre, quan creieu que hi hauria pressupostos, si confiàveu que n'hi hauria, si no, i sembla que ha arribat el dia, primera tertúlia que podem parlar d'un acord. No sé si esperàveu que aquest acord arribés tancat a tres bandes, després de la caiguda dels comptes el passat mes de març. Javi.
2: Jo, la veritat, que sí que esperava que arribés un acord, perquè realment l'aritmètica parlamentària a Catalunya no és tan complicada com aquí a Madrid. És a dir, al final depens d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Els Comuns és un soci amb el qual l'entesa a priori és més assequible, i amb Esquerra Republicana jo crec que Esquerra Republicana ara mateix està en un moment de jugar a ser un partit responsable, i crec que això també li està atorgant bons efectes a nivell demoscòpic. És a dir, està en una situació d'una projecció, diguéssim, electoral bona, que es pot mantenir mentre veu el tradicional rival, que és Junts per Catalunya, com s'està enfonsant. Amb la qual cosa jo crec que al final era esperat que arribés aquest acord, i ja tampoc es podia permetre que en la seva primera legislatura s'esgotés sense cap aprovació de pressupostos de la Generalitat, i jo crec que al final era una cosa esperada. El que passa que sí que ha trigat molt, perquè portem des del 2024 amb un canvi de govern i sense pressupostos, i són 2 anys.
0: Jordi?
3: Bé, la pregunta aquí sobretot és, quan parlàvem dels pressupostos, i bé has dit, no?, el tema de les línies vermelles d'Esquerra, no? No són línies ni són vermelles. És a dir, la pregunta aquí era com arribaran a un acord en pressupostos amb les suposades demandes d'Esquerra. El que passa és que hem vist una vegada més Esquerra Republicana del que demanava, el que acaba passant, no se sembla una castanya, i efectivament hi ha pressupostos perquè, per dir-ho d'alguna manera, els pantalons fins a baix, no? És a dir, van començar demanant una recaptació pròpia de l'IRPF, que això tampoc soluciona el famós pacte fiscal, perquè al final no canvia massa res, i han acabat rescatant un projecte de fa 20 anys que tampoc està assegurat. Ara en parlarem, perquè és clar, al final només és un acord, però qui ha de pagar aquests 5.000 milions no és Catalunya, no? Llavors, pràcticament, a mi que el PSC parli que li ha costat per les línies vermelles d'Esquerra, home, jo crec que és una mica... és graciós tot plegat.
0: Javi, com ho has viscut tu des de Madrid, estant allà, tenint en compte que és on es va produir ahir aquesta reunió bilateral Estat-Generalitat que validava aquests pactes del que ara el Jordi ens parlava, amb què els socialistes han arribat amb Esquerra Republicana?

0: Home, aquí ja pel govern això és oxigen dins de tota la voràgine d'ara mateix, amb el cas Zapatero. Naturalment, tenir un PSC fort ara mateix és el salvavides de Sánchez. Hem de recordar que 40 de les 48 diputats que s'escollissin al Congreso a Catalunya han donat suport a Sánchez, amb la qual cosa és pràcticament una quarta part dels diputats necessaris que necessita Sánchez per ser investit. Realment, al final, jo crec que és una bona notícia pel govern de Sánchez, perquè al final veu com ella pot consolidar-se i pot arribar, jo crec que, a esgotar la legislatura amb força, és a dir, orientar les eleccions previstes pel 2028 amb més solidesa que, si, que les hagués afrontat sense pressupostos. Tot i així, jo crec que hi ha altres elements ara mateix d'actualitat que estan fent massa soroll i poden desgastar bastant a ella, com per exemple la vaga educativa.
1: En parlarem després. Ara el Javi parlava de certa consistència, podríem dir, del govern socialista. No sé si, Jordi, veus aquests pactes com una aliança puntual o que estem davant d'un escenari de certa estabilitat al govern.
2: Bé, certa estabilitat en el govern espanyol és difícil, no? Perquè ara mateix estan en un setge, no? O sigui, el govern espanyol, veient les darreres notícies no només d'aquesta setmana, sinó d'aquests mesos...
1: Parlava del català, però sí que
2: segur
1: també,
2: sí,
1: perquè...
2: No, mira, perfecte. De fet, anava a comentar primer l'espanyol, després el català, però anem directament al president Illa. Bé, el que ha fet Esquerra Republicana és curiós, perquè al final va fer president Illa a canvi de res, i, bueno, curiós o va en línia, perquè ara els hi han anat els pressupostos a canvi de res, no? Llavors, efectivament, la bona notícia en tot el que estem parlant és que hi haurà pressupostos, no? Després, els que hi hagi, el que s'hagi acordat, i com siguin, i és un altre tema. Però, com bé deies, l'últim govern va caure per això i un país no pot avançar sense pressupostos. El problema també és que, és clar, si tu tens uns pressupostos que tampoc et permeten tirar endavant, home, són insuficients. No? Però és veritat que els pressupostos, una mica per aguantar el govern, sí que és veritat que el president Illa se li dona una mica d'oxigen. Ara mateix es troba amb el tema de les vagues d'educació, que això sí que és veritat que li està passant factura, però jo crec que aquí el PSC, d'alguna manera, o Esquerra, s'està consolidant com un soci del PSC, no? En aquesta legislatura, des de la investidura fins als pressupostos, i a partir de les properes eleccions, jo crec que Esquerra és un partit que en els últims anys estarem d'acord se'l veia un aliat natural de Junts per Catalunya, fins i tot es van arribar a presentar junts, no? I es va tornar a intentar, llavors Esquerra semblava doncs, que volia anar per lliure per poder guanyar les eleccions, però jo crec que de cara al 28 la població, diríem, el conjunt de la ciutadania de Catalunya percep Esquerra com un soci molt proper del PSC, que a l'hora de votar i a l'hora de buscar l'aritmètica es podria formar govern amb el PSC, que no pas amb Junts per Catalunya en aquest cas. Perquè la manera en què estan votant, òbviament, s'estan posicionant com un soci natural per al Partit Socialista.
1: Et recullo el guant en aquest sentit. Com creieu, Javi, per exemple, que pot afectar això a Esquerra Republicana i al seu electorat? Perquè, com deia ara el Jordi, sembla que està més lluny de Junts que no pas dels socialistes i, precisament, el que ha criticat Junts aquests dies és que... doncs sentien que Esquerra Republicana havia esborrat del mapa el seu compromís amb l'independentisme. Aquesta és la crítica que feien des de Junts.
0: Sí, és a dir, jo crec que Esquerra Republicana fa la lectura, no?, de que el procés d'independència ara mateix està diguéssim en mínims de suport. També té un electoral molt fronterer amb el PSC. Ja, de fet, fa uns anys el propi Oriol Junqueras va liderar, no?, l'estratègia d'Esquerra Republicana d'intentar seduir el votant socialista, amb la qual cosa jo crec que està en aquesta estratègia. I, a més, jo també crec que Esquerra Republicana ara mateix entén que adoptar una postura més responsable enmig d'un moment polític en el qual hi ha molt soroll, molta crispació, li pot donar resultats. Jo crec que jo faig aquesta lectura i no només Esquerra Republicana l'està fent, en el sentit que hi ha altres partits a nivell espanyol que també jo crec que l'estan fent de desmarcar-se de la crispació i del soroll, perquè al final això acaba generant una fatiga a l'electorat que pot ser cara.
2: I a mi una de les coses que em sorprenia aquest matí, no, quan escoltava les notícies, parlaven també de les joventuts d'Esquerra, que han hagut d'aprovar els pressupostos, no? Perquè tot passava també perquè les joventuts aprovessin els pressupostos, no, perdó, l'acord de pressupostos, en aquest cas, amb el Partit Socialista, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí,
2: que avalessin el pacte, no, que es faria amb el Partit Socialista, i les joventuts li han donat suport. És curiós perquè al mateix temps han donat suport, han dit que Esquerra Republicana allò, ha de fer un plantejament, no, de les bases i del que realment busca, no?
1: En bé, aquest cas crec que estava tot bastant ja tancat, va ser més una presentació, no? Podríem dir, que no pas una consulta.
2: Però que el que vull dir és que Esquerra Republicana ha de ser responsable del que està fent, o sigui, des de fer president Illa fins a aquests moviments d'acostar-se al Partit Socialista, que, òbviament, ells veuen les enquestes i veuen que això no els hi resta, al contrari. Al final sabem que la majoria dels partits polítics, sobretot quan hi ha campanya, no? Ara hem vist la campanya a Andalusia, tots els missatges van enfocats a com reaccionarà l'electorat, no? És a dir, miren les enquestes, això, als Estats Units, fins i tot hi ha sèries que ho expliquen molt bé, no? Que és que allà cada frase va medida a les eleccions amb com pot reaccionar la gent, no? I en aquest cas ells veuen que això no només no els hi passa factura, sinó que els estan donant suports. També han de pensar que Esquerra Republicana fa anys ja va agafar una mica aquest rol, estem parlant del tripartit, i era un moment diferent, i els hi va passar molta factura al cap dels anys, no? Llavors, jo crec que és un partit que no pot pretendre llavors tornar a liderar l'independentisme, amb el que està fent ara i està renunciant. Que està en un moment baix i que ells creuen que els hi pot anar més rèdit electoral per tant al Partit Socialista és totalment respectable, però han d'entendre que tornar a girar cap a d'on venien és una cosa que la gent no entendrà i poden perdre-hi molt aquí.
1: Ara, Javi, el Jordi parlava de les eleccions andaluses. Com creus que ha afectat les eleccions aquesta negociació? Perquè realment teníem aquest acord ja hores després de que celebressin els comicis.
0: Exacte, com mateix, o sigui, com dius tu, al final jo crec que és bastant fàcil entendre que estaven esperant que acabessin les eleccions andaluses per no perjudicar Montero, perquè clar, al final ha estat una qüestió de campanya a les negociacions de María Jesús Montero amb Esquerra Republicana per renovar el model de finançament autonòmic. Llavors jo crec que eren conscients de que podia tenir incidència aquesta qüestió, aquestes negociacions, i 48 hores després de que tanqués la campanya electoral o es votés a les urnes, han fet públic l'acord. Llavors jo crec que és evident que han jugat amb els temps de la campanya electoral andalusa, i per altra banda, també ha estat un element que s'ha vist que s'ha tocat durant la campanya electoral en diversos moments, el tema del finançament que va pactar Montero amb Esquerra Republicana, que per altra banda també és un model que serà difícil que es dugui a terme, perquè al final no té els suports suficients i no sembla que les esquerres puguin renovar el govern d'Espanya l'any que ve.
2: Pensa que Esquerra Republicana, una de les demandes que tenia per aprovar els pressupostos era que recaptés l'IRPF a Catalunya. Sí. Que això al final no anul·la el dèficit fiscal, perquè l'únic que fa és que tu és veritat que cobres primer, llavors d'alguna manera tens més marge de maniobra, tens més planificació, no? Tens més, d'alguna manera, més marge d'actuació, però al final això no ho anul·la, no? El que passa és que a mi em va fer gràcia quan Esquerra Republicana va explicar per què no podien arribar en aquest acord ara mateix pels pressupostos, no? Van dir que hi havia dos motius. El primer, que és el que em va sorprendre, va dir que el govern espanyol no hi està massa disposat. Bueno, això és una cosa que ja se sap des de fa molts anys, no? Clar, llavors, escolti, els ciutadans de Catalunya que li expliquin això, és que la gent deu pensar, home, és que és per riure. És a dir, òbviament era una cosa que era complicada. Però per un partit polític com Esquerra els hi resta molt quan fa 3 mesos diuen, escolti, nosaltres tenim aquestes línies vermelles, perquè ho van dir, i no baixarem del burro, si volen els pressupostos, i al cap de 3 mesos tot és paper mullat, i a més diuen, no, és que els altres no hi estaven molt disposats. No, és evident que no hi estaven molt disposats. Això ho sabem des de fa dècades, que no hi estaven molt disposats.
1: Clar, i per contra, el que han decidit és treure del calaix un projecte que feia, que se feia molts anys, que
2: 2008.
1: Estava, exacte, a guardadet, la línia orbital ferroviària. La cosa és que, clar, és un projecte que, per la seva execució, necessita bastanta feina i bastants anys i també bastant finançament. Estem parlant de 5.200 milions d'euros. No sé si creieu que hi ha mecanismes de seguiment real perquè realment tot això s'acabi executant, si dependrà tot de la voluntat política, quina viabilitat hi veieu, Javi?

0: Jo crec que al final em sembla un brindis al sol, perquè al final realment jo crec que és un titular d'impacte, perquè és una infraestructura que pot ser, diguéssim, atractiva per determinades zones de Catalunya, però realment la seva pròpia execució ja és, el calendari és a molt llarg termini. I segon, pues que al final tenim experiència tant a Catalunya com a Espanya de grans infraestructures que al final acaben congelades i no executades, amb la qual cosa jo crec que la confiança en que es dugui a terme crec que és poca. I a més, jo crec que ara mateix és difícil convèncer els ciutadans amb projectes a tan llarg termini. És a dir, jo crec que volen altres solucions, com per exemple la puntualitat de Rodalies.
1: Mira, agafo l'última paraula, que és el que volia explicar, que és el que acaba de dir el Javi ara mateix. És a dir, a mi aquest projecte el que em sembla és una falta de respecte. És una falta de respecte per tots els usuaris que jo, gràcies a Déu, no ho soc, de Rodalies, que cada dia sistemàticament, pràcticament tots els dies, tenen problemes per arribar a la feina, per arribar on han d'anar, per arribar a classe, pel que sigui. I llavors diuen, ostres, a mi no em solucionen el problema del transport, i ara diuen que invertiran, que no els invertiran, perquè escolta, el govern d'Espanya canviarà i el govern que vindrà dirà a mi no m'expediguis 5.200 milions d'euros, que és el que passarà. Però diuen, ara invertiran 5.200 milions d'euros en una línia orbital que fa 20 anys que s'havia de fer, que segurament hi ha molta gent del Vallès que sí que la necessitaria, però la que ja ara ja no funciona. Llavors, jo entenc que molta gent pensi, home, primer intenta solucionar el que tenim, perquè no funciona, perquè hem tingut, bueno, és que accidents, o sigui, directament hem tingut accidents, és impresentable. Hi haurà tanta gent ara que pensarà em volen vendre la moto, que no acabarà passant, que segurament això no s'acabarà formalitzant i no s'acabarà executant. Però home, amb tota la línia de Rodalies que no funciona i parlar... És que jo, escolti, és que jo no entenc, jo d'Esquerra Republicana realment no entenc que hi ha... En comptes d'intentar que funcioni el que hi ha, anar a pactar una cosa que... El que deia el Javi és que segur que no passarà.
2: Ah, clar, i no és només aquesta qüestió, també tenim el Consorci d'Inversions, que aquí sí que juga un paper Junts per Catalunya, perquè recordem que ho manté bloquejat al Congrés. Javi.
0: Sí, jo crec que això realment tampoc és... al final crec que és un mecanisme més formal que altra cosa, perquè al final jo crec que estem una mica com el tema de la gestió de la recaptació de l'IRPF. Realment els fons són els mateixos, és a dir, una altra cosa és buscar formes de gestió i de més, però si no hi ha recursos per invertir, doncs no hi ha, o si no hi ha d'altres mecanismes de compliment, doncs a mi em sembla difícil pensar que aquest mecanisme sigui efectiu.
2: Vull parlar també dels comuns, que és l'altra pota vertebradora d'aquest acord. Sembla que els ha costat una mica més que la vegada anterior pactar. Han agreujat el to en matèria d'habitatge. Al final s'han acabat pactant 2.500 milions d'euros. No sé si creieu que és una porta per intentar desbloquejar la crisi de l'habitatge en què ens trobem immersos, si és una bona porta.
1: El que passa és que, a veure, els comuns al final sí que és el PSC quan d'alguna manera ha de pactar pressupostos i ha de pactar els comuns, segurament és el soci que té més a prop, no? També perquè és veritat que els comuns, per la seva naturalesa, poc marge de maniobra tenen de trobar acords amb altres partits polítics, no? I això s'ha vist no només a Catalunya, sinó que a les eleccions espanyoles també, no? Es pot veure hi ha altres comunitats, no? Bueno, el tema de l'habitatge, Lola, mira, en parlem moltíssim en aquest programa, en parlem i se'n parla molt, i és molt difícil trobar la solució. Jo crec que ningú té una solució clara, no? Al final... Es poden posar mitjans, es poden posar diners, però també s'ha de tenir un pla, s'ha de saber. Ja no només un tema d'habitatge, sinó és un tema de potser l'administració pública potser l'has de deslocalitzar i no posar-la a l'àrea metropolitana, no? Potser l'has de posar a altres llocs de Catalunya. La indústria mateix, no? És a dir, molta gent també viu a Barcelona pel seu lloc de treball. Potser has de començar a intentar diversificar la indústria geogràficament, perquè... Geogràficament Barcelona és molt complicat, no és Madrid. Barcelona té el mar, té la muntanya i té dos rius i no pot créixer més perquè no hi ha més espai. I si vas més enllà, llavors és que segueixes en muntanya, és a dir, no pots construir més. Llavors, bueno, sí que és veritat que hi ha moltes vegades hi ha gent que diu no perquè els expats, no perquè... Bueno, i petites coses que poden afectar. Però la solució de l'habitatge és un tema molt complex i jo... És veritat que quan parles, no, 2.500, o sigui, es posen números i la gent diu, ostres,

0: realment dius, no? Impacta, no? Però, sí, però quin pla té, quina solució té, quin pla tenim a, mig, llarg, a curt, a mig i llarg termini per realment fer que la gent pugui trobar un habitatge digne, no? Perquè això ara per ara crec que és la gran majoria de la gent, més o menys joves, es topen amb el problema que diuen, ostres, jo em vull comprar un habitatge com a família i no me'l puc comprar.
1: Javi?
2: Sí, jo crec que hi ha un problema a Barcelona concret, que és el tema de que no pot créixer més, a diferència de Madrid o d'altres capitals de província d'Espanya. I després hi ha un segon element, que al final el món no es condueix cap a economies d'aglomeració, és a dir, de grans concentracions de poblacions a determinats ciutats, i a més amb economies de serveis, és a dir, que ja no hi ha una economies industrials on la gent es podia desplaçar cap a zones allunyades dels centres de les ciutats. Amb la qual cosa això dificulta molt el tema de l'habitatge. Jo crec que al final realment hi ha una cosa també important, és a dir, les promeses acaben generant molta frustració als ciutadans, i jo crec que el dia, de fet avui, per exemple, s'han pactat les autonomies del PP i el govern aprovar el pla d'habitatge estatal. Jo crec que això és una bona notícia, de que les diferents administracions es posin d'acord i en lloc de fer grans promeses hi hagi un consens i es comenci a avançar, perquè al final també és un problema que requereix una solució de mitjà i llarg termini. No és fàcil posar a construir, després la mà d'obra ha baixat entre el 2008 i avui amb 800.000 persones, és a dir, que no és fàcil posar-se a construir els habitatges que necessiten Madrid, Barcelona, Màlaga o València.
1: De fet, per fer front a tota aquesta situació, un altre dels pactes és un compromís del govern per treballar en una norma que prohibeixi la compra especulativa. No sé quina valoració en feu i com creieu que encaixarà això al govern.
0: Això, al final, Lola, és veritat que pot ser una mesura més, no? I és una mesura que tindrà un impacte. Jo ara mateix no et sé dir, i el govern, m'imagino que tampoc ho haurien de saber, però quin podria ser l'impacte, no, d'aquesta mesura. Certament pots, jo no sé quin és el percentatge, no, en aquest cas d'habitatge que va a la compra especulativa. Però més enllà d'això, o sigui, el que també s'haurien de plantejar, jo crec, coses com què podem fer perquè la gent visqui a llocs on ara mateix no hi ha una gran concentració de població. Crear llocs de treball. Crear llocs de treball potser vol dir moure l'administració pública, mirar que les empreses es localitzin allà, no? Però el tema de la compra especulativa, és veritat, a Barcelona hi és, i segurament tots coneixem casos, no? Llavors, òbviament, hi ha empreses, no, que venen a invertir, compren edificis sencers, però a mi m'agradaria saber si això realment també ho podria explicar al govern. Escolta, volem fer aquesta llei, farem aquesta llei, no? Quin impacte, perquè la gent ho entengui, perquè al final, si no ens ho expliquen, no ho entenem. Quin impacte en números pot tenir aquesta llei? Doncs tant habitatge desbloquejat, o potser un 10% de l'habitatge que tal estarà en el mercat. Però explicar també, perquè què passa? Que aquesta notícia, per una part de l'electorat, és molt sucosa, no? És molt atractiva. Però la gent hauria de saber l'impacte, ens ho han d'explicar bé. No volem són notícies que venguin, sinó notícies que realment tinguin un impacte per la gent. No? Perquè això què suposa? Que un 50% de la gent que no troba habitatge a Barcelona ho podrà trobar? O potser només és un 5%?
1: Clar.
0: No? Això, bueno, almenys és el que jo voldria saber.
1: Mm-hmm. Volia obrir... Javi, anaves a dir...
2: Sí, no, que a sobre, jo crec que, per exemple, a Barcelona informes i està mapejat als percentatges de grans tenidors que hi ha, i és molt petit, és a dir, normalment els propietaris són petits propietaris, amb la qual cosa jo crec que el tema de la compra especulativa no acabarà el problema. Al final, l'únic problema amb el qual, l'única solució amb la qual s'acaba aquest problema és construir més habitatge, perquè hi ha més demanda que oferta, que això porta més temps, és així, però al final qualsevol intervenció, com la llei de per topar els lloguers, ha estat contraproduent a Barcelona. S'han disparat els preus i han abaixat l'oferta de lloguers, amb la qual cosa jo crec que s'ha de mesurar bé en lloc de fer titulars que quedin molt bé pels electors.
0: I una altra cosa, Lola, que potser també s'hauria de mirar, però clar, aquí potser no convenç tant aquesta llei en la part de l'electorat, és què s'hauria de fer perquè no hi hagués tants pisos buits. Perquè sí que és veritat que a Barcelona hi ha molts pisos buits. El que passa és que, clar, per implementar una mesura perquè hi hagi menys pisos buits, hauries de beneficiar aquests propietaris, i a certs partits polítics no els interessa prendre mesures per beneficiar propietaris per llavors posar els pisos en lloguer. Però de pisos buits sí que n'hi ha.

0: molta Barcelona.
1: Aquesta és una qüestió que ho hem dit diverses vegades, no posarem la solució aquí, però està bé parlar-ne i més doncs, tenint en compte que ha estat un dels esculls per poder pactar uns pressupostos. Més enllà d'això, també podem vincular amb els pressupostos, però és aquesta crisi que hi ha al sector educatiu. De fet, tant Esquerra com els Comuns s'han mostrat disposats a reajustar per algunes partides dels comptes per intentar acabar amb aquesta crisi. Una crisi que porta reunió rere reunió, vaga rere vaga també. Avui era el cas de Tarragona. El 27 de juny, si res no canvia, tenim també una gran manifestació a tot Catalunya. Ahir sortien d'una reunió sense acord, dient que avui plantejarien canvis en matèria de salaris per part dels sindicats i sembla que no han sortit contents. De fet, tres d'ells, CGT, Intersindical i COS, s'han aixecat de la mesa negociadora i han marxat. El sindicat d'educació secundària ja directament ni s'hi ha presentat i sí que el majoritari USTEC ha continuat a la negociació però emplaçant-se a demà tornar-se a reunir a les 12 de la tarda. Del migdia. No sé quina solució veieu vosaltres a aquest conflicte, si és que n'hi ha, perquè sembla tot plegat un peix que es mossega la cua i que sembla que és difícil acabar de desbloquejar això.
0: Bueno.
1: Digues, Javi, perdona.
2: Ah, bueno, va, perdona. Jo crec que això s'acabarà solucionant d'alguna manera, però sí que és cert que al final jo crec que reflecteix una mica la dolenta realitat econòmica, política i social que estem atravessant tant a Catalunya com a Espanya en el sentit polític, perquè al final tant el govern d'Espanya com el govern de la Generalitat estan sense suport, sense capacitat d'aprovar lleis i pressupostos, i la realitat econòmica és que al final hi ha una inflació en aquests anys que està fent perdre poder adquisitiu a moltes capes de la població que no han vist actualitzat les seves nòmines. En aquest cas, els professors, és una demanda que estan fent i jo crec que al final se l'havia donat solució molt més abans, però amb les aritmètiques parlamentàries doncs no ha estat possible per aprovar sigui pressupostos o sigui suplement de crèdits, perquè hem de recordar que al final aquestes ampliacions de despesa per poder pagar els professors o les valoritzacions de les nòmines han de passar sempre per una cambra, és a dir, no es pot tenir una despesa superior a la que està aprovada pel Parlament, amb la qual cosa jo crec que aquests dos elements estan aquesta vaga dels professors està reflectint el problema que hi ha econòmic i polític ara mateix a Catalunya i a Espanya. Jo crec que requereix una solució.
1: Jordi?
0: Bueno, sí que han augmentat les nòmines, s'ha de dir, el que passa és que han augmentat per darrere de la inflació, no? Això no només ha passat amb el professor, també ha passat amb molta altra gent. Aquí el que veiem és... A més, el tema és un tema complicat, aquest, perquè aquest sector, el fet que faci vaga, afecta molta gent a Catalunya, d'una manera molt negativa, no? És a dir, tota la gent que té fills i no sap què fer dels fills els dies que hi ha vaga, no? Llavors, aquí jo crec, Lola, que hi ha diverses coses, i algunes ja les hem parlat, no? També hi ha el tema del dèficit fiscal, és a dir, no? Al final estem parlant que Catalunya té un dèficit fiscal i que llavors tampoc no té diners per invertir, per d'alguna manera compensar la inflació o posar el professorat en el nivell salarial que es mereixeria, no? Aquí també hi ha una altra cosa, que és el tema de la població, és a dir, Catalunya fa uns anys érem aquella famosa frase de som els 6 milions, sí. Ara som 8 i anem a pels 10 milions, no? I això no només passa amb el professorat, passa amb el tema dels metges, passa amb els hospitals, és a dir, tu en els últims 20 anys no has vist crear-se molts hospitals a Barcelona, no? Són més o menys els mateixos. I la població va augmentant. Llavors, també potser és que estem absorbint un nivell de població que no podem donar després uns serveis que els professors en pares queixen per això, no? També pel tema dels alumnes que tenen a classe, pel tema de les ràtios i tot això. I ja per últim, també hi ha una altra reflexió que aquesta potser és més delicada de fer, que és el tema de... és el tema d'un exemple, no? Jo entenc que el professorat es manifesti i no estic discutint les demandes que tenen. El que passa és que segurament potser tampoc no és el millor exemple que donen els seus alumnes, no? És a dir, potser la gent que en aquest cas va a l'escola pública i veu que sistemàticament no tenen classe i que hi ha vaga, Jo crec que és una cosa que no afavoreix a les futures generacions, no? És a dir, hi ha gent que pot pensar que és anecdòtic, jo crec que és una cosa negativa, també. També és veritat que potser, bueno, és un gremi que ha anat canviant de perfil, no? Fa 20 o 25 anys, el perfil dels professors de la pública a Catalunya tenia una manera de treballar, per dir-ho d'alguna manera, tenia una manera de fer, i ara tenim un altre perfil de gent que n'hi ha que sí que s'hi deixen la pell, potser hi ha altra gent que té aquella mentalitat que diuen més de funcionari, no? I això en l'educació és una cosa que crec que no és bona per la societat. Llavors, al final, que deia, això s'ha d'acabar, perquè no pot ser, escolti, l'altre dia van agafar la Sagrada Família i també la van bloquejar, no? Avui a la Nacional 260, no sé si quina, la 340, i fan aquestes accions sorpresa, potser per això el govern posa Mossos a les reunions a veure si saben què faran, no? Aquesta és una altra cosa que... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Això s'ha d'acabar. Jo el que veig és que, com a societat, allò que quan diem que volem ser un país de primera, a mi aquestes coses no m'ho semblen. I no estic discutint les demandes, però a mi, quan veig aquest seguit de manifestacions i que les classes estan tan... Bueno, que posen un professor per tres classes, òbviament que no s'avança, si volem ser un país de primera, amb aquest camí no hi anirem pas.
1: I com solucionem això? Perquè, clar, han portat una proposta que el departament no ha acceptat a nivell salarial, llavors també tenim tota la patata calenta de l'escola inclusiva, que falten recursos i també que cadascú aquesta qüestió també l'abordaria d'una manera diferent. Clar, tot això són problemes que, com dèiem, s'han de solucionar, però amb celeritat, perquè ara estem ja acabant el curs, però després al setembre en comença un altre.
0: Sí, i saps què passa també? Que al final el problema que tenim en aquest país és que formem a la gent d'una manera molt bona, com per exemple els metges, però després els bons se'n van fora, no? Uh-huh. No que estic criticant la gent que se'n va fora, jo també en el meu cas vaig estar uns anys treballant a l'estranger, però llavors vaig tornar. Però hi ha gent que se'n va perquè diu, jo aquí no em podré guanyar la vida com em mereixo. I llavors el que acaba passant és que tu t'acabes quedant moltes vegades els professionals que són d'un nivell més baix, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè els més bons poden marxar a l'estranger i guanyar-se la vida molt millor. Clar, resulta que ens gastem els diners formant la gent i quan estan formats els millors se'n van perquè aquí no els hi paguem el que es mereixen. Bueno, potser el que hauríem de plantejar-nos, potser el tema de l'educació s'hauria de plantejar des d'un punt de vista per començar amb la dificultat d'estudiar, en aquest cas, aquesta carrera, no? Sí que hi ha un examen, no?, d'accés, però de posar-ho realment d'una manera i que realment només hi entri la gent que té una vocació 100% i després, òbviament, que aquesta gent, quan comenci a treballar, tingui una retribució com Déu mana. Però aquí després hi ha un altre tema. Els que es manifesten són els de la pública, però els de la privada molts no tenen els avantatges que tenen els de la pública i tampoc fan vaga i segueixen fent classe, no? Llavors és un tema que... I llavors ja és la concertada, que també van fer una manifestació, però no la van voler fer amb els de la pública, sinó que la van fer a part. És que és un tema molt complex. Diríem que hi ha matisos dins d'aquest gremi, no és, hi ha matisos, no? És una cosa més complicada.
1: Javi, per acabar...
2: Sí, jo crec que hi ha dos elements, no? Un d'estructura demogràfica, en el sentit de que al final si ha crescut molt la població a Catalunya, i sobretot això hi ha dades, no?, que al final reflecteixen que ha crescut sobretot la població escolar de secundària, que això és molt coherent, no?, amb l'arribada d'immigració, això al final acaba tensionant les costures dels serveis públics. Jo crec que s'ha de valorar bastant. I per altra banda, doncs, a nivell econòmic, recentment ha sortit un informe d'economistes en els quals parlaven de sectors econòmics que concentraven molta ocupació i generaven un dèficit perquè al final no contribuïen lo suficient fiscalment per sostenir un bon estat del benestar, amb la qual cosa hi ha molts elements a mirar.
1: Doncs ho hem de deixar aquí, però evidentment és un tema que portaria cua i molta estona de reflexió.
0: No hem parlat d'en Zapatero, Lola?
1: Tampoc, exacte. Necessitem més...
0: El proper dia que vinguem segurament ja tindrem més informació.
1: Ho veurem. Jordi Vallé, moltes gràcies. Molt bona
0: gràcies
1: tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Javi Gallego, gràcies. Bona tarda.
2: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz i tornem demà a partir de les 7 de la tarda a la brúixola.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: A ver esa foto, decir patata.
5: ¡Hijolusa!
6: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
7: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
8: Condiciones en Mutua.es.
5: el seguro de coche de línea

0: en la història de la música. Es pot visitar del 9 al 31 de maig al Museu Pau Casals. Per acabar, us porto Ospi Jazz, el primer festival de jazz de l'Hospitalet de l'Infant, amb concerts i activitats per a tots els públics. Del 29 al 31 de maig, el municipi s'omple de swing i Dixieland, amb actuacions de grups com la Vella Dixieland i altres formacions destacades en diversos espais.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
2: I amb dos bons amics. A un el tenim ultimant una informació, una columna, una investigació o una pàgina sencera. De seguida en traurem l'entrellat. L'altre ja és aquí puntual a la cita, com sempre. Per molt tard que se'n vagi a dormir perseguint sopars de final de temporada. David Ibáñez, Mediaset, Telecinco, El Desmarque, hola.
3: Què tal? Bona tarda, amic.
2: Una curiositat.
3: Vam anar a dormir...
2: Tard, ahir tard. Van treure tàper o no per la premsa? No.
3: Ens va tocar comprar-nos el sopar.
2: Oh, què dius ara?
3: I espavilar-nos. Sí,
2: i passar
3: sí,
2: el tiquet.
3: Mira que... I passar el tiquet. La dieta nocturna.
2: Hombre, ja te digo.
3: I mira que altres vegades recordo algun sopar que havíem fet allà perquè altres plantilles del Barça havien sopat en aquest restaurant i ens havien tret, en altra ocasió. El que passa que ahir hi havia molta gent, dic d'aficionats, perquè va sortir el nom del restaurant dies abans i va anar a mig Castelldefels allà i llavors, bueno...
2: Yeah.
3: Pues, no va ser tan,
2: per la
3: tan
2: propera,
3: íntim com altres vegades.
2: Per la propera, un peto que ponga premsa, que posi premsa, i aleshores a l'hora de trencar doncs ja saben a qui han de donar-li el tàper.
3: Cap a dins.
2: Bueno. Escolta, és veritat això de que Condé se'n va anar als 3:15? Madre mía. No?
3: Sí. Va escoltar els discursos i jo crec que li va donar temps de l'aperitiu
2: i
3: el sopar no es va quedar.
2: Oh, carai.
3: Sí. 21:45 sortia el primer, ens hem quedat sorpresos. Jo ja fa temps, no sé què li passa, però noto un Koundé aquesta temporada que està, no sé si la paraula és fora de joc, out, ha baixat molt el seu rendiment aquesta temporada. No crec que un jugador se li oblidi jugar en un any i no sé què li pot estar passant perquè ahir la veritat també és que va arribar com molt apàtic, saps? I les imatges que passa al club també se li nota, i ja et dic, va marxar el primer, no es va quedar al sopar. I perquè tingueu una referència, Koundé és el primer que surt 21:45 quan havien entrat tots al voltant de les 9, i a les una hora després que marxa Koundé és quan comença a sortir els primers jugadors. Imagineu-vos, saps? Alguna cosa passa que se'ls escapa.
2: Igual havia quedat, no?
3: Sí, pot ser, però que... s'ajunten moltes coses, moltes situacions que li veiem com apàtic, com sense ganes. Per exemple, la Rua, ara canvia el cap, no va ser dels més partíceps, va estar dintre del bus, no se'l va veure així com molt...
2: Tu t'olores que pot ser un dels venibles o...
3: Podria ser. I jo no sé si ve per aquí aquesta situació seva, Però, clar, també el rendiment que ha donat aquest any dona per posar-ho en el mercat, no? Però em sap greu perquè és un tio que a mi em sembla que té qualitat, que és un tio que pot jugar al Barça, que ho ha demostrat, i per això m'estranya aquesta baixada de qualitat i de rendiment aquest any. Però ja sabem, jo no vull dir que tingui res, ni no ho sé, però que són persones també i a vegades hi ha situacions que no s'expliquen i igual se'ns escapa i no ho està passant bé. No ho sé, però que sobta molt últimament que se'l veu molt apàtic i que no participa del que són, no participa com la resta, saps? De l'alegria que a vegades pues, es nota en aquest grup que, bueno, la cosa va bé, guanyen, no? Però bueno, ja veurem. Tant de bo que no sigui res i que sigui això, que tenia un mal dia o tenia... que havia quedat amb algú.
2: Ja. Canvio de tema radicalment. Tracto de no posar-te en un bret, però és una mica... No t'he avisat, això. A tu et sona el club de futbol Villafranco?
3: No.
2: No. És un club de la localitat d'Isla Mayor, en la província de Sevilla, fundado en 1947. I jo et dic que posis pasta a que algun dia el Villafranco guanya l'Europa League. i em dirà, estàs begut d'enteniment. No,
3: ah,
2: perquè dins ja de la paraula, de la nomenació, de la nomenclatura, Villafranco, hi ha la, sí, el vocable, el fonema Villa. I clar, sí, si un es diu Villafranco o Sevilla o Villarreal o Aston Villa, acabes guanyant l'Europa League, no? I això està escrit. Això està escrit. L'únic, sí, que ha de fer el Villafranco, club de futbol, saps què és, no?
3: Fichar una IEM.
2: Ah, ja estamos. Correcte, noi.
3: I l'ha perdut només amb l'Arsenal, eh?
2: Només amb l'Arsenal, que no porta Villa. Per tant, el senyors del Villafranco Club de Futbol, ei, facin un crowdfunding d'aquests, que diria el David Cervelló, i a buscar l'Emery, el P amo de l'Europa League. I, bueno, de fet, és que hi ha una dada brutal. Tot això és perquè a nit Aston Villa va guanyar 3-0 el Friburg, que el Friburg ha fet una molt bona Europa League, doncs li va durar el temps just per dir hola i adeu a l'Unai Emery. A la llista de guanyadors històrics de l'Europa League, amb tres trobem l'Atlético, el Tottenham, el Liverpool, la Juve, l'Inter de Milà, i ja pujant cap a dalt, en segona posició hi ha l'Unai Emery Club de Futbol, que en té 5, i el Sevilla, que en té 7. Però és una barbaritat lo d'aquest entrenador, eh?
3: Sí, i a més, jo crec que no se li dona, no se'l valora la qualitat que té, jo crec, eh? És un molt bon entrenador i no és fàcil guanyar 5 Europa Leagues, encara que sigui la segona competició d'Europa, però, i a més amb equips diferents, et demostra la qualitat que té i la manera de motivar que té el grup. A mi és el que més em destaca, no? M'agrada molt com motiva els seus jugadors i com el rendiment que treu d'ells.
2: Clar, que no sap un si el secret està en la paraula Villa, dins dels noms dels clubs, o en ser de Guipúscoa. Perquè en 24 hores, Mikel Arteta, guipuscoà, du l'Arsenal a la primera lliga en 22 anys. Dins de les 24 hores, Andoni Iraola, guipuscoà, du el Bournemouth a Europa per primera vegada en la seva història. I en 24 hores, l'Unai Emery du el Villa, a l'Aston Villa, el seu primer títol europeu en 44 anys, que és el primer de qualsevol tipus en 33 anys. Doncs bé, tots han nascut a menys de 30 milles de distància entre si. A Guipúscoa tots. Curiós, eh?
3: Sí, sí. Ara ens preguntaríem què sopen a Guipúscoa, no? Abans que parlàvem de sopar.
2: Sí? Ahí va, pues, no? Ahí va, pues. No, però és espectacular, eh? I espera't que he llegit avui que el Liverpool s'està donant marxa enrere a continuar amb el slot a l'holandès com a titular de la banqueta per la propera temporada després de la rajada descomunal del Sala, de l'Egipci, que marxa i lo ha hecho lo grande deixant pels terres el que ha estat el seu darrer entrenador, i que és precisament Andoni Iraola el millor col·locat per agafar la banqueta dels Reds la propera temporada.
3: Sí, no? A vegades dius com en una zona, no? Tan de pocs quilòmetres surt tanta gent relacionada amb el mateix, en aquest cas, esport d'èlit, el futbol i de copes i de títols importants. Ara em ve al cap, per exemple, el poble de los Palacios, no? Amb Gavi i Fabián, no? Dos jugadors que estan a l'èlit, que juguen a la selecció espanyola, i dius, com un poblet tan petit, per exemple, dona dos jugadors tan importants, no? Pues mira, a vegades passa.
2: No, a vegades passa, des de luego que sí, però, en fin, aquí queda la trajectòria dels tècnics espanyols a la Premier i al que no és la Premier, perquè ara s'exporten entrenadors de gran rendiment des del nostre futbol cap a fora. Alguna cosa tindrà, eh? Ha donat, per cert, la llista Nagelsmann, ja que seguim amb el futbol internacional de la Mannschaft d'Alemanya pel Mundial. I entre els tres porters hi ha Manolito Neuer, que recordem en l'última Eurocopa no hi va ser present, però òbviament no Ter Stegen, perquè està lesionat de llarga durada. Primer de tot, una curiositat. Va ser el sopar ahir?
3: No.
2: No.
3: A veure, no havia de ser-hi perquè està cedit al Girona, però sí que és veritat que algunes quedades que han fet o alguns sopars que han fet aquesta plantilla estant ell cedit al Girona, havia anat. Només va faltar, dels que havien d'estar, Fermín, que està lesionat i que l'havien operat aquesta setmana.
2: Ja. Doncs el cas és que ara Ter Stegen obre una carpeta nova. Què cal fer amb ell a Can Barça? Li queden 2 anys més de contracte i dedueixo, perquè sempre ha estat així, que amb fitxes força altes.
3: Sí, mira, parlava amb gent del club aquesta setmana.

0: Ana, i li preguntava sobre això, perquè estàvem parlant del tema Lewandowski, la fitxa que deixa, la massa salarial que allibera pel Barça, que això és una molt bona notícia, no? Està a punt d'entrar al Barça a la regla de l'1x1, segons la Lliga, quan comenci el mercat a l'1 de juliol, i a part, amb aquesta reducció de la massa salarial sense Lewandowski, que allibera doncs, uns 40 milions. No? I preguntava, jo preguntava com està la situació de Ter Stegen, perquè també, si marxés, seria una bona notícia a nivell de massa salarial, no? I em deien molt, molt complicat. Això és el que m'arriba aquesta setmana dins del club.
1: Molt complicat
0: deuen
1: que continuï?
0: Molt complicat, no, que pugui sortir la temporada que ve.
1: Que pugui
0: alliberar aquesta massa salarial. Aquesta massa salarial. Diguem-les, el veuen que el més normal és que surti, però s'ha dit, pagant gairebé el 80-90% al Barça, com ha passat amb el Girona, a veure el Girona si es queda primera, perquè això aniria a favor del Barça en aquest tema de la cessió de Ter Stegen, perquè si baixa el Girona segona ja la cosa sí que es complica més, però jo preguntava al club si Ter Stegen marxaria l'any que ve i trencaria aquests 2 anys de contracte que li queden, i em deien que molt, molt complicat ho veuen, que es pugui trencar aquest contracte i que pugui marxar. Wow. Si surt, serà cedit i amb unes condicions el Barça assumint aquesta gran fitxa que té.
1: Wow. Doncs s'haurà de plantejar una altra cessió, podria passar dins dels plans? Perquè, clar, sí,
0: podria passar. Sí, perquè
1: hauria d'acceptar ell, òbviament, és de Pere Gurullo, hauria d'acceptar el jugador, clar, el porter.
0: Perdó.
1: Hauria d'acceptar ell, dic. No? Crec que se'ns ha caigut del David, ens segueix aquí. Una cosa és que segueixi la pantalla i l'altra és que jo li parli i no em contesti, amb la qual cosa ara és aquell moment en què un té que tirar de posar algun... No, el tenim ja. Vale, David, estàs aquí, eh? No, no està aquí, és evident que no. Fem una cosa, tirem una miqueta de consells o alguna cosa semblant i de seguida ens tornem a connectar en directe. Són les 9 de la nit i això és Temps de Tertúlia, la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
2: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
3: Gente viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
4: Les Galápagos són famoses per la seva fauna única, que va inspirar a Charles Darwin. Aquí conviuen tortugues gegants, iguanes marines i ocells que no es troben a cap altre lloc del món. No és d'estranya? Aquesta parada que fem al Turkmenistan és molt curiosa, perquè hi ha un cràter anomenat la Porta de l'Infern. És una zona d'enflames que des dels anys 70 que porta cremant, després d'un accident d'una explosió de gas natural. No s'han extingit mai aquestes flames. Cremen dia i nit i, de fet, és un dels llocs més curiosos del món, d'aquells estranys, difícils de trobar.
3: Gente viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.
1: 9 i 2 minuts, continuem en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Ja hem recuperat la comunicació amb el David Ibáñez, company de Mediaset, Telecinco i el Desmarque. Continuem esperant el Roger Torelló, que deu estar tancant alguna pàgina a Mundo Deportivo. Per suposat, l'atracarem, l'interrogarem a fons, si és que apareix abans d'ahir 24, hora prevista per la finalització d'aquest debat. David, ja estàs aquí per un altre cop, no?
0: Sí, estàvem parlant de la sessió, em preguntava.
1: Sí, correcte, de si es contempla al Futbol Club Barcelona la possibilitat d'una nova sessió, com ha succeït a Can Girona fins a que es va lesionar pobre, a aquesta temporada, per la propera.
0: Sí, mira, t'explico. El que veuen de Ter Stegen és que l'única via de solució és una cessió, perquè dins del club es veu que la situació també és difícil si s'ha de quedar, perquè no és que sigui una persona que accepti molt les suplències. Llavors, el primer porter, com diu Flick, number one, és Joan García. Mm. Si els diners donen, la idea que té el club és d'incorporar un altre porter. Si no arriben els diners, perquè la prioritat

0: serà un davanter i també un extrem esquerre, però si els diners arriben i la situació es dona, no sé, no és informació, però imagineu-vos que es dona que es pot fitxar Remiro, per exemple. Doncs el Barça no veuria malament un porter, incorporar un porter que sàpiga acceptar la suplència i que sàpiga que serà el porter número 2 de Joan Garcia i que si ha de sortir...
1: Però aquest doncs, és Chesney.
0: Sí, però que tingui més garanties que Chesney. Ah. En principi, compten amb Chesney. Chesney
1: que no
0: principi...
1: vapegi, no?
0: Clar, és que...
1: Que no, veure, que no, no vapegi.
0: Que no ho hagi fet... No, no és que ho hagi fet malament Chesney, però tots sabem que... A veure...
1: No està en su prime. Retiro, no està en su prime.
0: Clar, no, no comparem. Si jo ara et comparo Chesney amb Remiro, crec que ho tens clar.
1: Ho tinc clar, ho tinc clar.
0: Per exemple, no? Sí. Pues això és el que busca el Barça, no? Poder tenir diners per incorporar un porter de garanties, però que sàpiga acceptar la suplència. Llavors, amb tot aquest panorama, imagina't que ve un Remiro, si tens Joan Garcia, Remiro i Chesney, a on fots a Ter Stegen? Però si no està el Remiro de torn, si Chesney és el segon i posem cotxe en el tercer, perquè li deixarà així de clar Flick, com ja l'he deixat, doncs és una problemàtica allà dins que no volen tenir. Llavors, buscaran una sessió que també li agradaria a Ter Stegen, però que el Barça acabarà pagant una pasta.
1: Ja, el que passa és que, José Agustín Gómez, bona nit de nou.
2: Bona nit de nou.
1: Clar, aquí el tema està en que André Ter Stegen l'has pogut convèncer d'anar cedit al Girona perquè hi havia un Mundial. Però clar, ara el següent Mundial ja ens queda una mica lluny.
2: Sí, home... Al final, un porter o un jugador el que vol és jugar. I Marc-André porta dues temporades sense jugar. I ell necessita, sap que aquí no ho farà, necessita retrobar sensacions, necessita tornar a sentir-se futbolista, tornar a ser el porter titular de qualsevol equip. I jo crec que els equips que puguin interessar aprofitaran això també a l'hora de negociar amb el Futbol Club Barcelona. El jugador voldrà minuts, li poden garantir en diversos clubs, però tots voldran que sigui el Barça que faci càrrec de la majoria del percentatge més alt possible de la fitxa. Perquè aquest és el gran problema de Ter Stegen, que és un dels jugadors millor pagats del Futbol Club Barcelona.
1: És un dels noms que s'especula amb la possibilitat de que no continuï de facto, bé via cessió, o bé perquè tant de bo, diria segur, la dirigència blaugrana aparegui algun club que se'l vulgui endur. I fins a fa res... entre els noms que es posàvem al damunt de la taula per fer calaix, hi havia el de Frenkie de Jong. Ell ha deixat ben clar, en una entrevista amb el Didac Peiret al diari Esport, que no pensa sortir a la propera temporada de Can Barça. I ha reconegut que no ha sabut, com ho diríem, vendre's suficientment bé davant dels mitjans de comunicació i que probablement per això la gent hagi tingut d'ell una imatge freda.
3: Por eso yo creo que me he equivocado un poco en el tema de no hablar con la prensa, porque yo tenía la época esa donde me apretaron para salir del club. A un momento yo estaba ya muy enfadado y no quería hablar más con la prensa. Pero lo que pasa ahí es que la gente, como te he dicho antes, solo escuchan opiniones o cosas a través de la prensa y periódicos y no te escuchan como tú lo piensas. Hay mucha gente que tiene gente de comunicación, que tiene un equipo de marketing que les ayuda a crear una imagen de algún jugador, pero no sé, no me siento cómodo con eso y prefiero hacerlo solo.
1: De seguida parlem de si De Jong s'ha vengut bé o no s'ha vengut bé, com li acabem d'escoltar, però abans, alabado sea el señor Roger Torelló, Mundo Deportivo, hola.
4: Què tal? Bona tarda.
1: Espero que demà, en portada de Mundo Deportivo, hi hagi un scoop d'aquells XXL, eh?
4: Sempre hi ha coses interessants.
1: Sí, interessants sí, però tipus Vinícius al Barça, eh? Vai, Roger Torelló. T'escolta el David Ibáñez de Mediaset Telecinco i el José Agustín Gómez, que és de la redacció d'aquesta casa. Hem acabat de parlar de Marc-André Ter Stegen. Ens ha explicat la situació de com està, lo difícil que serà alliberar el seu salari de cara a la regla de l'1 per 1 de la propera temporada i de la pensament que té la dirigència blaugrana de aviam si accepta també l'any que ve anar cedit. Tu avui escrivies a Mundo Deportivo

0: Roger, sobre la situació de l'alemany, la definies com patata caliente.
1: Sí, la veritat és que o patata calenta o un marrón, com vulgueu dir-li, però és una situació complicada pel Barça, sincerament. Hi havia en aquesta... Bueno, el gener, quan se'n va anar al Girona, hi havia moltes esperances depositades, no?, que es pogués revaloritzar, i més amb el Mundial a l'horitzó, que podia ser el seu gran Mundial, pel fet de que podia ser titular, però ja vam veure el que va durar, no? Dos partit i pobre va tornar a caure lesionat, i això és un trasbals pel jugador, però evidentment també pel Barça, perquè ara mateix, doncs, sapiguem la fitxa que té, que ja vam veure que amb el Girona, doncs, la gran part de la fitxa la va assumir el Barça, i el Girona només va pagar una petita part, doncs ara tindrà que un escenari complicat al Barça de nou aquest estiu.
0: Ens deia el David fa un moment que Flick sí. Serà molt clar altre cop amb ell i que li deixarà palès que Joan Garcia és, òbviament, el número 1, que probablement Chesney sigui el número 2, que el 3 pot ser Cochen i que ell s'ha de buscar la vida por ahí.
1: Sí, en principi aquest és el plantejament. El que passa que ja sabem, bueno, el tema que ell prioritzava quan va marxar, s'ha dit, al Girona, bueno, l'aposta va ser el Girona precisament per poder estar aquí a Barcelona, per seguir visquent aquí a Barcelona, i té dos fills amb la seva primera dona, i, bueno, i ara serà pare per segona vegada, llavors bueno, veurem si evidentment torna a prioritzar aquest tema, doncs les opcions encara es redueixen més, i m'imagino que estarà posant una espelma perquè el Girona aquest cap de setmana es pugui continuar a primera i es pugui repetir la fórmula de sessió allà. Entenc que aquesta deu ser a dia d'avui la seva idea que té al cap, però no és opinió, més informació.
0: Temps tindrem de seguir parlant del cas de Marc-André Ter Stegen i de veure quina és l'opció que se li obre de cara a la propera temporada, però havíem obert, David Ibáñez, la carpeta Frenkie de Jong. No ha vengut, no ha sabut vendre's suficientment bé, com li deien el Peiret en l'entrevista amb el diari Esport?
2: Totalment d'acord. A veure, és respectable que vulgui tenir o no el seu gabinet de comunicació o s'ho vulgui portar ell, però em ve al cap, per exemple, la que va muntar a Nàpols en una prèvia contra el Nàpols en el Barça, perquè i crec que va disparar contra el Mundo Deportivo. I el Roger se'n recordarà millor.
0: Això no es pot permetre.
2: I aquell dia, sí, aquell dia va demostrar que està mal assessorat o no està assessorat, o que hi ha coses que se li van de les mans. I després, per exemple, en aquesta entrevista que tu has posat ara al tall, crec que també va parlar que no li ha ajudat que en la seva posició hi ha molts jugadors de la pedrera, així com dient que la gent vol que juguin altres jugadors abans que ell perquè són de la pedrera. Això tampoc l'ajuda, perquè estàs disparant contra el més ric d'aquest club, que és la pedrera. No?
0: Si jugues, és com quan els jugadors o els dirigents o els entrenadors es queixen dels àrbitres. Jo sempre dic, si fots tres gols més, l'àrbitre l'anules. Doncs, escolta, si la rompes, com deia el Poquí avui o ahir a TV3, si la rompes... la gent no se'n recordarà si ets de Mollet del Vallès des dels 12 anys estàs al Camp Barça o no. T'adorarà igual. Ja està.
3: El problema de Frenkie de Jong és que no ha ofert el rendiment que s'esperava quan va arribar. Ha tingut, podríem dir, una bona temporada la passada amb Hansi Flick, quan va tornar, que li va retirar la titularitat a Marc Casado i es va posar Frenkie de Jong, però és que no ha estat el jugador que es pensava l'aficionat quan va fitxar de l'Ajax. I malgrat això se li ha renovat, es continua confiant en ell, té grandíssima qualitat, només has d'escoltar els seus companys com parlen d'ell, del talent, de la qualitat que té, del tros de futbolista que és, però malauradament no ha agafat una regularitat que voldria l'aficionat. Per això el seguidor del Barça, al final, si Frenkie de Jong no és el que nosaltres volíem, doncs fem suport als nanos del planter, que són de la casa, i això Frenkie ho ha d'entendre. Més enllà de que no s'hagi sapigut vendre, de que no hagi sortit el pas quan han sortit a determinades informacions, però això ja és una decisió pròpia d'ell. Però el que la gent vol és que la gespa parli, i parli.

0: I bé.
1: No ha sabut Roger Torelló vendre suficientment bé Frenkie de Jong?
2: No, jo sincerament, això, quan va disparar contra nosaltres, deixem que aprofiti, que reculli el cable que havia deixat anar el David, sincerament, es va enganxar tots a peu canviat, perquè no tenia cap motiu ni un per disparar contra nosaltres. De fet, no és que hàgim sigut mai crítics contra Frenkie de Jong.
1: Que es pot ser, crític, que es pot ser,
2: Que es pot sí, ser, sí, però vull dir que no era jo que teníem una cosa personal contra ell, ni molt menys. O sigui, en el seu dia, quan va passar el que va passar, era el club el que es volia desfer de Frenkie de Jong, i ens van citar diversos periodistes diverses vegades explicant la situació contractual que tenia el jugador amb el club i que en aquell moment era inassumible. Estem parlant de l'època de Mateo Alemanya com a director esportiu del Barça. Per tant, era un problema que venia del club, no era una cosa de collita pròpia de nosaltres ni els altres companys que vam assistir en aquella reunió, on el club posava èmfasi que no podia continuar amb el jugador perquè tenia una de les fitxes més elevada de plantilla, inassumible, i que, per tant, ja havien trobat una opció, que era marxar al Manchester United, i al final el jugador es va plantar amb, evidentment, tot el seu dret i no va marxar. Dit això, que si no se l'ha valorat més, és, com es deia ara mateix, perquè no ha sigut, no ha sigut el De Jong de l'Àgex, que tots estàvem il·lusionats quan va vindre. Jo recordo aquell fitxatge del De Jong, jo deia, això és un títol més pel Barça, perquè en aquell moment que se l'estaven, vam estar lluitant contra el City, contra el PSG, tothom el volia, i el Barça va ser el que va aconseguir aquell fitxatge. Per mi va ser un títol més, però a l'hora de la veritat han passat ja gairebé 7 anys des de llavors, i el rendiment de De Jong, si l'agafes en global, sí que és cert que en alguna temporada puntual ha estat bé, però no, en la global...
1: És que jo diria,
2: no,
1: és que, jo diria que temporada no podem identificar, David. Podem identificar una col·lecció d'alguns partits. Així, salpicaus, correcte.
3: No pots dir, ostres, des del gener o fins al maig d'aquella temporada, com tu dius, quin bon rendiment ha fet Frenkie de Jong. No, són moments molt, molt, molt puntuals. Jo, a vegades, el que dèieu, no?, que els jugadors parlen molt bé d'ell, els seus companys, que molts diuen que al·lucinen els entrenaments. Jo també, quan he parlat amb gent que està allà dintre del vestidor, per exemple, quan va caure Casador i va entrar ell a ser més titular a partir d'un mes de gener, que ens va sobtar a tots, jo vaig preguntar i el que em deien era que Flick veia que la qualitat de De Jong era espectacular i que en el millor moment o el millor prime de Casador no li arribava a el que podia donar Frenkie de Jong, i per això es va volcar amb ell i va desaparèixer a Casador, perquè confiava moltíssim Flick. Després s'ha vist també que la parella Pedri-Frenkie de Jong ha estat bastant bé, però jo també penso que, perquè juga al costat de Pedri, que és un jugadoràs. Jo crec que aquí l'aficionat del Barça, el que li manca de De Jong és el que tu dius, no? Que no ha fet un bon rendiment seguit durant diversos mesos, i la falta de lluita, que és el que, per exemple, agrada de Casador, de Gavi o de Fermín, aquests que ell diu que són de la pedrera i que potser deixen anar, no?, que juguen més perquè, o que la gent o l'aficionat demana més que juguin perquè són de la pedrera, no?, que és el que va dir ell. Però jo crec que la gent el que demana és que es deixi la pell i es deixi l'escut, i això jo crec que és el que li manca moltes vegades a De Jong, que és molt fred.
1: Jo això ho poso en termes relatius, perquè si jo no sóc Migueli, per entendre'ns, sempre els meus referents, com sembla, tant d'actualitat. Si un no és Gavi,
3: no, però, Albert,
1: però la posa 40 metres al peu...
3: però a vegades recular i tornar caminant, que ha sortit en moltes fotografies, això és el que no li agrada a l'aficionat del Barça, saps? Que pot ser que no et toqui defensar, però si has de córrer i deixar-te la pell en moltes jugades, això a Gavi, a Fermín o a Casado, per exemple, doncs no els hi trobaràs. I amb ell, si se l'ha trobat, i ha sortit en moltes fotografies en aquest escenari. I estic d'acord amb tu, que si és un tio que no ha de defensar, doncs no ha de fer això, però a vegades s'ha de córrer cap enrere i...
1: Ja.
3: I tirar-se allà a terra, saps?
1: Ja. Permetem que canviï de tema, perquè ja estem a recta final. Avui hem conegut, fa uns instants, que Enrique Riquelme, ja podem considerar-lo gairebé candidat oficial a les eleccions a la presidència del Real Madrid, perquè ja ha comunicat a la Junta Electoral la seva voluntat de presentar-se en aquesta cursa electoral. El Confidencial assegura avui que les apostes de l'empresari alacantí són... agafa't per originals Roger Torelló, Jürgen Klopp i Erling Haaland. Com te quedes?
2: Suerte, Riquelme. Desitjant que els socis del Real Madrid segueixin apostant per la via continuista, sincerament.
1: Home, no pica baix, precisament, José, eh?
2: No, si té alguna opció, perdó, si té alguna opció, evidentment, de desbancar a Florentino Pérez de la presidència, que a sobre, amb el marge de temps escàs que té, és precisament, doncs, això, posant aquest tipus de cromos sobre la taula, perquè si no és impossible.
0: Però el que jo tinc clar és que de la boca de Riquelme no sortiran aquests noms al llarg de la campanya. Segur, perquè si no té l'autorització ni de Haaland ni de Klopp per fer-los servir, no els farà servir, perquè potser no hi ha res. Si hi hagués alguna cosa, l'autoritzarien a fer servir els noms.
1: El de Beckham el tenia l'amic Jan, l'autorització?
0: Del Manchester United.
1: No, tenia la de United, però ell utilitzava el nom de Beckham.
0: Clar, perquè havia arribat, segons ell, a un acord amb el United.
1: Ja, però no amb el jugador.
0: Va. Però primer
1: però has arribat
2: amb el Madrid. Amb el United sí.
1: Amb el United sí, però no amb el Beckham.
2: Dient això.
1: Sí, amb el United sí, dic per quarta vegada, però no amb Beckham. I bé que s'omplia la boca de Beckham, l'amic Jan, eh? I vamos, tant que va guanyar aquelles eleccions, si no em falla.
0: Afortunadament per ell va arribar Ronaldinho i no Beckham.
1: Això és. Què et sembla allò de Klopp i Haaland com a objectius potencials d'Enrique Riquelme, David?
3: Jo crec que un quan es presenteixi per primera vegada ha de filtrar noms d'aquest tipus per engrescar l'aficionat que vagi a votar. Mm-hmm. Clar, jo allò de Klopp no m'ho crec. A mi, pel que ens arriba aquí a la tele, Florentino havia pensat en Klopp amb Kroos. Mm. I a Klopp, per un tema de salut, l'han recomanat que no es posi a primera fila a entrenar. Mm-hmm. I no em crec que pugui tornar a entrenar. Lo de Haaland, bueno, jo crec que és això d'anar doncs, com el Xavi i la Joana quan deia que tenia Harry Kane, no? Mm-hmm. Jo ho veig complicadíssim. A veure, no és impossible. Veig més impossible lo de Klopp que lo de Haaland, però molt, molt complicat. Mm-hmm. Però sí que us dic que jo penso que pot haver partit. Si al final es fan eleccions, que en principi seran el 7 de juny, si s'acaba presentant,
1: uh-huh.
3: Ha tingut molt poc temps, tot és molt difícil allà al Madrid.
1: Presentant ja ha comunicat que es presenta a la Junta Electoral.
3: Sí, és veritat, sí, ara fa uns minuts. Pues, ara quan es decideixi el dia, que pel que ens diuen serà el 7 de juny, jo penso que pot haver partit. Està bé que puguin haver eleccions al Madrid, que... normalment sempre és difícil,
0: ja
3: però la gent està molt farta de Florentino.
1: Mm. Home, la veritat és que acostumat, Torelló no està florentineza a tenir rivalitat electoral, les coses com siguin. Mm. Les últimes fa molt un fotimer. No sé si l'últim era Lorenzo Sanz, tiro de memòria, però per ahí va la cosa.
2: No, amb Calderón, correcte.
1: Vull dir que molt acostumat no està, Roger, a tenir competència.
2: Yeah. No, però si a part és que s'ha fet uns estatuts a mida precisament perquè no tindrà oposició.
1: Bueno, els compleix, els estatuts, el Riquelme els compleix, 187
2: sí,
1: quilos clar, i 20 anys d'antiguitat.
2: Així com aquí a Can Barça veiem que doncs això, es van arribar a presentar fins a 4 candidats a la presidència, que després del TAI només els van passar a 2, però allà bé. Fins ara era només un i gano perquè no hi ha opció de rival, perquè ell s'havia posat les condicions, ja s'havia encarregat de cobrir-se molt bé les esquenes, les espatlles, perquè ningú es pogués presentar, perquè les condicions, clar, un aval de 187 milions personal més la condició de 20 anys consecutius com a soci del Real Madrid, això, doncs, molt, molt, molts poquets socis del Real Madrid compleixen aquest requisit.
1: Correcte, i doncs...
2: No, l'has de complir, sinó que t'has de voler, doncs això, complicar-te la vida, entre cometes, per desembarcar en una aventura com aquesta.
1: Correcte. Doncs jo no vull complicar-me el programa perquè tinc una de planxa, que és una cosa tremenda, amb la qual cosa us he d'agrair i acomiadar tota l'hora. De molt bon cor i de molt bona fe, eh? Perquè sabeu que tinc a tots dos amb un gran concepte. Roger Torelló, Mundo Deportivo, fins la propera. Cuida't molt.
2: Gràcies i perdoneu-la.
1: Res, faltaria més. Això. David Ibáñez, Mediaset, Telecinco, El Desmarque, se t'estima i ho saps, lladre, cuida't.
3: Igual, un abrazo.
1: Gracias, adiós. José. Adiós. Seguimos en directo a la brújula de Radio Estadio Cataluña.
4: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
5: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtro sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontralmaltrato.com.
7: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
8: ¿Estás con el rumrum por si el perro hace saltar la alarma?
9: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
10: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
1: No hi... 25 minuts abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló de 2 de 2 fins a les 6 clavades de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, que tindrem avui? Bona nit.
11: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada, tecnologia i videojocs a Nits de Ràdio, també l'humor dels tribuneros que segueixen dissenyant una estació de servei a mig camí de Mart. Tenen la idea de fer, bueno, de vendre productes, ja saps, eh? Una mica de benzina per si et quedes a mitges, bateria del mòbil, per si no tens prou, no t'arriba per arribar fins a Mart, i aquestes històries. Una de les problemàtiques que s'estan trobant és vendre productes de quilòmetre zero, però bueno, aquest serà un altre tema. A la tecnologia i als videojocs parlarem d'un videojoc, m'ha dit que el Dani Martín, que ens presentarà un que és de passar-ho malament, d'aquests de terror en el espacio. Es diu Directive 8020 o 8020. Mira, jo no sóc de jugar a videojocs, però si en jugués algun, no, de terror no. Jo ho passo prou malament quan m'arriba la carta de que cal fer la declaració de la renta. Ja, aquest videojoc sí que mare meva, com per a sobre està jugant. En fi, parlarem de tot, però hay gustos para todo. Parlarem d'això i moltes coses més per acompanyar-vos a les matinades. Que vagi molt bé.
12: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.
13: El domingo 24 de mayo, en Julia en la Onda, descubre la primavera en Navarra. Es el lugar que se recomienda en voz baja. Bosques, ríos, pueblos, gastronomía, gente y paisajes que dan ganas de guardártelos para siempre. Navarra, un secreto que merece ser cuidado. Descúbrelo en visitnavarra.es. El 24 de mayo, de 8 a 12 de la mañana, Julia Otero y su equipo en directo desde el Valle de Ulzama, con la colaboración de Turismo de Navarra.
14: Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso con sol infinito y playas doradas. Encuentra tu refugio en Gran Canaria, un destino cercano y seguro. Además, ahorra hasta un 30% y consigue hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Reserva experiencias infinitas con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés.
15: Frente a un problema de salud mental y adicciones, hay proyecto.
16: Con un tratamiento integral

0: Comença el primer partit entre Sud-àfrica i Mèxic. Ja sabeu, cita amb tres seus, amb la pròpia Mèxic, amb el Canadà i amb els Estats Units. Hola, Víctor!
1: Què tal? Bona nit de nou, Albert.
0: Bona nit de nou. Avui parlarem de la segona planta, és a dir, les seleccions aquelles que, home, no estan cridades probablement a guanyar el campionat, però sí a donar un ensurt.
1: Sí, sí, sí. Seleccions que tinc clar totes elles que superaran la fase de grups. Home, és una mica més senzill en aquest format on 8 de les 12 terceres doncs també passen. Algunes probable que ho faci com a primera del seu grup i seleccions de les quals en parlarem per algun motiu o un altre. Poden ser tant motius esportius com extraesportius, així que anirem repassant aquest grup de 7 seleccions. Avui són 7 i et donaré algun argument pels quals donaran joc i suscitaran una mica de debat també aquí a la brúixola de Radio Estadio durant la Copa del Món.
0: Doncs, andele, que comencem amb Mèxic, una de les anfitriones.
1: Sí, home, un clàssic entre clàssic, no?, dels mundials. Ja va disputar el primer l'any 1930. Serà el 18è mundial en què participa el tri, la selecció mexicana, i tenint en compte la maledicció del cinquè partit, és veritat que només ha jugat dos cops als quarts de final, el 70 i el 86, tots dos, evidentment, sent local, doncs intentarà superar aquesta barrera. És que després es va perdre el Mundial d'Itàlia a 90, però és que des del 94 fins al 2018 ha jugat 7 cops als vuitens de final. Aquest cinquè partit és el que li falta, superar la barrera dels vuitens de final, però és que no en va guanyar cap en tots aquests anys que hem repassat, i en el Mundial de Qatar 2022 es va trencar aquesta ratxa perquè no va poder superar la fase de grups. Creus que necessita presentació el seu seleccionador Javier Aguirre?
0: El Vasco.
1: Home, tercera etapa a la selecció mexicana, va dirigir en els Mundials de 2002 i 2010, per tant, experiència en té i de bon tros, i dues etapes que no recordava del Vasco Aguirre repassant per la secció. Va ser seleccionador del Japó i també de la selecció d'Egipte. Té experiència intercontinental el bo de Javier Aguirre. Tot fa indicar que el Memo Ochoa estarà convocat, s'unirà per tant a Cristiano Ronaldo i a Leo Messi en el selecte club de jugadors que han estat convocats per 6 Copes del Món. El Memo Ochoa, que té ara mateix 39 anys, en farà 40 aquest mateix 2026. La gran majoria de la selecció juga al futbol local. Una de les perles, per exemple, és Gilberto Mora, mig centre de 17 anys, generació 2008, un any menys que la Minya Mal, no?, perquè ens fem una idea, però el gruix de la selecció doncs el formen jugadors experimentats: Raúl Jiménez, que ha marcat 9 gols al Fulham, el central, l'ex de l'Espanyol, César Montes, el migcampista Edson Álvarez, que han passat també a la Premier, i els extrems, doncs, Alexis Vega i Roberto Alvarado, per exemple, no? Donarà joc, per què? Doncs per saber si trenca aquesta maledicció del cinquè partit. En aquest Mundial serà el sisè, perquè, clar, hi ha l'eliminatòria de setzens, és a dir, és una mica trampa, i, home, el fet de ser local a Mèxic li dona la vida. Estan al grup A amb Sud-àfrica, Corea del Sud i la República Txeca.
0: I un d'aquests del grup A també mereix un comentari a part, oi? Estem parlant de la República Txeca.
1: Sí, aquesta selecció europea, aquí els penals van portar en el Mundial, serà el seu desè, com mana la tradició, no?, la República Txeca a la tanda de penals. A la repesca del mes de març van eliminar des del punt de penal a Irlanda i després també els penals a Dinamarca, però no estaven a un Mundial des de fa 20 anys, des del 2006, una selecció que sota la denominació de Txecoslovàquia és dos cops subcampiona del món, el 34 i el 62.
0: A Itàlia i a Xile.
1: Exacte, i va perdre precisament contra Itàlia i contra el Brasil a les finals, campiona de l'Eurocopa del 76 amb la ter penal d'Antonín Panenka. El seleccionador és Miroslav Kubek, de 74 anys, és el més veterà, només superat per Dick Advocat, que ha tornat a la selecció de Curaçao amb 78 anys i és qui té l'honor de ser el més veterà de tota la Copa del Món. No tenen una estrella definida, aquesta podria ser segurament Patrick Schick, no?, el davanter del Bayer Leverkusen, bon golejador. Continua sent una peça clau l'ex del Girona, ara els Wolves, Ladislav Krejci, pot ser migcampista com central, però en la seva selecció és molt important. El migcampista Tomáš Souček del West Ham, encara que pugui baixar a la Championship aquest mateix cap de setmana, o el mitjapunta Pavel Sulk de l'Olympique de Lió. També hi ha una base important, que això sempre és destacable a totes les seleccions d'un equip. Doncs en el cas de la República Txeca, el gruix de la selecció juga a l'Eslàvia de Praga. Donarà joc si disputa una tanda de penals, home, tenint com a referent Antonín Panenka, doncs no està de més, i perquè està amb el grup amb el nivell mitjà més igualat del torneig, crec que

0: El grup està molt abastant amb Mèxic, Sud-àfrica i la República de Corea.
1: Per mi, clarament, mexicans i xecs
0: sí, però
1: són
0: tenen coses a dir,
1: candidats.
0: Els coreans.
1: No ho té tan clar per superar la primera eliminatòria, però vés a saber, sempre britànics són britànics, a Escòcia.
0: Home, una altra de les que torna, no?, a la cita mundialista, en el seu cas, 28 anys després. La seva última Copa del Món no era ni tan sols en aquest segle, va ser a França 98, aquest serà el seu novè mundial. En cap dels 8 anteriors ha aconseguit superar la fase de grups, per tant és un bon repte també pels escocesos. Steve Clark és qui ha aconseguit dur la seva selecció a un mundial gairebé 30 anys després, és una selecció que ja porta molts anys treballant amb ell, ell porta des del 2019 al càrrec, com els jugadors com John McGinn, que va guanyar ahir l'Europa League amb l'Aston Villa, Scott McTominay i Billy Gilmour, que han trobat un altre aire al Nàpols. Andy Robertson al Liverpool, és veritat que ha anat perdent protagonisme, però a la selecció continua sent clau. Oche Adams del Torino. Hi ha una absència destacada, m'ha sorprès molt perquè no va sobrat de gols la selecció escocesa, doncs Ollie McBurnie, un davanter que va passar per les Palmes fa un parell de temporades, ha anotat 17 gols amb el Hull City i s'ha quedat fora de la convocatòria. I aquí et dono una curiositat, Albert, perquè això t'encantarà. Donarà joc per la Tartan Army, evidentment, l'afició serà una de les més nombroses de tot el Mundial, i perquè Escòcia, Steve Clark, ha convocat a Craig Gordon, que és el porter del Hearts, que s'ha quedat a res de guanyar la Lliga Escocesa, i disputarà el Mundial amb 43 anys.
1: Hombre,
0: 43
1: senyor.
0: Anys, el més veterà de tota la competició. Però és que entre els tres porters convocats, ara mateix no... La il·lusió no és el que regna ara mateix a la porteria d'Escòcia, perquè entre Craig Gordon, Angus Gunn i Liam Kelly han jugat només 6 partits de Lliga en tota la temporada,
1: Lleguen rodaos.
0: Crec que són 3 de Craig Gordon, un d'Angus Gunn i 2 de Liam Kelly. Bueno. És a dir, la porteria d'Escòcia compta amb el grup, que a més serà molt i molt divertit, amb el Brasil, el Marroc i Haití.
1: Però amb poques opcions, vist brasilenys i marroquins.
0: Però com a tercers es poden...
1: Però com a tercers, efectivament, es poden colar i després donar-li un ensurt a algú. Equador és de qui parlem ara.
0: Hauria de sonar ara l'Equador de Mr. Chip, no? Al Radio Estadio. Home, una selecció que va debutar l'any 2002, des d'aleshores només s'ha perdut els Mundials de Sud-àfrica 2010 i Rússia 2018, per tant serà el cinquè Mundial per aquesta selecció sud-americana, que ja sap el que és jugar als vuitens de final. Ho va fer a Alemanya 2006 i compta perquè va ser segon a la classificació de les eliminatòries, per davant d'Uruguai, per davant del Brasil, per davant de moltes seleccions potents. Des del 2024 a la Tri, no confondre amb el
1: la Tri de Mèxic.
0: Clar, el de Mèxic és el Tri, la d'Equador és la Tri. La dirigeix Sebastián Becachese, 45 anys, aquí el coneixem pel seu pas per l'Elx, però ha dirigit a uns quants equips de la Lliga Argentina i té una generació de joves més que interessant, els millors, els més destacats, Moisés Caicedo, el migcampista del Chelsea, i William Pacho, el central titular del campió d'Europa del Paris Saint-Germain, però també Piero Hincapié, que acaba de guanyar la Premier amb l'Arsenal, o el prometedor extrem Gonzalo Plata del Flamengo, aquí va passar pel Valladolid, sense oblidar-nos del màxim golejador, evidentment, de la història de la selecció equatoriana, que és Ener Valencia.
1: Però no és el Tren València, que no. Aquell era colombià.
0: Aquest és un altre, vale. I tampoc és Antonio Valencia, que és el que va jugar al Manchester United, no, aquest és Ener Valencia, i donarà a parlar perquè crec que tenen molt carisma els seus futbolistes i perquè també està en un dels grups preferits del Mundial, un dels meus preferits, el grup E, amb Alemanya, Costa de Marfil i Curaçao. A Curaçao li tocarà una mica rebre, és veritat.
1: Un dels que a mi em cauen millor per el comportament de la seva afició, al Japó.
0: Ho sé, no va debutar en una Copa del Món fins a l'última edició del segle XX, fins a França 98, i li passa una mica el que a Mèxic, no? La maledicció del cinquè partit, perquè ha jugat 4 cops als vuitens de final i no, i sempre els ha perdut. L'últim cop a Qatar 2022 contra Croàcia.
1: Però els penals.
0: A la tanda de penals, sí, no? I el 2018 contra Bèlgica li van remuntar un 2-0, és a dir que ha tingut també alguna desgràcia futbolística al Japó. Hashime Moriyasu porta des del 2018 a càrrec dels samurais blaus. Els seus 57 anys és tota una institució en el seu país i el que ha fet és incloure molts futbolistes que estan tocats o bé han tornat de lesions importants. També se l'ha jugat una mica, mateix cas sembla que Luis de la Fuente gairebé Moriyasu. Per tant, sense gairebé ritme de competició, molts d'ells, casos del migcampista del Liverpool, del migcentre Wataru Endo, dels defenses de l'Ajax Tomiyasu i Koitakura, però a la llista destacant grans futbolistes.

0: futbolista, hasta que Kubo, és veritat que no ha fet una gran temporada a la Reial Societat, però és un home diferencial. Ritsu Doan o Daizen Maeda, aquest últim del Celtic, i és una llàstima la lesió de Kouro Mitoma. És que t'agrada molt Kouro Mitoma.
1: Molt. Mitoma és molt crac.
0: Sí, però aquí ho compensa. La inclusió de Yuto Nagatomo, 39 anys, Ole. Jugarà el seu cinquè mundial. Déu-n'hi-do, quina barbaritat. I aquí, bueno, pues et destaco una mica el que has comentat abans, el respecte a l'educació per bandera. Doncs tornarà a deixar també grans imatges a les graderies als japonesos.
1: Graderies i vestidor, que sí, també segur. Freguen i recullen el vestidor. Sí, sí. Cracs.
0: En un grup, el grup F, que comparteixen amb els Països Baixos, Tunísia i Suècia.
1: I de Suècia en parlem.
0: Sí, perquè és una selecció que segurament ha perdut força, no ho podem negar, en el segle XXI, però que ha estat a tres podis del Mundial, tercer al 50, també al 94 i subcampiona l'any 58, que només la va poder frenar un superjove Edson Arantes do Nascimento. Es va perdre el Mundial de Qatar, però ara com a mínim es traurà aquesta espineta al Mundial dels Estats Units, al Canadà i Mèxic amb la seva Copa del Món número 13. En aquesta es presentarà en Graham Potter com a entrenador. Prometia molt després de triomfar al Brighton, però ha tingut dos passos realment desastrosos tant pel Chelsea com pel West Ham de la Premier. Sí, exacte. També és oficial la llista de Suècia. Ja comptarà amb Víctor Jóqueres, la gran referència, el gran golejador, el golejador de l'Arsenal, a l'espera d'Alexander Isak, que per mi és molt millor futbolista que Víctor Jóqueres, però que, clar, ha estat molta temporada lesionat al Liverpool. Sí. Un altre Víctor Lindelof, que ahir també es va proclamar campió de l'Europa League, és el capità d'aquesta selecció, que compta amb el migcampista super talentós del Tottenham. Clar, el context no li ajuda, però Lucas Verbal és un molt bon futbolista. S'han quedat fora dos noms bastant mediàtics, Dejan Kulusevski i Ronnie Bargi, el futbolista del Barça, que no tindrà la fortuna de representar el seu país en aquesta Copa del Món, i donaran joc perquè els seus dos davanters són superdiferencials i poden arribar lluny en aquest grup, després d'intentar superar aquest grup amb els Països Baixos, el Japó i Tunísia.
1: I l'últim, un clàssic, que sempre hem de tenir en compte en aquesta planta B de qualsevol campionat del món, Bèlgica.
0: Segurament han passat dels seus millors dies, sí. Però te'n recordes de quan... Ojo Bèlgica, sí. Compte Bèlgica. Clàssic. Ara, jo no diré això, jo no diré això, però, home, és el quart Mundial consecutiu pels Diables Vermells, el 15è en total a la seva història per aquesta emblemàtica selecció europea. El màxim històric el van aconseguir fa ben poc, a Rússia 2018, després de superar el Brasil, doncs van acabar tercers en aquella Copa del Món, però ve de donar-se dues patacades importants. A Qatar no va passar de la fase de grups, a l'Eurocopa de fa dos estius van caure als vuitens de final. També és una selecció que ha anat canviant d'entrenador, ha anat donant voltes sense saber una mica el rumb, molta inestabilitat en el grup de futbolistes. Només fa un any i uns mesos que el francès Rudi García es va fer càrrec del combinat belga després d'una extensa carrera al futbol de clubs, i ja et dic, no és la millor generació, però home, continua tenint segurament el millor porter del
1: Portaràs.
0: Món, a Thibaut Courtois, que si arriba en forma doncs és clau. Yuri Tielemans, un altre de l'Aston Villa, vigila que l'Aston Villa té a molts mundialistes, a Leandro Trossard de l'Arsenal, a Jeremy Doku del Manchester City, a Lukaku, que sí, és veritat que a Qatar no va tenir fortuna, però és un gran davanter. Veurem com arriba Kevin De Bruyne, que és el capità d'aquesta selecció i que ha acabat la temporada jugant al Nàpols, tenint continuïtat a la Sèrie A. Et deia, donarà joc sobretot fora del camp, perquè possibles polèmiques que sempre han existit al voltant de Bèlgica, de la passada Eurocopa es van acomiadar com si haguessin conviscut en hotels diferents tota la plantilla. Yeah. És a dir, no van jugar absolutament a res. Yeah. I sí, tal qual. Bèlgica, que estarà en el grup G, l'hauria de superar amb comoditat, amb Egipte, Iran i Nova Zelanda, i si es donen els encreuaments previsibles, que al final mai s'acaben donant a una Copa del Món, és possible arribar de la selecció espanyola als quarts de final.
1: Actualitzem el countdown, el compte enrere.
0: Uf, que poqueta ja, 21 dies per l'inici del Mundial.
1: Doncs encara ens dona per més capítols de Camí al Mundial amb el Víctor Llucià. Gràcies, Vic.
0: Fins ara.
2: A la brúixola de Radio Estadio, Camí al Mundial. Víctor Llucià.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Tres quarts clavats, temps de pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dijous 21 de maig al marge del futbol. Marc García, bona nit.
2: Bona nit, Albert. Àlex Márquez serà baixa dels pròxims dos grans premis, tant a Mugello com a Balaton Park. Després de la forta caiguda a Montmeló, el de Cervera es marca com a objectiu el Gran Premi de la República Txeca, que serà d'aquí a 5 setmanes, tot i que els traumatòlegs recomanen al subcampió entre 6 i 7 setmanes de recuperació. En tennis, Paula Badosa no jugarà la fase prèvia de Roland Garros i l'única opció que tindria per jugar al torneig seria que hi haguessin 4 baixes, ja que l'opció de rebre invitació és molt remota. El seu pròxim torneig, per això, no es farà esperar perquè estarà a Hertenbosch entre el 8 i el 14 de juny, gràcies a una invitació de l'IBM Open. L'Uni Girona fa oficial la sortida de Clara Holm, la base sueca, en marxa després de dues temporades i posarà rumb cap a Azul Marino. I Sergi Franco, capità del Freiking Granollers, no continuarà després de 8 temporades al primer equip i 11 vinculat a l'entitat blanquiblava. L'extrem dret, amb 219 partits oficials i 564 gols, buscarà una nova aventura suïssa amb l'RTV Basel.
1: 9 i 46, ara bàsquet.
3: Enisa, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
4: Oye, que me paso por la semana de los ofertones del Corte Inglés. Llevo lavavajillas Finish Ultimate, que no queda y está con la segunda unidad al 80%. Además han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria. ¿Bien, no?
5: Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
6: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda, web y app.
7: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
8: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
7: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
8: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
7: Porque es la misma tecnología propia y exclusiva con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
0: A la brúixola de Radio Estadio, de 3.
1: 9 i 47 i una mica més. Els dijous a la recta final de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, el bàsquet n'és el protagonista en forma de tertúlia, el de 3, tot i que avui ells són dos. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, bona nit.
9: Hola, bona nit.
1: Jordi Valle, Agència EFE, bona nit.
10: Bona nit.
1: Comencem amb la Lliga Femenina, que ja té campiones. El València, campiones en derrotar el Zaragoza, el Roig Arena, amb una cistella que ja és històrica. Divon Anderson sobre Butzina. Just campió l'equip de Rubén Burgos, José?
9: Sí, sobretot. Cert que durant trams de la temporada va generar els seus dubtes, però, diguem, on s'han, en el temps de jugar-se a les garrofes han sigut millors, tant a la Copa de la Reina com ara al play-off final de la Lliga.
1: A les províncies de València informa avui que Rubén Burgos no continuarà al capdavant de l'equip taronja. Roberto Íñiguez, un any més, entrenador de l'Uni Girona, que únicament té dues jugadores amb contracte per la propera temporada, on no hi serà, entre d'altres, la pivot malinesa Màriam Koulibaly, MVP de la temporada. El tècnic, satisfet.
11: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar, y en segundo lugar estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
1: ¿S'ha guanyat la renovació el Vitoria, José María?
9: Sí, totalment. En el primer tram de la temporada, per mi van fer el millor joc d'Europa. O sigui, va ser espectacular, cert que a la segona, al tram final, les lesions han penalitzat molt a l'equip. Que bé, hem de veure com es reinventa la temporada que ve. Com bé deies, només Laura Quevedo i Axel Mercerón, de moment són les úniques jugadores amb contracte.
1: Doncs feina als despatxos. A la Lliga CB vam complir passat cap de setmana l'avantpenúltima jornada. 6 anys després, en temporada regular, triomf del Joventut a Madrid per 7 punts amb exhibició de Ricky Rubio, que en va fer 21. Un Joventut que a nit, en partit ajornat de la setmana 30 de competició, vencia la pròrroga 98-100 a Tenerife, que perd Marcelinho per lesió muscular, segellant els de Dani Miret passaport als play-offs amb Jordi, Ricky i Parker de líders absoluts.
10: Sí, la penya que ha signat una setmana excel·lent, primer guanyant a la pista del Real Madrid, que acumula tres derrotes consecutives a l'ACB just abans d'aquesta Final Four de l'Eurolliga. La veritat que va ser un partit en el que el Madrid va començar una mica millor, però tot i ser una mica millors no van agafar molt avantatge en el marcador, i després la penya ho va aprofitar en una segona part molt i molt bona, especialment amb un Ricky Rubio estel·lar, i finalment van aconseguir una victòria molt meritòria a la pista del Madrid, que després encara va agafar més valor quan uns dies després el conjunt de Dani Miret va ser capaç de remuntar fins a 17 punts de desavantatge a Tenerife per ja confirmar el seu bitllet per al playoff, amb rival encara per determinar. Podria tocar un derbi contra el Barça i a veure què passa.
1: Per cert, en clau verd i negre, Jordi, un que arriba, un que marxarà i un que podria marxar. Parlem del pivot francès Janis Moren, de l'ala pivot croat Michael Rucic, que es compromet amb la Universitat de Louisiana State, i del base Guillem Vives, que està considerant d'altres destinacions perquè, segons li deia l'amic Xavi Ballesteros de Badalona Comunicació, no ha rebut cap comunicació del club verd i negre per continuar.
10: Sí, la penya que ha fitxat a Janis Moren, el jugador francès, bé, és un fitxatge típic d'aquesta part de la temporada. Fa dues temporades va jugar als playoffs amb el Múrcia, la temporada passada amb la Laguna Tenerife, i aquest any el jugarà amb la penya, tot i que també abans podrà jugar uns partits de lliga regular. De fet, ja va debutar ahir a Tenerife, i bé, en principi és un jugador que portarà moltes coses al joc interior que abans no tenia la penya, i veurem com queda la rotació a partir d'ara. Pel que fa a Michael Rucic, tal com heu dit, periodistes americans donen per fet el seu fitxatge per un equip de la NCAA. Jo el que puc aportar aquí és que la seva clàusula de rescisió està molt a prop dels 2 milions d'euros, per tant aquí la penya pot aprofitar bastant.
1: I fer caixa.
10: I per últim, Guillem Vives, que ahir va fer aquelles declaracions a Xavi Ballesteros, i bé, obrint la porta a una sortida, bàsicament perquè el club no li ha ofert de moment encara la renovació. Veurem què passa de cara a final de temporada. I a mi el que em consta és que hi ha diversos equips catalans, entre ells l'equip del periodista que avui no ens pot acompanyar avui amb nosaltres,
1: Bages, sí,
10: que s'està fixant en la situació.
1: Ah, carai. Seguint, per cert, amb la jornada del passat cap de setmana, derrota del Girona per 18 a Lugo, el Barça s'imposava a Tenerife per 5 amb el millor Juani Marcos, José, del curs, 18.6 rebots.
9: Sí, és cert que sobretot Juani Marcos està fent un final de temporada realment bo, o sigui, ha guanyat en confiança, i això es nota. Important victòria del Barça per lluitar per la segona posició, clar.
1: El Baxi derrotava el Zaragoza per 18, amb 17 punts d'Àlex Reyes, derrota que suposava la destitució del Joan Plaza a l'equip aragonès, déu-n'hi-do, la seva segona en la temporada. Dos cops destituït després de ser acomiadat a principi de curs a Andorra. I Liopos, Valle, signa la permanència, derrotant per 3 el gran Calvarris, amb cistella guanyadora de Bateman i un Pauli imperial. 17 punts, 11 rebots, i ens alegrem molt de la continuïtat a l'elit del bàsquet nacional del Barris Nord, que sí?
10: Sí, sí, la veritat és que tothom tenia ganes que el Hayo Pogey designés la permanència, perquè sembla un... per nosaltres és un desplaçament que està aquí prop, i a més tenen un molt bon ambient, sempre agrada anar allà, i la veritat que va ser un partit molt de muntanya russa. Primer el Lleida, que va aconseguir una gran avantatge, que semblava que sentenciarien el partit ràpid, però després el Gran, que a la segona part va fer un parcial molt ampli, van fins i tot posar-se per davant, i al final apretat, i va decidir un triple sobre la botxina de Bateman.
1: També

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Sí, ja és nit de juernes, ja com a tal és divendres 22 de maig de 2026. D'ara i endavant, fins a les 6 del matí, us farem companyia, us proposarem, us farem moltes propostes d'oci, de llibres, de videojocs, de tecnologia, per estar entretinguts, per fer-nos companyia, per parlar-nos una estona i saber que no esteu soles, no esteu sols. Aquí estem per donar-vos conversa, per donar-vos xerrera i per si comentem alguna cosa que pot ser de la vostra utilitat, o perquè ho coneixeu i us agrada, o perquè ho desconeixeu i potser apreneu alguna cosa interessant. Així que sempre val la pena compartir les matinades tots junts. Gràcies per formar part d'aquesta família i estar una nit més amb nosaltres. Així que comencem Nits de Ràdio.